0: i El Dia aquest matí.
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
2: Igual hem de felicitar-lo, el José.
0: Sí, jo ho anava a preguntar, no? El José Malagón, que m'estranya que avui no vingui de blanc, saps?
3: D'entrada estem fatals.
4: És de merengón o què?
0: És merengón, és merengón.
2: Sí, sí. Aquest sí, has votat el Florentino, tu, o el Riquelme?
5: Ai. Com està la vida?
2: Ui,
0: bueno. Home, està, no ho té clar qui hagués votat, però clar, després de dues temporades sense títols, tensions internes al vestidor, su florentineza continua, amb aquest
2: sí,
0: 65%.
4: Es peguen, el vestidor es peguen, sí. Està bé, s'entretenen.
0: No, no, i a més és habitual, és habitual.
4: Sí, exacte. No? I hi havia qui deia que no, que era el normal, que és el que passa als vestidors, diu, home, que companys d'un mateix equip es peguin. Home, és una mica fort, no?
0: Sí, que un acabi, no?, en l'hospital.
4: Exacte, sí, sí, sí.
2: Ara tinc la sensació de que, no sé, el Xavi, això ho domina més, l'ésser, el ser superior, supremo, que era el Florentino, ha rebut una mossegadeta
4: sí,
2: important. Important.
4: Jo crec que sí, molt.
2: Una sí, sí. Tercera part de cada tres socis, un sigui pel Riquelme, això jo crec que d'aquí 4 anys això es pot... Bueno, no sé quan...
0: Perquè 4? El Madrid, 4?
2: Sí, però bueno, aquest convoca eleccions quan li surt
4: clar,
2: de,
4: quan
2: de la pipitilla.
4: Com ara li interessava, no? Jo crec que hi ha hagut una part de, diguem-ne, de vot de càstig. Perquè, és clar, això el que tu comentaves, no, Toni? Fa 2 anys que el Madrid no guanya res. Però és que l'altre dia veia un tuit que feia gràcia perquè deia, no, és que no han guanyat res l'equip de futbol, l'equip de bàsquet, l'equip femení de futbol, el Madrid-Castilla, que el va eliminar el Sabadell l'altre dia del play-off, perdó, de les eliminatòries d'ascens, això de play-off també, fora, i que porten guanyant nadapletes un darrere l'altre, no? Vull dir que no guanyen res. Aleshores, jo crec que també hi ha una part del soci del votant del Madrid que diu, home, anem a provar una altra cosa. I, per tant, aquests són els que han votat a Riquelme. Jo ho veig així, no?, sincerament.
0: Clar.
6: No, res a dir. O sigui, ho he seguit així perquè, clar, és un tema que està allà. Uh-huh. Però, bueno, jo crec que això, el Florentino convoca eleccions quan pensa que allò arrasarà, i resulta que aquesta vegada li ha sortit
4: sí, sí,
6: de competència, no? Que això exacte. Segurament ell no s'ho esperava, no
4: volia.
6: Jo crec
4: que no comptava tant, que no comptava tant, no? Bueno, que arrasaria, i sí. No li ha sortit així, no?
6: Llavors això s'ha portat aquesta...
4: Escolta, el Papa és del Madrid, o sigui, que, bueno, ja estarà content.
2: Sí, perquè, bueno, perquè va de blanc, perquè va de blanc, no?
4: Exacte, sí. És l'única copa que podran aixecar sí. Al Bernabéu, no?
0: A ell li van preguntar, però no va dir que fos del Madrid.
4: Bueno,
0: no
4: sé, quan si anava a l'avió...
0: Sí, anava a l'avió i va dir que ell no... Sinó el seu... No sé què hi va
4: però
0: dir,
4: ràpidament el Florentino ja ho va agafar i ja va dir el comiat que, exacte, que el Papa era del Madrid, no?
0: Bueno,
4: els culers diuen que... I que Dios és blaugrana, no? Perquè és el Messi. En fi, cadascú diu la seva.
0: Li hauríem de preguntar al Papa, ara, quan vingui a Barcelona, demà, doncs que li... tornin a fer la mateixa pregunta.
4: Exacte.
0: A veure si el millor canvia una miqueta, no?
4: Podria
0: depèn
4: ser.
0: De la ciutat on més s'aproximi, bueno, deixa entreveure una mica sense dir-ho, però... què és el que guanya, podríem dir, el Barça i el que guanya o perd el Madrid si continua, com continua Florentino, amb l'arribada de Mourinho, encara de dir doncs, aquest gran fitxatge de 150 milions i tot. No?
4: Jo crec que el resultat de les eleccions d'ahir del Madrid és el millor que li podia passar al Barça.
2: Sí, sí.
4: Vull dir, però exactament el millor. Coincideix. Perquè, a més, que Mourinho torni, un Mourinho que... Del Mourinho aquell que va eliminar el Guardiola en semifinals de la Lliga de Campions fa no sé fa quants anys, és que no queda res. Vull dir, on ha anat aquests últims anys? No ha guanyat res. El van fer fora de Turquia, del Fenerbahçe. El van fer fora, també. Em sembla que el Benfica no l'ha aconseguit ni classificar per la Lliga de Campions. Vull dir, res, un desastre, no? Jo crec que gairebé estarien millor pels seus interessos amb el Cono, no? Amb l'Arbeloa, no? Vull dir, que els hi funcionaria millor. Perquè, sí. Perquè, clar, és un gosset que no es barallarà amb ningú. Mourinho... El que sí que té és més caràcter, no? Això està clar.
0: Que potser d'aquí a 2 anys tenim eleccions de nou al Madrid, ja veuràs tu.
4: Ah, mira.
2: A mi em sembla, a banda dels valors, ell recorda fites històriques del Mourinho, i jo com ho miro... Tu has de pensar, heu de pensar que jo, quan jo de petitet era soci infantil del Barça, m'ho va fer el meu pare, el meu germà i a mi, però jo quan anava al Camp Nou, que fotia 10 o 15 anys que es havia inaugurat, em dedicava més a mirar la gent, com eren les seves reaccions. El meu germà no, el meu germà era un boig que l'havien d'anar a replegar baix de tot perquè ja es volia matar l'àrbitre, no? Però jo no, jo mirava, a més estava pel Rico Chupón Carmelí i aquelles historietes, no? I per tant jo m'ho miro més des de la base social. Jo crec que amb el Mourinho hi haurà enganxades,
4: hi haurà
2: una vida paral·lela al que és el món estricte del futbol, i jo em penso divertir moltíssim.
4: Segur.
2: Aquella cèlebre fotografia del dit a l'ull.
4: Exacte.
2: Que li va fotre en aquí era...
4: En el Tito Vilanova, que pot descansar.
2: En el Tito. Sí. En el Tito. I aquell tio de la triste figura del bigoti,
4: sí,
2: que es van fer samarretes i tot.
4: Senyor, sí,
2: senyor. Estampes d'aquestes donen una vida
4: impressionant. The Observer, li deien. The Observer.
2: L'Observador, exactament. donen una vida impressionant, i a més, si torna a guanyar el Barça, que ho sento, José, que el tornarem a eliminar l'any que ve, doncs evidentment serà molt divertida tota aquella lliga. Pot ser que vagi més frec a frec que enguany, però tot el que es desprèn a l'embolcall del món del futbol estricte, que cada vegada ho té menys d'estricte com a esport, d'això disfrutarem.
4: Segur.
2: Gaudirem molt.
4: Caldrà veure a qui li posarà el dit a l'ull Mourinho, no? O el Tito Vilanova.
2: Ves que algú no li fotin vell.
4: Xit
2: d'entrada, i la primera vegada que tinguin, algú que li fotin
4: un Xomeny de la vida, un Vinícius, un d'aquests, no? Que es barallin bé, ell o alguna cosa, pots comptar, no?
0: Clar, Riquelme proposava a Raúl González per incorporar-ho dintre de l'entitat, també a parlar de l'Iker Casillas. A mi em donava la sensació que aquest Madrid amb Riquelme, amb Raúl, doncs que podia agafar un altre camí, que feia espantar una mica més.
4: I segurament se'l que han cregut aquest 30% de lectors, diguem-ne, no? Soci del Madrid, que l'han votat, no? Clar, és que el Madrid està en una situació... avui llegia també que Florentino té la intenció de vendre el 5% del club, i tal i qual, no? I quan ell... en aquella esperpèntica conferència de premsa a la que va convocar les eleccions, va dir que el Madrid tiene que ser de sus socios i tal, i el primer que fa és vendre una part del club. Vull dir, escolta'm, la gent arribarà a un punt, entenc, que dirà, a part que ja és molt gran aquest home, no? Ja té 79, em sembla, no?
2: 80.
4: Ja està als 80, sí. No? Home... vull dir, està clar que el madridisme sociològic, no?, que va batejar la porta, al final necessitarà o reclamarà un canvi, no? Jo crec que s'ha vist en les eleccions d'ahir que aquest és la via que a la llarga o a la curta, si d'aquí 2 anys a eleccions, doncs segurament Riquelme trauria molt més, no?
0: Ho recorda una mica al Núñez de la seva darrera etapa.
4: Núñez era més divertit, home, sí, era més divertit. Teníem les imitacions i tal, les colònies i tot allò. Era molt més divertit, home. Això m'ho permetia, és gravíssim. Era molt bo.
2: Jo crec que en l'última, li va fer molt mal aquella roda de premsa al Florentino, aquesta última, que gent molt propera amb ell, històricament propera amb ell, em deien, és que no ho entenem, no entenem com aquest tio ha pogut fotre les qüestions de masclisme, atacar la premsa de la manera brutal totalment com la va atacar. Avui l'ABC em penso que no, pràcticament ni em parlava del Florentino. Aquella roda de premsa li ha fotut molt mal. Jo crec que, sincerament, crec que si el Florentino fos el Florentino, ser supremo i tal, dels seus millors temps, intentaria fer una maniobra envolvent amb el Riquelme, i amb un efecte crisàlida, seria el Riquelme el proper, però president del Madrid, però fomentat pel Florentino. Jo veig aquell Florentino amb capacitat d'haver fet això. Ara ja ho dubto.
4: Ara ja és més difícil.
2: Ara ja ho dubto, No sé, està el Toni preparant aquí amb el José una maniobra.
0: Sí, la portada de l'ABC parla del Papa. Parla León 14 no? desborda Madrid i conquista Fieles i Societat Civil. I després...
4: Ni una paraula del Madrid.
0: No, després més a baix, ara ho estava buscant jo, aquí tinc l'article del Madrid. La majoria del Real Madrid està con Florentino, presidente hasta 2030. Pérez sale airoso de las elecciones, es proclamado por octava vez como presidente del club blanco. Y mira el que dieu... De cada tres socios, dos votaron por su candidatura y uno por la de Riquelme.
2: Clar.
4: Un terç, o sigui, que tinguis un terç del club que tu has liderat amb sang i fetge i ferro... Sí, sí.
2: Molta sang.
4: D'allò, exacte. I cops de puny, entre jugadors, el que sigui, durant tants anys... i que el dia que obres una miqueta la porta, diu, vinga, va, eleccions d'aquí una setmana, eleccions, pam, i el 30 i escaig per cent dels votants no et facin costat, jo, si fos ell, m'ho faria mirar, perquè, escolta'm, és un símptoma, és una via clara que aquí està apretant un canvi, no? Mm-hmm. I és lògic, és lògic. És que no guanyen res, al final és un club esportiu, porten dos anys que no guanyen res. Imagina't si això passés aquí al Barça, que cap dels equips importants del club guanyés res en dos anys. Bueno, aquí haurien cremat el Camp Nou abans que s'acabi de construir, no?
2: A més, en Martí Manyes, fins a l'últim moment, a banda de la denúncia que ha fet el Riquelme...
4: Ah, sí, del vot per correu, sí.
2: Del vot pel correu, ja que estem en una tertúlia a nivell de comunicació, durant tota la tarda d'ahir, Telemadrid...
4: Ah, sí, ningú...
2: No, va estar projectant grandes èxitos de l'època Florentino.
4: Però el seguiment de l'escrutini, res, no van fer res.
2: Grandes èxitos amb imatges de gols, i vinga copes, i vinga no sé què, i vinga no sé quantos. Vull dir que dius, clar, el Telemadrid potser hauria d'haver actuat una mica més imparcialment, no? Vull dir que...
4: Ara és de Telemadrid o de Real Madrid TV?
2: Perdó.
4: De Real Madrid TV.
2: Real Madrid TV.
4: Ah, compte. Bueno, aquests ja s'entén que facin això, clar.
2: Bueno, s'entén. Val, doncs...
4: Telemadrid no s'entendria, teòricament. Però devien anar bastant per la
2: línia. Ara vindria un atac de tos, però com que seria forçat, deixem-ho aquí. Però, clar, la tele del Real Madrid, evidentment...
4: Hauria de ser més neutral, no?
2: Clar, perquè vol dir que...
4: Són eleccions al club.
2: Que hi ha una tercera part dels socis del Madrid que podrien dir, escolti, aquesta no és... Desconnecto.
4: No, totalment.
2: En fi...
0: Quina diferència també amb l'esport municipal. Abans parlàvem amb el Xavier, per exemple, l'esportiu Rubí Femení, que s'estava jugant l'eliminatòria d'ascens a Primera Nacional, on la majoria d'equips són professionals, les nostres són amateurs, tenen la seva feina. Al final no va poder ser, però a mi em fascina com el waterpolo, que les noies del waterpolo del Club Natació Rubí Femení han aconseguit una altra vegada l'ascens a la màxima divisió estatal amb equips que tenen estructures professionals i que allò sí que és tot un club en marxa, sí que és tot el que és l'entorn de les jugadores, les famílies, no? A diferència del que podem parlar, no? Dels grans clubs, tu coneixeràs com el Barça, Madrid, etc. No? I a mi em sembla, a més, de les coses que més... M'encanten.
4: És que l'essència de l'esport són clubs com el Rubí, en aquest cas, el que tu explicaves. És l'esport per l'esport. Hi ha gent que té altres feines, que es dedica i treu hores d'on sigui per poder entrenar, i amb tot i amb això, competint amb equips professionals i ser capaç de ficar-se a la màxima categoria, això és de xapó, no? És de barret.
6: És una mica el que diu el Xavi, no? L'essència d'un club és el club, no? L'associació,
4: totalment.
6: L'entorn que comentaves tu també. No és, sí que ho és també, no? Però la part aquesta professional és un afegit, segurament, no? És quan un club evoluciona i segurament deixa de tenir aquesta essència de club per ser una empresa que es dedica a guanyar o a intentar guanyar competicions, no? Però clar, l'essència és aquesta, no? I per tant, sí, hem d'estar contents i orgullosos de les nostres jugadores en aquest cas, perquè...
0: Sí, no, davant del xou cada vegada més del Madrid o dels grans clubs, per exemple, l'esportiu Rubí Femení, quan va jugar aquí al pavelló de la Llana, aquesta eliminatòria de Sens que va perdre contra l'Almagro 1-2, però el compromís era gegant. Van fer una segona part excepcional. Uh-huh. És d'aquelles vegades que van xutar la pilota 3 vegades als pals, travessi també la portera rival, va fer un partit extraordinari, però és que no entrava. I el fet després de quan sortia, es van canviar totes les jugadores i veure-les plorant a dalt, o sigui, estava amb el cor compungit perquè estaven a llàgrima viva, perquè pensaven, clar, han d'anar al Magro, a Ciutat Real, han d'agafar el bus, tot el que significa, i que una mica, doncs mira, ara van empatar, doncs van acabar perdent, no? Però és aquesta cosa maca de l'esport i aquesta preciositat.
4: Clar, no? I que els esportistes quan guanyen o quan perden plorin, això passa en tots els àmbits de l'esport. Vull dir, ara el Rubí que tu explicaves, ahir veia l'Alemanya, l'Alexander Zverev, que va guanyar Roland Garros, finalment va aconseguir guanyar després de quantes vegades ha pogut aprofitar que no estaven ni l'Alcaraz ni el Sinner per guanyar per primera vegada un gran slam, i plorava com una magdalena. És que és normal, un tio de 2 metres. És que és normal, perquè és tota la vida lluitant per allò. Doncs les noies igual. Em venia l'exemple, ara em venia al cap, el del Vilassana d'hoquei patins. El Vilassana, petita població de Lleida, són campiones d'Europa. Campiones d'Europa, un poblet que és més petit que Rubí, i és absolutament excepcional, no? I clar, quan van guanyar, doncs ploraven, clar que ploraven, com no han de plorar? Ah. I quan perden, doncs també ploren, és que és normal.
0: Clar,
4: és normal.
0: Aquí tenim l'exemple de l'hoquei patins en línia, dels 100 patins, que correcte, han estat campiones d'Europa.
4: Aquí pas.
0: Que s'han donat les pobres d'arribar a supercopes, copes d'Europa, a estar a la Lliga, les primeres, però sempre perdre a la final. Van tenir la feina, porten un any amb un psicòleg que cada setmana han estat amb elles, i vinga a anar-hi, final ho han aconseguit. L'any passat van perdre, es feia la Copa d'Europa aquí, justament, a Rubí, i la van perdre contra les Panteres de Valladolid, i aquest any s'ha fet a Valladolid i les han guanyat des d'allà, o sigui que ha estat també com molt preciós, no? Són campiones d'Europa les nostres, les de Rubí, no? I això crec que també és brutal, com tu dius, no?
4: I això, els mitjans de comunicació catalans, els grans mitjans de comunicació catalans, ara que estic fora ja perquè estic jubilat a TV3, doncs és moment de dir-ho.
2: Foli, Xavi.
4: No, que se li ha de fer més cas i se li ha de donar més bola i se li ha de donar més espai a aquest tipus de gestes, a aquest tipus d'èxits esportius aconseguits per entitats, per clubs, per poblacions que van més enllà del Barça, del Madrid i del futbol i del bàsquet, si m'apures, no? Vull dir, i això és una mancança que els grans mitjans de comunicació haurien de fer-s'ho mirar.
2: Això és històric, i jo serà difícil que facin un cop de volant en aquest aspecte. Per això hi ha les ràdios municipals.
4: No, també, clar.
2: Per això hi ha les televisions, per això hi ha la xarxa. En fi, que és el sentit de vida, mirar el pati de casa i estar orgullosos. I altra cosa és que se celebri, que la comunitat de Rubí, la gent, veïns i veïnes de Rubí, se'ls hi dediqui tot el reconeixement que mereixen amb una fita com la que han aconseguit, no? I aquí estem per parlar-ne.
0: A més, seria un èxit, perquè seguir des de les eliminatòries d'ascens a un equip com pot ser d'una població molt petita, perquè acabi campiona d'Europa, o encara que no acabi, que arribi a la final, jo crec que allà fas reportatge, un documental, és que segur...
4: Però no, hi ha mil històries que és
0: que
4: més...
0: I que atrapen.
4: Exacte, que són històries humanes, en definitiva.
0: És David contra Goliat, o sigui, estem parlant tota l'estona d'això.
4: Sí,
6: això té un format de sèrie de reality, de seguiment esportiu interessant.
2: Sí.
4: Home, TV3 ja va fer aquella sèrie famosa de les de l'hoquei, no? Sí. Que ja una mica jugava amb això.
6: Sí, però això era una ficció.
4: Sí, correcte.
6: Però jo dic, en aquest cas, fer un seguiment allò de...
4: Sí.
6: Una sèrie d'episodis des de l'entrenament, el psicòleg...
2: Tu ho has dit, un sense ficció.
6: Clar, això dona per un...
2: Clar.
0: Aquest cap de setmana, bueno, des de dijous, a Rubí ha tingut el Teatre Sense Teatre, que hi ha hagut diverses obres, a més, que estaven premiades, organitzat per la companyia Letal, el Jordi Madaleno. Per exemple, vam tenir les obres com, per exemple, Encapsulant Dickens, Aventura, Camelba, Gota, que tenia el premi FETEN 2026, el millor espectacle de carrer. i que celebrava doncs, aquests de 10 anys i que és una fita que cada any doncs, es va consolidant aquí i que omple la nostra ciutat també del millor teatre. Jo no sé si heu tingut ocasió de veure alguna cosa vosaltres, us heu trobat per aquí, per la nostra ciutat? Heu vist alguna cosa?
4: Jo ara fa temps que no hi vaig, eh? I això, ara que tingui més temps, doncs hauré d'anar més.
2: Jo vaig... Sí, sí, home.
0: Però recordem que fa, què? 4 mesos que t'has jubilat?
4: Sí, del 5 de març, vull dir, res, fa 3 mesos.
0: 3.
2: I després de passar històries fotudes. Jo m'hi vaig trobar a casa, però que més a més és aquest fet, el maco, de trobar-te pel carrer, trobar-te que no t'ho esperes, trobar-te amb una acció d'aquest tipus és gratificant, perquè dius, hòstia, què passa avui? No enquadra en cap data, no. És que no t'ha de quadrar en cap data, és que això t'hi has de trobar. És com els músics de carrer, que et pots trobar a qualsevol ciutat, qualsevol lloc que dius, hòstia, i ja n'hi ha que són impressionantment bons. I gent que està triomfant i que es dedica a anar al carrer precisament per tornar a orígens i veure l'experiència i veure si realment... jo conec algun d'aquests que se'n va al carrer primer amb temes nous i tal, vull dir, va vestit, allò que se'n diria, entre cometes, informalment, i veu reaccions que puguin tenir la gent, i després parla amb ells i tal i qual, no els reconeixen, amb ells o amb elles que fan aquest tipus d'exercici, i per això després ho valoren i després s'hi foten el gran llançament, o el llançament mitjà, el que convingui. Per tant, trobar-te pel carrer, com em va passar ahir a mi, tardet ja, era tarda vespre, una acció d'aquest tipus, hòstia, maco. És molt maco, mira, molt agradable i molt instructiu, per altra banda.
0: Nosaltres hem entrevistat 2 vegades al Pau Palaus, que és el pallasso que va col·laborar amb la companyia Letal, va participar al Teatre Sense Teatre i se'n va anar a Beirut, ara fa un mes, sí, una mica així, sí, a obrir un corredor de pallassos. Em va ensenyar l'agenda, tenia bolos per tot arreu, eh?
2: Sí, sí, i se'n va anar a Beirut, el tio.
0: Una cosa increïble. Ara torna el 15 de juny, justament una altra vegada per estar doncs allà, i mentre li fèiem l'entrevista en directe, que el podíem veure per vídeo, ens anava narrant si podíem escoltar també el so dels drons que anaven en càmeres i que tenien allà doncs preparat també doncs l'artilleria, podríem dir-ho així, per si passava alguna cosa. I és espectacular també com gent i persones que no tenen aquesta necessitat, no? Perquè ja t'he dit que una agenda atapeïda de congressos on anava, de fires, d'actuacions, que se'n vagi a Beirut, que t'estigui dient, mira, he parlat amb la meva dona, amb la meva filla, perquè amb el programador d'Oslo, i ell també, perquè coincidia allà, doncs que és millor que vagis a Beirut, que allà te faran més falta, sapiguent que Israel està bombardejant Beirut, a mi és de les coses també que, sí, com a persona, jo crec que funcionen en un altre tipus de valors, no?, que va molt més enllà de la comoditat, i a mi em causa una admiració impressionant. I l'hem tingut aquí a Rubí actuant, i vindrà de nou, també. Anem a més temes de Rubí. Hi ha els veïns que estan a tocar de Rensica, la fàbrica que fa aquest producte de l'humus pel Mercadona, doncs porta 8 anys patint les pudors. Crec que podem escoltar els veïns queixant-se justament de diferents problemàtiques.
7: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Clar. Fa 3 setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors, pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que no tenen, ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues bueno, lo que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
8: Llegar a més peste cada dia i això no pot ser. Ja és vomitero i asqueroso. No sé què fer.
9: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa amb més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem amb aquest nivell.
10: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores nosaltres no havíem tingut paneroles i ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots i no parem de comprar coses.
11: Tinc 77 anys, he vist que aquí al carrer Urgell les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació en 75 volant. Jo histèrica perdida, però bueno, jo som una molt forta, i però he d'afegir que portem molts anys de partir de la riera, estem tots oblidats.
12: A estas alturas está diciendo que la olor puede venir de otras empresas o de las cloacas, cosa que eso no ha existido aquí nunca. Aquí había, antes de ellos estaba una empresa importante y jamás habíamos tenido un problema con ellos. Jamás. Ni olores, ni ruidos, ni nada. Entonces, lo que no entiendo es cómo los vecinos podemos estar aquí, o sea, 10 años aguantando esto.
0: La companyia ha invertit prop d'un milió i mig d'euros en un pla doncs, per intentar aconseguir minimitzar aquestes pudors durant els hiverns, però clar, ve l'estiu, temperatura puja, llavors hi ha més olors. Han fet un estudi d'olors, diuen que ha durat 6 mesos i assenyalen el clavegueram del barri com el focus probable de les molèsties actuals, però escoltem els veïns que estaven dient, no, no, és que escolta, que abans d'aquesta empresa aquí no hi havia olors.
4: Això de les olors aquí a Rubí ja és una cosa que s'arrossega des de fa molt de temps. Jo recordo anys enrere, poder 4, 5, 6 anys com a molt, les olors que teníem a les urbanitzacions. Jo visc a Can Mir, pels abocadors, que aleshores els camions passaven, els del Sánchez, de l'empresa aquesta, no?
0: TMA.
4: I que, exacte, TMA, i que podien passar, o millor dit, que no estaven autoritzats, però passaven, bueno, i eren unes olors horroroses que havies de tenir tot tancat, tal i qual. Bé, ara veig que passa també aquí, diguem, al centre de Rubí, no?, per entendre'ns, al casco urbà, no? I clar, aleshores la cosa... Veig que això no s'acaba de solucionar, o quan s'han acabat les olors allà a les urbanitzacions, ara fa uns anys que no en tenim, no sé, ara resulta que les tenim aquí. Però, mare de Déu.
6: Clar, però amb el tema dels abocadors, quasi que és lògic, no?, un abocador que faci...
4: Clar,
6: no?
4: Clar.
6: Clar, que tinguis una indústria posada allò, dintre de la població, que aquí a Rubí, malauradament, és això, hi ha molts barris que limiten amb la zona residencial, amb zona, no sé si es diu industrial, o, bueno, estan allà un carrer, separa una cosa a l'altra. Sí, sí. Per tant, la indústria pot afectar els veïns. I si en aquest cas, això porten 10 anys, és veritat que hi ha pintades per allà des de fa molt temps que es veuen, no? A mi m'agradaria saber qui ha fet l'estudi, perquè si l'ha fet la pròpia empresa, bueno...
2: És que és possible que l'estudi s'hagi fet i que els valors que et marquen per llei siguin correctes. És possible.
6: Sí, sí.
2: El problema és que igual cal canviar aquests valors. M'entens? Vull dir, cal augmentar augmentar, no sé si...
6: Sí, sí,
2: augmentar,
6: disminuir,
2: controlar el volum, donat que això està provocant un mal de cap i, en fi, i mal de cap i mal d'estómac i mal de tot pel que s'està veient, no? I a vegades sí que es foten uns baròmetres, uns paràmetres, perdó, el baròmetre és una altra cosa, uns paràmetres determinats, i el que cal és canviar aquests paràmetres, cony, si no funcionen, cal canviar-los, perquè és possible que, dret a llei, l'empresa estigui complint. Cony, doncs potser que ho revisem tots aquests paràmetres, i per altra banda, si realment això ocasiona el problema que ocasiona de cara als veïns, qui farem canviar, l'empresa o els veïns de lloc? Per mi està bastant clar, no?, que el que s'ha de traslladar és que vagi a un altre lloc on no emprenyi d'aquesta manera, i totes les facilitats perquè vagi a un altre lloc.
6: Mira, avui deies que la Marta està en el POM, potser és un bon moment també per revisar això de les separacions o les distàncies entre zones residencials i zones industrials.
2: I per altra banda, també, és clar, les clavegueres, molt bé. Diu, no, escolti'm, no, és que nosaltres complim i ho aboquem allà on t'ho hàgim d'abocar. Bueno, però que potser els anys allà s'ha anat acumulant merda. Vull dir, ràpido i pronto. Potser convindria que algú baixés a les clavegueres i ho netegés una miqueta, baixés a les clavegueres allò vestit d'astronauta amb tots els equipaments i els oxígens que facin falta i ens ho netegessin una miqueta. Potser és això, que el residu s'ha anat acumulant, acumulant, acumulant, i no, el que li ve ja està més o menys depurat, però quan arriba a abocar-se ha passat per tot un sistema de clavegueram que està fet caldo. Bé, doncs netegem el caldo, no? No,
6: i tu com a empresa també aboques a la claveguera, per tant, encara que l'olor vingui de la claveguera, potser també ets tu el responsable d'aquella... No sé,
2: Això ja no ho sé. Això ja no ho sé, però que tenen raó els veïns, hòstia.
6: Clar, molesta, molesta.
2: Jo havia viscut molts anys a prop de la Riera i abans no hi hagués la depuradora a les fonts. La oloreta, quan passaves per allà, per sobre el pont, era... allò alimentava aquella olor, eh?
0: Vull dir... Clar, és que deu ser molt dur que arribi l'estiu, que no puguis baixar, però és que t'olorarà...
2: Que no puguis obrir tot, la finestra.
0: Clar, que no puguis baixar la finestra, que no puguis... Tota la roba olorant, tota la casa olorant, la sensació que deia aquesta dona, no?, de vomitar.
4: I a mi, exacte, vull dir que m'ha deixat bastant esperbarat això, no? Vull dir que diu que els hi donen... Explicaven que els hi donen pastilles o algo per no vomitar o...
6: Per les nàusees.
4: Mare meva, senyor.
6: Llavors ha de ser ja greu, no?
4: Ja és un problema de salut, no?, de salut pública.
2: Total.
0: I que no, clar, canviar-te de pis no és canviar-te de moto.
4: No,
0: de cotxe.
4: No, és clar.
2: Ah. Això deia jo, que hi ha de canviar és un altre.
4: Clar.
0: 93-588-59-60, 93-588-59-60, si voleu opinar, si us sentiu també, si formeu part d'aquest veïnat, doncs, que està afectat per les olors de Rensica, per si voleu participar, perquè creiem que és un tema dur, i és un tema... doncs que implica un moviment que no és gens fàcil, perquè a veure com es mou, com fas perquè es mogui l'empresa o com ho fan els veïns també, no? Ja ho apuntava una mica el Jordi Margarit, que s'hauria de moure l'empresa, però això no serà gens fàcil tampoc, no? Demostra, no?, que
2: primer,
0: aquestes olors estan...
2: Primer, netegem clavegueres. És el primer que s'ha de fer, netejar les clavegueres.
0: Ells van instal·lar un deshumificador per millorar un dels filtres que la planta de Can Fatjó, doncs, té
2: per
0: instal·lat, però...
2: No n'hi ha prou.
0: No funciona.
6: Que facin dos.
0: Que facin dos, no?
2: Sí. Clar, que, no n'hi ha prou.
0: Que facin dos. Parlem també d'educació. Demà torna a haver-hi vaga. Hi va haver aquesta consulta, doncs, que l'USTEC liderava i que després, doncs, va rebre una certa pantuflada també, perquè professors i professores, doncs, van votar, doncs, continuar amb les vagues. Hi ha la crisi a l'educació sobre l'informe PISA. Si mirem, doncs, que els països que lideren el sector de l'educació, que obtenen els millors resultats, com pot ser, per exemple, Singapur, doncs surt que s'inverteix, doncs, molt en educació. Aproximadament un 6% del PIB, i aquí tenim tots els problemes de l'escola inclusiva, de la matrícula viva, i que s'apunta que probablement el problema no sigui tant això, sinó que no hi ha recursos per poder atendre tot això. No és que hàgim de lluitar contra l'escola inclusiva ni contra la matrícula viva, sinó justament dotar de recursos, que és el que està faltant. Llavors, jo no sé si teniu situació també vosaltres que conegueu, però és una situació que preocupa una miqueta, perquè demà també comença la selectivitat, els alumnes estan patint un curs en el que hi han hagut moltes jornades de vaga, el que són els temaris també, doncs han quedat una miqueta potser més escurçats també per justament aquesta problemàtica. Xavi, jo sé que tu ets professor a la universitat, que no us veieu tan afectats, però com afecta l'alumnat que hi hagi tantes vagues, un alumnat que recordem que ve de la Covid també, i en el cas que són més joves, que s'estaven formant també, i que implica, doncs, perdre també el temari, no?
6: Bueno, mira, dius que no estem afectats, sí que ho estem. Just sabem pel tema de les PAU, perquè demà comencen les PAU,
0: sí.
6: I dintre del sistema, doncs, hi ha una sèrie de vigilants, revisors, i molts d'ells són gent, professors d'institut. De fet, l'altre dia llegia les xifres, eh? O sigui, hi ha professors universitaris que fem de revisors. Bueno, jo he fet algun any, però és un rotllo. Estàs allà, sí, tres hores de peu sense parlar, no pots fer res. Simplement estan allà perquè per intimidar
2: vigilant,
6: una mica.
2: Vigilant.
6: Pobrets, venen no tan copiïn, espantadíssims. No? Almenys quan sí. Jo he estat, venen tan espantats que els han ja dit, sobretot, no copieu. O sigui, jo crec que no cal ni la figura, quasi, del Big Boss.
2: Estàs allà, no? Dient que demà pot ser que hi hagin menys revisors que tocarien?
6: Demà, clar, hi ha professors...
2: Estàs dient
6: vaga,
2: això?
6: Hi ha professors d'institut que estaran en vaga... Que
13: sí,
6: poden
13: que podreu copiar.
2: Aquí anava jo. Atenció! Ara és la vostra.
13: Digues.
6: Però no és confessa. Que podem copiar, és que potser hi ha tribunals que no es poden... No hi ha gent, o sigui, no hi ha ningú. O sigui, que llavors, aquí serà un problema. Llavors, jo sé que des de...
0: No hi haurà tribunals.
6: No hi ha revisors, perquè si estan de vaga... O sigui, el problema que tenen ara els que estan organitzant tot això és que no saben... quanta gent, perquè tu no dius que jo demà faré vaga, tu no avises, clar. Mira. Igual demà es troben allà que una o moltes de les aules que necessitaven això, la gent que s'ha inscrit per fer de revisor, pues no es presenta. Llavors era un gran problema. Llavors des de la universitat estaven demanant que la gent que estava, que eren professors universitaris, que no s'havien apuntat, que si podien estar disponibles, i clar, ja el sindicat ja estan provocant un esquirolatge, no sé. Sí, hi haurà lío aquí. O sigui, demà... Llavors,
0: què pot passar, llavors, si no?
6: Jo no sé què pot passar, perquè això ja m'imagino que la Generalitat haurà de veure com això o les canvien de data. Jo no ho sé. Però em poso en la pell del pobre estudiant que hi ha uns nervis, si són les Pau, que això des de tot l'any, almenys quan jo les vaig fer fa molt temps, sí. Però imagino que els...
13: Canviat molt, eh?
6: Sí, aquesta cadira s'està enfonsant, eh?
2: Això, fem petit.
6: Durant tot l'any t'estaven matxacant, allò de... Perquè quan arribis allà, allò és la universitat, vigileu... O sigui, et van generar una tensió i una... Clar, imagino que està allò perquè estiguis a tope, no? Clar, que arribi el dia, que no sàpigues què passarà demà. Això, que t'has perdut una sèrie de classes que no has acabat. Que el mes aquest que tenies per fer les... perquè el curs normalment acaba en ells una miqueta abans i a l'últim mes el dediquen als instituts a repassar tot el temari. Que aquesta repassada, diguem-ne, segurament no ha pogut ser tan intensiva com ells esperaven. És a dir, porten uns nervis acumulats terribles i a sobre demà no saben què passarà. O sigui, jo em poso en la seva pell...
0: Sí, que pot ser que arribi un alumne i no faci...
4: I que no faci proves.
6: Clar, no ho sabem. O sigui, no sabem què passarà. Perquè si no hi ha revisors, no hi ha vigilants, no es podrà... fer l'examen, perquè clar, el revisant no només revisa, sinó arribes allà amb unes llistes que et donen, has d'anar a fer-los passar d'un en un amb el DNI, sí, o sigui, si no hi ha la logística, no sabem què passarà.
4: Ah, doncs serà interessant seguir-ho demà, eh? A veure què és el que passa amb
2: sí,
4: això.
2: Sí, impressionant. Ja. Atenció, us parla el representant de la Lliga dels Copions. Demà és el
4: dia. No hi ha ningú que vigili.
2: Demà és el dia. A por ellos.
0: Hosti, però deu ser dur, amb els nervis, la incertesa aquesta. Sí, ja tenen prou incerteses els joves.
2: Sí, sí.
0: Jo
2: veig una cosa, jo volia dir sobre això de la vaga, aviam. Els sindicats no són els representants d'un temps dels treballadors, en aquest cas els docents, els de serveis, els de no sé què, els no sé quants. Molt bé, tu arribes a un acord. Molt bé, no ets tu el representant que t'han escollit democràticament. A què ve la segona part de posar-ho a votació? Jo això no ho entenc.
6: Sí, el sistema assembleari final...
2: Que algú me lo explique, perquè jo no ho entenc. T'han escollit, ets tu, arribes a un acord, doncs pues ja està, tu. Jo ja estaltava d'alegria, perquè jo tinc un de petit a casa, m'entens? Vull dir que...
0: Bueno, però funcionen en tipus assemblea. Ells arriben a acords i després ho han de refrontar. L'assemblea és qui diu, en teoria... Sí, això està bé,
2: no acabo d'entendre.
6: Sí, però aquí segurament, entrant en un altre tema, segurament ha fallat una mica l'organització. És a dir, tu com a representant, si vas amb la veu del poble, diguem-ne, primer has d'haver parlat amb el poble. O sigui, què necessiteu? Clar, què volem? Clar. Llavors vas i negocies.
2: Aquestes són els temes. Vull arribarem fins aquí, pim, pim, pim.
6: Clar, i no ho fas al revés, perquè si no has fet perdre el temps a tothom. Bueno. Perquè diuen, parlarem d'això. És el que va passar la primera vegada amb els altres sindicats, que no havien parlat amb ningú, i se'ls reclamava una mica... L'Austec reclamava això, no? És que no han parlat amb ningú i no representen a ningú. Llavors van ells i resulta que representen algú perquè tampoc els hi han donat.
2: Pues no sé quants dies de vaga després van i cometen el mateix error.
6: Sí, sí, per això.
2: Per això dic que a mi com algú m'ho expliqui, perquè no ho entenc.
0: El divendres vam parlar amb Ramiro Gil, que és el secretari de professors de secundària, i ells doncs van signar l'acord, es van reunir divendres amb la consellera Esther Niubó, juntament amb els altres dos sindicats, perquè la majoria havia estat un 60 i algo per cent, ara no recordo exactament la xifra, de els que estan afiliats a professors de secundària, doncs van dir justament doncs que sí. Perdona, que tenim una trucada per telèfon. Jaume, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Bon dia.
13: Bon dia a tothom.
2: Hola, Jaume. Bon
13: dia. Hola, què tal, Jaume? Bueno, primer li volia donar el pes amb el José Malagón, que la seu matxacant ja l'he dit amb ell, eh?
0: Sí, ve de negre. Però, curiosament no ve de blanc, ve de negre.
13: Memòria, els que som culers, que també ho hem passat magre uns quants anys, eh? Això en principi. Això que esteu parlant dels mestres, jo em sembla que primer de tot hi va haver-hi una pífia, quan em sembla a mi, del govern, quan van participar, o sigui, van triar dos sindicats que són minoritaris i van arribar a un acord. Jo penso que va ser un error del govern no agafar a la gent majoritària o convocar-los, suposo que ho devien fer. Però bueno, per mi el primer error ve d'aquí i el segon, el que estàveu comentant, el Jordi, que no ho entén, que no li facin cas als representants, no? Això en quant a això dels mestres. Després felicitar els 100 patins i, com ha dit aquest company que teniu aquí, que havia treballat a Catalunya Ràdio.
0: A TV3.
2: Xavi Monastre.
4: Què tal? Bon dia.
13: Hola. Em sento també igual que tu, el que has comentat d'una mica d'abandonat en quant als temes de... Ja sé que són un esforç minoritari, això que han quedat campions d'Europa, però crec que un detall, com a mínim comentar-ho, que no ho he sentit i miro cada dia el Telenotícies i algun programa més. I després recordar-vos que aquí jo ahir vaig assistir a un festival, al Festival de Poesia de Rubí, que ha fet a l'Arca, la seva presidenta, la Maribel Esteller, i la veritat que va ser planíssim al pati de l'Ateneu.
2: T'he vist en fotos, Jaume, t'he vist en fotos a l'Ateneu, sí.
13: Soc famós i em poso al costat de l'alcaldessa.
4: Així surt segur, així surt segur.
13: Perquè ella es va posar al costat meu, que jo vaig arribar abans.
2: La gorra era molt maca. La gorra que portaves pel sol era molt maca.
13: Sí, bueno, això és obligatori per mi. Però, bueno, més que rep a la visió, molesta molt el sol, no?
2: Sí, sí.
13: Ja sobre feia fotografies, o sigui que bueno, però sí, va estar molt bé. I en quant a participació, em sembla que eren 40 i pico de poesies que surten en el llibre que han publicat. I, bueno, felicitar-los pues, per lo bé que ho van fer i sobretot felicitar que entre ells hi havia tres persones forasteres parlant en català, vull dir que va ser bastant emocionant. I en quant als poemes, alguns dedicats a Rubí, encara més emocionants.
2: Clar.
13: Bueno, van llegir tots els poemes que hi havia en el llibre. Només era això.
0: Mm. Jaume, i sobre quantes persones hi havia en aquest festival de poesia de Rubí?
13: Bueno, pues mira, hi havia gent dreta, o sigui que en el pati jo calculo que de 120 persones en amunt.
2: Sí. Sí, jo he vist les fotografies i, home, a més, tu ho saps comptar, Jaume Roura,
0: sí,
2: del Gra, un dels bons fotògrafs que tenim i servicial i amic i que està tot arreu, vull dir, és aquells sí, que te'l trobes arreu on hi hagi una fotografia per prendre. I ahir, i és molt maco, vull dir que es dediquin a... I la tasca de l'Arca, històrica, a més, a la ciutat de Rubí. Està molt bé, està molt bé, i es veu farcit, allò, es veu farcit.
0: Jaume, a mi...
13: Estava planíssim.
0: La poesia que necessita el seu temps, la seva escolta, pair-ho, amb molta diferència de les xarxes socials, no? Que tens l'impacte de la imatge, que vas amb el ditet de l'escroll, que hi hagi tantes persones que estan escoltant la poesia, que es reuneixin, que es puguin llegir aquesta quarantena de poesies, em sembla revolucionari.
4: Sí, és bona paraula.
0: Eh? Sí. No, Jaume, quin és l'ambient que hi va haver després? Què és el que es deia la gent?
13: Bueno, aviam, en quant a la gent, quan escoltes poesia, la gent està en silenci total. I després va actuar la coral Rossinyol, Josep Rossinyol, em sembla que és. Uh-huh. I, bueno, tot va estar bé i perfecte. Uh-huh. I, bueno, jo el que tinc amistat és amb la presidenta de fa molts anys, entre altres coses, pues, de lo que he comentat al Jordi Margarit del Gra, amb ella li vam donar classes de fotografia i per, des d'aquí ve l'amistat, però la coneixo des de que ella tenia 18 anys. Ella, la seva mare, tenia un bar-restaurant que era la Taverna Catalana, que estava a la carretera de Terrassa. Uh-huh. I d'això ve l'amistat i coneixença. Uh-huh. Però bueno, va estar molt bé. Uh-huh.
0: Doncs Jaume Roura, moltíssimes gràcies per trucar, sempre un plaer escoltar-te i que estiguis allà seguint.
13: Bueno, jo només he de fer un comentari.
0: Digues.
13: Que sembla que només parli jo per la ràdio.
0: I sort...
13: No em sap greu a la gent de Rubí que escolta i seguis gent que l'escolta. Pues que no és tan difícil comentar les coses.
0: Sí, i saps què em passa? Que a mi moltes vegades m'arriba pel WhatsApp. Sí, i jo els hi dic, estic fent el programa, i dic, però truca. I, no, digues què tal, parla de no sé, escolta que tal, que no, que aclareix que... I és, bueno, però truca, o sigui, ara no puc. Sí, bueno, ens fa no, com, ens fa... O sigui,
4: les noves tecnologies.
6: La generació ara, Z ja, clar, no truca per telèfon.
4: Ara va
6: no
4: així,
6: parla per
4: ara
6: telèfon.
4: Va així.
0: Ah. Sí, sí, per això, jo, o sigui, jo és el que tu dius, o sigui, tenim la sort de que, bueno, el dia que hi va haver les emergències sí que van trucar bastantes persones,
4: ah, clar,
0: això sí,
4: clar.
0: Amb la tempesta.
13: Tenim la gent que truqui, ja està.
0: Sí, moltíssimes, sí, moltíssimes gràcies. Menys mal que ens truques tu.
4: O que truquin per WhatsApp, mira.
2: Clar, clar, clar, clar.
0: Ho poso directament aquí, no? Truquin per WhatsApp. No
2: oblidem que l'aparell aquest, els iPhones i tota aquesta història, serveixen per parlar, també.
4: També.
0: Però mira...
13: En tot cas, us enviaria un missatge de veu.
4: Molt bé.
2: Exacte.
0: Sí, però... És un plaer saber que hi ha persones que t'escolten, que intervenen, perquè això és el que dona sentit, no? Que tu puguis trucar, que el Jordi Margarit et pugui conèixer. O sigui, aquesta connexió que hi ha entre els oients i els tertulians i la gent que està aquí, això és ràdio municipal.
2: És que, a més a més, el Jaume té una veu molt personal, molt poc... El coneixem des de petit, on tots us jugàvem al minibàsquet, fèiem minibàsquet tots dos. Ell va continuar, jo em vaig quedar. Però mira si ens coneixem la veu.
13: Jugava amb el teu germà, també.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Una abraçada, Jaume.
13: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Home, parlant de corals, parlant també d'abraçades, el papa, segur que... Sí, bueno, tindrà amb la Cibeles, amb aquest milió de persones que vindrà demà també...
2: No, què, el milió que estaven allà vindran aquí?
0: Vindrà. El papa que vindrà, no sé què us sembla, això té una repercussió, alguns... parlen també d'un retorn en diners, parlen de 200 milions d'euros, de tota la repercussió mundial que tindrà, i no sé què us sembla fins ara la visita que ha tingut també a Madrid, el seguiment i la repercussió que tindrà aquí a Barcelona.
4: Bueno, potser s'ha fet d'entrada aquí als mitjans catalans un seguiment, potser si m'apures un palet exagerat, estava a Madrid. O sigui que tampoc cal que li dediquem tantes hores, no? Ara, quan estigui aquí a Barcelona, doncs val, perfecte, molt bé. Però jo crec que el que s'ha de seguir, sobretot, és el tema del català. A veure què parla, què diu, A veure, què diu no? Vull dir, perquè ja sabem el que dirà, més o menys, no? Una mica com a Madrid i tal, i en fi, ja sabem quin és el missatge, vull dir, cap problema. Però és que, en aquest cas, jo crec que el que més ens interessa als catalans és quin idioma utilitzarà i quin paper tindrà la nostra llengua, perquè, vaja, jo crec que...
0: A veure, hi ha qui deia que estàvem atiant focs.
4: Va parlar en quichua quan la visita que va fer... Escolta'm, ahir va parlar a Madrid en castellà? Clar. Aquí? Doncs en català. Clar. I per mi, diguem radical, exclusivament en català hauria de parlar aquí. Directament. És la llengua d'aquí. És la llengua pròpia. I aquí, diguem que els catalans ens hauríem de posar molt forts, no? I no ho farà. Segur que parlarà castellà, també. I aquí jo crec que hi haurà, o que pot haver, una moguda important, una... xiulades importants, no sé si del nivell de les finals de Copa del Rei quan sona l'himne espanyol i juga l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça i tal, però hi haurà... El que passa que no sé si se sentirà, a veure si per televisió això es veurà o no, perquè m'imagino que tots els grups d'allò els tindran quatre cantonades més enllà d'on estigui el pub, més enllà de la Sagrada Família. Mira, però ens hem de fer sentir, ens hem de fer sentir.
2: Xavi, fa... El diumenge que ve farà 101 anys, 101 anys, que va haver-hi la xiulada al camp de les Corts del Barça en l'himne espanyol. Resultat, tancament de l'estadi, del camp de futbol aquell de les Corts,
4: sí.
2: i dimissió obligada d'en Camper com a president del Barça. Això com a fita, vull dir, ja que parlàvem, ja que el Pissogre que passa per Valladolid, però no, per recordar. Mira, jo veig grans diferències entre Madrid, del Papa a Madrid. Primer, tots els escenaris de Madrid són cadafals, són postissos. Han estat postissos. Què ve fer el Sant Pare a Barcelona? La torre de
4: Jesús,
2: de Sagrada Família. Quin orgull és aquest per Catalunya, a diferència dels cadafalcs i empostissats que han fotut a Madrid. Aquesta és la gran diferència.
4: Tens dubte.
2: Amb orgull de catalans, el Gaudí, que va parlar català fins a l'últim moment, és a dir, quan el va atropellar el tramvia va dir collons, o alguna altra cosa més forta, i que és un gran defensor del català. És evident, i jo estic amb el Xavi, no està sol. Jo també penso que el 100% hauria de ser
4: exclusivament
2: ha de ser en català, no? Sí. Que hauria de ser, és que ha de ser en català. I ja està, per més que l'omell aquest...
0: Que es busquen problemes on no
4: n'hi ha. Mare de Déu.
2: Sigui un infiltrat dels empostissats. Aleshores, amb orgull, estarem inaugurant un temple, siguis creient o no, que és una meravella. Si no hi heu estat dintre mai, aneu dintre i alceu la mirada,
4: sí, és com demanen.
2: És espectacular. Sí. T'entra una... fins i tot devoció. Devoció, però sobretot és una màgia. És una màgia espiritual, física, terrenal, de tot. Amb aquest orgull del català Gaudí, d'aquella obra magistral que ha fotut, que va dissenyar i que s'està acabant, és impressionant i, evidentment, vull que parli i només en català. Per què? Collons, perquè som a Catalunya.
4: Ja està.
2: És estrany que a Catalunya es parli català? És tan estrany que es parli català a Catalunya?
0: Doncs amb aquesta reflexió ho deixem. Moltíssimes gràcies a Jordi Margarit, Xavier Bonastre,
4: de res.
0: A Xavier Ribas, ens escoltem el proper dilluns, i per suposat, moltes gràcies, José Malagón, en català, ho sento per tu, del Madrid. Vinga, som-hi, els serveis informatius i Ràdio Rubí, amb la tertúlia, després, Rubí al dia.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí. Entrem a la part més cultural. Avui parlem de dansa, però també de cinema i sèries. I a més, aquesta setmana, molta atenció, perquè regalem entrades per anar dissabte al ballet.

0: A partir de 2:15, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez ens parlen de cinema i sèries. A la secció de la gran pantalla parlem de Backroom i La Luz, dues propostes que avui ens porta el Jacint Fornols. A l'apartat de sèries, Cape Fear, que s'acaba d'estrenar a Apple TV, i al final d'Eufòria. Ja sabeu que el Víctor Pérez ens fa les millors recomanacions per estar-nos a casa i mirar a través de l'streaming diferents sèries i propostes. Avui els convidats musicals són els Tallets, que actuen a Rubí, però també a Sant Cugat, també a Mataró, el mes de juliol. És una oportunitat de veure'ls gratis en aquestes festes majors, les d'aquí del Vallès o les de la seva ciutat, la seva població. Avui, a partir de 12:15, hi ha roda de premsa de festa major, per tant, coneixerem els detalls de la festa de la ciutat. De moment ja sabem que actuen els Tiets, però també Beret, el Tour dels 40, els Pets, els Despistaus o la rubinenca Joana Cras. I ara, en uns minuts, parlem amb Joan Francisco Gómez, del ballet de l'International Ballet Company, que actuen dissabte a la sala amb la gala Star Ballet. Després en parlem. Com dèiem, tenim entrades per veure aquest ballet aquest dissabte a la sala. Com sempre, només cal que ens truquis al 93 588 59 60. Tenim 4 invitacions per anar gratis a aquest espectacle que arriba a la nostra ciutat després de voltar per bona part de la geografia espanyola.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dissabte a la sala acull l'Stars Gala Ballet de la International Ballet Company. Es tracta d'una companyia que reuneix ballarins d'arreu del món que interpreten coreografies clàssiques del ballet, com ara el Cascanous, la Bella Durmiente o el Lago de los Cisnes. L'Stars Gala és precisament una representació dels ballets més clàssics, és a dir, tot en un, concentrat en un tastet de cadascun d'aquests ballets. A l'altra banda del telèfon tenim el Juan Francisco Gómez, és un dels responsables, un dels portaveus d'aquesta International Ballet Company, que està, si no m'equivoco, a les Canàries. Juan Francisco, bon dia, buenos días.
1: Bon dia, què tal, Belén? Sí, encara estem per aquí pegant botes d'illa en illa, sí.
0: Déu-n'hi-do. Per començar, explica'ns, jo ho explicava una mica per sobre, però explica'ns què és la

0: International o l'International Ballet Company, perquè estem acostumats a companyies de diferents parts del món i el que feu vosaltres és tenir ballarins d'algunes d'aquestes companyies, principals companyies del món, no?
1: Sí, exacte. És un projecte que es va iniciar ja fa 4 anys i el que fem és això, amb la direcció artística de Cristina Terentiev i Alexei Terentiev, es reuneixen ballarins de molts països i es fan els assajos, es fan els ballets i després es fa la gira. És molt complicat, evidentment, perquè cadascú viu on viu i cal reunir-los a tots, que treballen tots plegats, i el bonic és que és la mescla de diferents escoles, no? L'escola francesa, l'escola anglesa, l'escola russa, no? I tot això plegat dona molta varietat. I el que tenim que veure el diumenge és això, és la condensació dels millors moments de molts ballets clàssics, com m'has dit tu abans.
0: Clar, deies, cadascú està al seu país i cadascú està a la seva feina. És a dir, que heu de, més a més, trobar dates perquè aquests ballarins i ballarines puguin viatjar a Espanya, que és per on esteu fent aquesta gira.
1: Sí, sobretot perquè cadascú treballa normalment a un teatre fixe i això es tracta de poder gestionar i la disponibilitat per a després poder fer la gira amb nosaltres, clar.
0: Tant la companyia com el ballet, tinc la sensació que donen l'oportunitat, sobretot a gent que no ha anat o que no és habitual d'aquest tipus d'espectacles, de veure els millors ballarins, que d'altra manera seria gairebé impossible si no viatges als seus països d'origen. I el mateix amb les representacions. En el cas, vosaltres teniu un repertori clàssic, però teniu cadascun dels ballets, és a dir, que quan feu el Cascanueces teniu el Cascanueces sencer. Però l'Stars Gala és una altra cosa.
1: Sí, la Star Gala, diguem que és un poc intentar arribar, ja no fer arribar no aquests títols tan clàssics com puga ser el Jack o el Trencanaus, com comentes, és arribar a fer arribar títols com Raimonda, com la Sílfide, com el Corsario, el Quixot, que són títols que normalment no es fa a la gira. Pues diguem que són aquests moments més bonics que solen interpretar els solistes, els adagios, els pas de dos, aquests moments tots plegats a l'escena. Diguem que és un poquet més variat per al públic i interessant per al públic que realment sol anar a la dansa.
0: Clar. Aquí a Rubí tenim una vinculació estreta amb la dansa. De fet, fa només una setmana actuava el Ballet Barcelona. El Ballet Barcelona té residència aquí a Rubí. Per tant, diguéssim que som un públic en certa manera entrenat, eh? Però per aquells que no ho estan tant, quina diferència hi ha entre la coreografia clàssica, que és el que vosaltres feu, i les interpretacions? Ho dic perquè torno als del Ballet Barcelona, sense voler fer comparacions, ells ens explicaven que el que faran és una interpretació, una coreografia més actual. Per tant, quina seria la diferència?
1: Diguem que nosaltres el nostre ballet clàssic és molt fidel a les coreografies originals. És ahí on està moltes vegades el repte, no? Després, la visió més oberta que puga fer una altra companyia és també és com fer una versió d'una cançó antiga, és el mateix, és també molt interessant, evidentment, la tasca que fa el Ballet de Barcelona. I com Rubí el tracta, i tracta totes les companyies de ballet que anem per ahí, això és molt d'aplaudir.
0: T'ho agraïm. Per tant, veurem coreografies clàssiques, que això també té una part positiva i una part negativa. És a dir, portant-ho, aterrant-ho o posant-lo en la part més pragmàtica. Qualsevol ballarí sap la coreografia clàssica. Això està clar. Això no vol dir que no l'hagi d'assajar, eh? I de practicar. Té aquesta part de positiva. La part negativa és que és un ballet que han interpretat infinitat de companyies i des de fa molts anys. Des de fa segles, en algun cas, no?
1: Diguem que ahí és com llegir la partitura clàssica, clàssica. No et pots sortir d'aquesta partitura. I, a més, el que has de fer és interpretar-la. Perquè, en aquest cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista de solistes front a tot el públic. No és com un llac, a lo millor tens tot un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic, lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena. És molt, molt més directe i penso que és molt més interessant també per al públic i per al mateix solista, no? Perquè és com de tu a tu, és ballar de tu a tu.
0: Clar, es crea una atmosfera especial. Explica'ns una mica què és el que veurem. Hi han interpretacions de la Bella Durmiente, del Corsario, del Lago de los Cisnes, la Sílfide... Explica'ns una miqueta, perquè tot i ser números per separat, entenc que sí tenen, si no certa continuïtat, si ser relat, no?
1: No hi ha un relat, però sí que està molt bé. Hem fet un repertori que en tot moment estàs veient algo que et sona, algo que no et sona, però t'està agradant. Aleshores, tant visualment a l'hora d'il·luminació, tant al vestuari, tant les parelles en si, no? Diguem que és un espectacle que està molt clavat rítmicament, però molt, molt, molt clavat, i des que comences amb una Bella Durmiente, que sí que et sona, fins que acabes a lo millor amb el Quixot, que no et sona tant, o una Raimonda, que no són títols que estàs tan acostumat a escoltar. És un espectacle molt bonic, molt dolç, molt pur, i en una exigència per als ballarins increïble.
0: Clar. Aquells que ens estan escoltant i que potser, dèiem, nosaltres aquí a Rubí tenim certa relació amb la dansa, però saps que no és l'art escènica més popular. Per tant, per aquells que diguin allò que jo sempre dic de no vaig a veure dansa perquè no hi entenc, què els hi diries?
1: Que és, no sé, és com anar a veure un paisatge perquè no saps de botànica.
0: Però oi que us ho trobeu? Oi que us ho trobeu? Que la gent pensa que per veure ballet
1: molt,
0: clàssic
1: molt,
0: cal ser un
1: molt,
0: gran expert?
1: També trobes sempre la gent que et comenta és la primera vegada que vaig a veure dansa i m'he quedat al·lucinant, no? Això ho trobes. Per tant, la dansa i la música, no? que sona, és tan fàcil de seure't a la butaca i deixar que t'entre tot, tant visualment com per la música, que és molt senzill. No es fa un pas coreogràfic per a que tu diguis, oh, menudo atleta. No, te té que transmetre. I és algo que sí que aconseguís la dansa clàssica i penso que tots estem oberts, encara que no entengam, tots estem oberts a les coses bones i a la bellesa, no?, d'un espectacle de dansa.
0: I a més el que deies, que no és només una demostració tècnica, sinó que, i sobretot les coreografies més clàssiques, estan pensades per explicar amb aquesta coreografia una història, és a dir, que la història s'acaba entenent.
1: Clar.
0: És com molt
1: clar,
0: explícit.
1: I veus com els ballarins es miren i és una història d'amor, de desamor, saps? És, tot això ho entens sense paraules a través de la dansa. El patiment, el que comenta, el estar bé. Pensa que la dansa és el això que té, no? Que és un idioma internacional.
0: Absolutament. Esteu ara a Canàries, però de fet veniu de fer uns quants bolos i en fareu més. Explica'ns una mica, perquè crec que fareu uns quants quilòmetres, no?
1: Sí, en aquesta vegada per Canàries penso que deixem dues illes sols per hem estat fins i tot a la illa del Hierro, que és per primera vegada la que anàvem, però amb l'esforç per part de la companyia i el que és l'Ajuntament de Valverde d'allà s'ha pogut arribar també. I res, sí, d'aquí encara falta fer Les Palmes, falta fer Fuerteventura, anirem a Fraga, Palma de Mallorca i acabarem el diumenge a Rubí. Sí.
0: Déu-n'hi-do, sí. O sigui, això que ens estàs explicant és només aquesta setmana.
1: Sí, exacte, això que t'acabo d'explicar és només aquesta setmana. Ja portem una pareguda.
0: Déu-n'hi-do. Com estan els ballarins i les ballarines? Perquè, a més, venen de fora, el nivell d'exigència a la dansa és molt alt. i estan actuant pràcticament a diari. Com estan?
1: Sí, a diari el problema de viatjar tant també entre illes és que sempre tens que alçar-te molt pronte per agafar un avió, per agafar un ferri, però ells, és el moment que disfruten, no?, de la dansa, el poder pujar-se a l'escenari i dir, mireu el que faig, no? A més, que continuen amb 3 hores abans assajos, escalfaments, dius, bueno, no sé, tampoc faria falta que tingueres 3 hores abans en l'escenari, no? Que descansares un poc més, però bueno, el nivell d'exigència sí, sí.
0: No vull quedar-me amb un sol nom o amb uns quants noms, però què destacaries o qui destacaries que és una oportunitat única de veure, en aquest cas a la nostra ciutat, i que ja s'ha vist a Canàries?
1: És tot, és tot. Evidentment hi ha una direcció artística que és la de Cristina Terentiev, que balla dos números de Raimonda, que a més és la directora artística de la International Ballet Company, però evidentment tots els altres ballarins són tots ballarins solistes d'altres companyies i d'altres teatres, i tots i totes són gent molt, molt, molt bona.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Entre ferris, avions i actuacions, us esperem a la nostra ciutat aquest cap de setmana. Tenim, a més, unes invitacions que ens heu fet arribar. Per tant, oportunitat per als nostres oïdors d'anar gratis a un ballet, que ja és un luxe pagant, imagina't, si vas convidat.
1: Doble
0: luxe. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé l'actuació, Rubí.
1: Molt bé, gràcies, Helen. Un abraç.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Queden 7 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Dèiem que avui volíem tenir de convidats musicals a The Tietz, que són un dels grups que actuen a la Festa Major en una estona, en una hora, per ser exactes. Hi ha una roda de premsa prevista per avançar les activitats de la festa de la nostra ciutat, però ja sabem alguns dels grups que actuaran. Detallets són uns, però també Despistaus, Beret, Els Pets, la Banda Neon o la rubinenca Joana Crash. Avui molts mitjans de comunicació recullen que els Tietz estaran a Rubí, a Sant Cugat i també a Mataró a les seves festes majors, i és una oportunitat de veure aquest concert gratis. Ens quedem amb un dels seus temes més coneguts, Bailoteo.
1: I em costa de creure, han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

4 minuts, mal comptats, si seran 2:15 del matí. Anem a revisar l'agenda de Rubí per aquest dilluns 8 de juny. Per ser dilluns, no està pas malament l'agenda perquè tenim un munt d'activitats. Per exemple, en la part més pragmàtica, una nova sessió informativa sobre la regularització extraordinària. Ja sabeu que aquests dies us en parlem pràcticament a diari, perquè pràcticament cada setmana hi ha alguna d'aquestes xerrades. És una xerrada que fa el Servei d'Assessorament Jurídic de l'Ajuntament de Rubí per a persones migrades que volen regularitzar la seva situació gràcies a la regularització extraordinària que ha posat en marxa el govern central. Doncs bé, avui a l'edifici Rubiforme, a la Rambleta Joan Miró número 14, l'edifici Rubiforme de tota la vida, a partir de les 4 de la tarda fan una nova sessió. Allà t'ajuden amb la documentació, et recomanen quina és la documentació que has de portar i fins i tot et donen suport perquè aquest és un tràmit que s'ha de fer en el cas de Rubí a Correus, però també es pot fer a Barcelona, a les oficines d'estrangeria, a les 4 de la tarda, a Rubiforme. Aquesta xerrada és oberta a tot el públic, això sí, has d'agafar inscripció prèvia. Per tant, una de les propostes per avui. Però també tenim un curs de dibuix urbà, de Sketcher. És una cosa que es fa a partir de les 6 de la tarda a l'Ateneu i que es fa, o s'ha fet, el mes de maig i ara torna a 3 dilluns del mes de juny. Són 6 sessions al voltant de 12 hores, cada dilluns, entre les 6 i les 8 del vespre, en aquest cas a càrrec de Margot Alonso. Les places són limitades. Està obert a una desena de persones. Si queden places, doncs us podeu informar per apuntar-vos a aquest curs de dibuix urbà. També avui a les 7 de la tarda a la sala Neus Català hi ha el Club de Lectura de la sala, en aquest cas al carrer Ulloa número 9. També una activitat gratuïta que cada mes tracta un llibre. En aquesta ocasió, en aquest mes de juny, el llibre és Una niña buena d'Elisabet Benavent. Us podeu acostar a aquest club de lectura, tant si heu llegit el llibre com si no l'heu llegit. Però en tot cas, és un espai per conversar sobre literatura. I encara una cosa més, una conferència que es fa a les 6 de la tarda a càrrec de Núria Salam Ballesteros, que és enginyera química i doctora en ciències dels materials. La conferència es diu Materials, la veritable revolució del segle XX. Com dèiem, a partir de les 6 de la tarda, és una professora de la UPC de Terrassa, que és investigadora, sobretot en la recerca de nous materials, i que doncs ens parlarà de com al segle XX la revolució, la veritable revolució, s'ha produït amb la creació de materials molt específics que ens han ajudat per coses com molt sofisticades, com crear un coet i anar a la Lluna, però també per coses molt pragmàtiques, com ara la roba. Molts materials que es van inventar al segle XX o a principis del segle XX els portem a diari sense adonar-nos. De tot això parlarà, com dèiem, la Núria Salam Ballesteros a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca en una conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí.

I suposo que heu reconegut aquest conegut ballet al llac dels Cignes, un dels ballets de Tchaikovsky més coneguts. Doncs bé, aquest ballet i d'altres els podreu veure aquest diumenge a la sala a partir de les 6 de la tarda. Acabem de parlar amb la International Ballet Company, que interpretaran aquesta gala de ballet de les estrelles. Com ens explicaven, es tracta d'estrelles internacionals interpretant ballets clàssics amb la coreografia més clàssica. Les entrades costen 35 euros, perquè un espectacle d'aquestes característiques no és pas econòmic, però nosaltres tenim invitacions, tenim 4 invitacions per anar a veure aquest International Ballet Company. Només cal que ens truqueu al 93 588 59 60 per aconseguir aquestes entrades gratuïtes. Repetim, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, a la sala, el preu de l'entrada és de 35 euros, 29 si teniu descompte, ja sabeu, els que són socis del Teatre Municipal, podeu també adquirir les entrades a través de la plataforma Covin. Però si ens truqueu al 93 588 59 60, podeu aconseguir aquestes entrades gratis.

0: Passen gairebé 4 minuts de 11:45 del matí. Ja tenim amb nosaltres el Víctor Pérez, el nostre expert en sèries. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Mola ser un expert en sèries o en cinema, perquè se suposa que l'única cosa que fas és mirar sèries i cinema, però no és el cas del Víctor i del Jacint, que fan això, però també moltes altres coses. Ja veiem el Jacint Fornols a l'altra banda. Hola, Jacint, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ser crític cinematogràfic tampoc no significa només mirar pel·lis i no fer res més a la vida, oi?
2: Efectivament, tu ho dius molt bé. És que si només fas això, jo crec que no podries gairebé fer res. Recordar que hi ha una pel·lícula que es diu Pizza Movie, que precisament explica que una crítica de cinema es té que dedicar a una altra cosa perquè diu és que no guanya ni 800 euros al mes per viure.
0: Clar.
2: Què vol dir? Que si no tens un gran mitjà que et dona recolzament, estàs impossibilitat de dedicar-te a això. A més, amb internet, tothom fa crítiques.
0: Sí.
2: Això és cert.
0: Total. També és cert que això de les crítiques i les ressenyes d'internet, pues al final hi ha molta gent que ho fa i això no el converteix en un expert, eh?
1: No, però bueno...
0: També cal mirar qui t'està assessorant, eh?
1: Però sempre parlant de la part bona, almenys hi ha molta gent que abans no tenia possibilitat de parlar de sèries i pel·lícules i que són... Bueno, que parlen bé d'elles, saps? Encara
0: sí.
1: Que no són experts, no hagin estudiat o el que sigui... que és el meu cas, jo no he estudiat cinema, ni televisió, ni sèries, i parlo d'això, encara que sigui periodista, però bueno.
0: Ben trobat,
2: però sí que t'hi has dedicat. Però sí que t'hi has dedicat i ho has treballat. Mm. No només parles del que t'agrada o no t'agrada, sinó que tens un bagatge i un background, que diuen.
1: S'aprèn veient, al final.
0: Sí,
1: no hi ha més.
0: Absolutament.
2: Sí, això és cert. Si no veus cinema, per això em fa molta gràcia comentaris de persones que dius, escolta, no han vist molt de cinema o no han vist moltes sèries. Clar, i es queden en quatre coses. Clar, i aquest és el problema, que després crea una sensació de que la informació que es presenta moltes vegades no és realment molt bona, que diguéssim.
0: Doncs anem a les pel·lícules. Estava pensant, després ja us explicaré fora d'antena, que ahir vaig anar al cinema...
1: Anda.
0: Sin demasiada suerte, he de dir. Comencem pel cinema, comencem amb el Jacint i amb la primera proposta que ens fa, que és Backroom.
3: He encontrado algo en la tienda.
4: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
5: Hola. ¿Hay alguien? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
4: Te creo, por supuesto.
5: Bueno, volveré y traeré pruebas.
6: ¿Estáis grabando?
7: Sí.
6: Bien, seguidme.
4: Clark, ¿esto qué es?
6: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
8: ¡Sácame!
5: ¿Qué has visto?
3: Este lugar crea salas.
5: Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
4: Clark, ¿me oyes?
9: No lo entiendo. ¿Esto qué es?
3: Maravilloso. ¿A que sí?
4: ¿Hola?
0: Doncs la cosa va de thriller avui, pel que veig. No sé si a vosaltres us ha semblat, però a mi el tràiler m'ha recordat a un munt de pel·lis.
1: I jo et diré una sèrie també, que potser la gent no...
0: Sí,
1: cal...
0: sí, a mi també. Va, però deixem parlar el Jacint. Aviam què ens explica.
2: A veure, hi ha una proposta d'aquest director que encara no ha fet els 21 anys, que es diu Ken Parsons, que als 16 anys es va fer molt famós com a youtuber, o presentat una sèrie d'imatges que va sorprendre molta gent amb la seva capacitat visual. En aquesta pel·lícula, realment, d'aquell terror, és una pel·lícula de terror, en el fons, que el que provoca l'espectador és un desassossec. Per què? Perquè tu estàs davant d'unes imatges i estàs davant d'una trama molt interessant. De dues persones, una terapeuta i un home, que queda atrapat en una misteriosa zona que semblen espais d'oficines, coses molt estranyes, una arquitectura molt freda, amb llums d'aquelles que normalment tenen o tenien les oficines als anys 60 i als anys 70, i ni més ni menys que té que rescatar aquesta persona del lloc on t'ha anat a parar, a través d'una estranya porta dimensional. Això què crea? Crea una sensació de que tu estàs davant d'una pel·lícula que, encara que fa servir els ítems clàssics del cinema de suspens i de terror, la seva escenografia i la seva creació d'atmosferes et deixa captivat. Ara bé, dit això, també cal dir que al final de la pel·lícula, que això és el més interessant de comentar, tu et planteges, bueno, però realment, què m'ha explicat aquesta pel·lícula? Què m'ha estat explicant? Tens diferents opcions, perquè és una pel·lícula d'aquelles que et dona a interpretar, és oberta, que és potser la part més interessant. I l'altra part interessant són els seus dos actors protagonistes, el Chiwetel Ejiofor i la Renata Reinsve. Recordar que la Renata Reinsve l'hem vist a pel·lícules com La peor persona del mundo, Valor sentimental, i és l'actriu protagonista de Fjord, l'última pel·lícula que ha guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes, de Christian Mungiu. Si ens trobem d'una d'aquelles actrius, com vaig veure que sortia en aquesta producció, dic, ull, aquí hi ha alguna cosa diferent. I és cert, és una pel·lícula força diferent. El que també us puc dir, que a mi em dona la sensació, quan s'acaba la pel·lícula, dius, però hi ha algú més. Què vol dir? Que hi ha alguna cosa que es queda molt, molt amb la imatge, però hi ha allò, la sensació de que potser s'han quedat molt amb l'atmosfera, amb la creació d'ambients, però potser no han anat més enllà. I aquesta és la meva sensació. Ara puc dir que a mi em va divertir molt i vaig sortir del cine pensant, dic, caram, és una troballa la manera que han enfocat precisament uns traumes, perquè totes dues persones, els dos protagonistes, tenen un trauma, i és molt interessant conjugar amb els espais, amb el trauma, amb diferents situacions que han viscut. Jo la vaig trobar molt, molt interessant, realment ha sigut un èxit, és un èxit, ha recaptat 109 milions de dòlars des del 20 de juny que es va estrenar als Estats Units, una pel·lícula d'un pressupost d'uns 20 milions, i a darrere hi ha l'estudi A24, que són els grans en aquests moments, l'estudi independent, i el senyor Wei Wang. Amb això potser ja ho hem dit tot. Cal recalcar sobretot les dues magnífiques interpretacions dels seus dos actors protagonistes, tot i la sensació del déjà vu del final, que a mi em dona una sensació estranya, el déjà vu al final. Recordar que tot això ja s'ha fet. O sigui, no és nou, però sí, és un material que et dona la sensació que feia molt de temps que no apareixia a la gran pantalla. I això sorprèn perquè ve d'un jove de 20 anys que el 18 de juny farà els 21 anys.
0: Déu-n'hi-do. A mi m'ha recordat a moltes, sí, moltes
1: a sèries,
0: coses.
1: A sèries, se deia Separación.
0: Sí, clarament.
1: Separación d'Apple. De fet, sí, els creadors van dir que una mica d'inspiració tenien en l'espai que hi ha a l'oficina de la sèrie, que era s'inspirava en aquest curt de les backrooms. I a part, el tema del pressupost i el que ha guanyat, s'ha menjat aquesta pel·lícula Mandalorian. O sigui, té bastant mèrit, ha guanyat més de 200 milions i Mandalorian no arriba als 300, però vull dir, a nivell de pressupost i el que ha guanyat cada pel·lícula, no té, vamos, no hi ha debat. Vamos. O sigui, Backrooms ha sigut un èxit brutal. Sí, sí. I Mandalorian un fracàs rotund.
0: Deia el Jacint, al final dius allò de hi ha algú més. Potser també ens hem d'acostumar, perquè jo últimament he vist algunes pel·lis que al final el que t'expliquen és simplement uns fets, és a dir que potser estem acostumats a una narrativa més clàssica que tanca i que dius, d'acord, tanca'm això, i potser estem assistint a una nova forma, a una nova narrativa, o no, o li ha quedat així.
2: Hi ha dues possibilitats. I a mi em sembla, malauradament, potser seré un aquí una mica massa crític, valgui la redundància, em sembla molt de que no van trobar o no han trobat, no, el guió, a mi em sembla, que deixen masses coses a l'espectador. Què vol dir? Jo no demano un final tancat, ni molt menys, perquè considero que els finals oberts són molt, impliquen molt, són molt bons, i del... però sí que trobo algunes coses que no m'acaben d'encaixar. Però bé, això són percepcions que tindrà cadascú a l'hora de veure-la. A mi tinc la sensació aquesta. Com t'he dit, hi ha alguien más, vol dir, bueno, i amb això que tu havies començat tan bé,
0: ja.
2: Per què ho acabes així, per exemple?
0: Però és una bona pel·li, eh? Sí. És una bona pel·li, pel que deies.
2: Sí, sí, sí, no, no, jo tinc que dir, però sí que és veritat que la sorpresa és aquesta, que ha derrotat a la pel·lícula de Disney, que al principi havia de ser, amb permís de Toy Story 5, que ve la setmana que ve, que era la gran estrena de l'estiu, l'aposta de Disney.
0: Doncs anem a l'altra proposta, aquesta més de proximitat, es diu La Luz.
7: Tocar-me.
8: ¿A menudo?
7: Un par de veces.
10: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos?
11: ¿Ha perdido la fe?
7: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
12: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
7: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
12: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
7: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
12: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
7: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. ¿Alberto?
13: No ha cambiado usted de colonia.
7: Por favor.
13: ¡Que te vayas, hostia!
14: Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
7: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
15: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
7: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
15: Delito, lo que tú has hecho es delito.
7: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
16: Yo podía haberte protegido.

0: Doncs poca sorpresa sobre de què va la luz, no?
1: Sí, doncs té molta sorpresa.
0: Sí?
1: I et diré per què. Perquè va des del punt de vista d'un pedrastre, d'un capellà que fa 30 anys havia tingut relacions o havia forçat relacions sexuals amb tres joves. A partir d'aquí, quan ell decideix que la seva vida com a capellà ja ha acabat, que vol penjar els hàbits, demanar la dispensa eclesiàstica i se'n dona compte que pot començar a sortir la llum el que va passar fa 30 anys. Clar, hi ha dues opcions a la pel·lícula. Enfocar-la com una pel·lícula de denúncia o enfocar-la des del punt de vista, que a mi m'ha semblat molt interessant, del Fernando Franco, en què es fica la pell del pedrastre, de l'abusador, i veus tota la situació com de mica en mica el va desbordant, li va fent veure el que ha passat i el que ha amagat i el que va fer destruir la vida de tres persones. Una pel·lícula de Fernando Franco que a mi em sembla molt bona. Estem acostumats a dir, bueno, hi ha pedrastres, l'Església es dedica a amagar coses... Amb la gent aquesta, les canvia de parròquia i ja està. Però aquesta pel·lícula va més enllà. Parla des del punt de vista psicològic del pedrasta. Molt interessant, a més, la interpretació d'Alberto San Juan. Crec que és una de les grans interpretacions que ha fet aquest actor i potser seria de la interpretació, una de les interpretacions de la temporada. Al seu costat, Pedro Casablanc. I, per cert, una Maria Galeana, amb 91 anys, que encara està una actriu en plena forma, tot i els seus 91 anys. Jo trobo que és una d'aquelles pel·lícules imprescindibles. A més, com diu el seu director, diu, si no parlem, si no realment ens fiquem a fons en aquesta situació, no solucionarem res i l'únic que farem és perpetuar una situació que no hauria d'haver estat mai. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que sorprèn per la seva maduresa, perquè no carrega les tintes i de la manera que està explicada. Interessant mostra de cinema social, però que deixa oberta la porta a entendre unes determinades situacions que es produeixen dins d'una institució com és l'Església.
0: Segur que hi ha molta gent que no pensa el mateix, és a dir, que segur que hi ha gent molt crítica amb el fet de... No només ha passat amb aquesta, amb altres pel·lis, però jo hi estic d'acord en què s'ha de poder tractar també des d'aquest punt de vista.
1: No, però és que és crítica aquesta pel·lícula. Clar. És més crítica, el que intento o el que voldria explicar és que és més crítica perquè encara queda més palès tota una sèrie de situacions. Perquè no hi ha la situació aquella d'amagar, sinó que és el que veus que viu aquella persona i que fa aquella persona. Realment deixa més al descobert tot el que ha passat. O sigui, va més a fons, per dir-ho d'una manera.
2: Seria molt avorrit si el cinema, les sèries i l'art no mostressin aquests punts de vista.
0: Sí, però no sempre són ben rebuts, eh?
2: Sí. No són però aquestes coses s'han de fer.
0: Sí, sí, jo estic absolutament d'acord.
1: I per cert, a nivell cinematogràfic és una magnífica pel·lícula, molt ben rodada. Jo crec que és una de les apostes interessants de les estrenes d'aquest cap de setmana.
0: Doncs l'haurem d'anar a veure. Anem ara a les sèries que en part també estan lligades al cinema, no ens enganyem, sí. Perquè comencem amb aquesta estrena d'Apple TV, Cape Fear, el cabo del miedo.
3: ¿Cuál es tu peor miedo?
4: Max Cady ha salido de la cárcel.
5: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
6: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
7: Fuiste su abogada, ¿no?

0: doncs fins i tot el tràiler, i ja he vist dos capítols, et deixa sense alè. Que és com estàs tota l'estona, eh? Amb aquesta, amb aquesta sèrie, que està inspirada en una pel·li.
1: Sí, és la tercera versió d'aquesta història, d'aquesta novel·la, perquè va sortir l'any 62 la primera, després el 91 la més coneguda, no? La versió de Martin Scorsese amb Robert De Niro, i 35 anys després ara, doncs, d'aquesta tercera, amb un Bardem, Javier Bardem, que li agrada, evidentment, ja el vam veure en Nous Espais para Viejos, aquests personatges, no?, histriònics, que estan, bueno, que tenen problemes, clarament, no?, a la seva ment, doncs, bueno, Javier Bardem ho ha sap fer molt bé. I en aquest cas, amb Amy Adams i Patrick Wilson, que sobretot Amy Adams, jo portava molts anys ja, que em venia de gust veure-la en un projecte, pues, de més nivell, podríem dir, no?, que em semblava una gran actriu.
0: La nòvia de Superman, no?
1: La nòvia de Superman, en el seu moment, però una actriu que va tenir una ratxa de pel·lícules boníssimes i de sèries també, però que potser no... No sé si a la seva trajectòria buscant l'Oscar i això es va cansar i després va dir, pues, bueno, ja la seva gent va dir, pel·lis més dolentes, però mira, ja ha tornat amb una sèrie per mi que... A veure, és una de les grans apostes de l'any, sens dubte, d'Apple. Crec que és una bona sèrie, però no arriba potser al que jo esperava en el tràiler, perquè potser és una sèrie que és més cliché del que sembla, hi ha molta exposició a nivell de guió i de diàlegs, i potser el seu pes recau molt, sobretot, a Javier Bardem. O sigui, a aquest personatge que, parlant de perspectives abans de la pel·lícula de la Luz, doncs en aquest cas amb una perspectiva també d'una persona, doncs, complicada de seguir. I sí que és veritat que el que fa aquesta sèrie, que segueix aquest matrimoni d'advocats, on, bueno, veuen com una persona del passat, el Max Kay, doncs, surt de la presó, va ser jutjat injustament, i surt i busca aquesta venjança, no?, amb aquesta música clàssica que repeteix la sèrie respecte a la pel·lícula del Cabo del Miedo, doncs sí que és veritat que té una actualització contemporània, podríem dir, perquè en aquest cas veiem com la por i aquest seguiment que fa el criminal o suposat criminal, les protagonistes, és més tecnològic. Podríem dir que això, clar, a la pel·lícula dels 90,
0: clar, no,
1: i als 60, pues, no teníem això. També és una sèrie que crec que a nivell cinematogràfic i de direcció té cosetes molt interessants, com a nivell de fotografia també i de càmera, moviments. Hi ha, per exemple, un pla que està la càmera com enganxada a una porta i es mou, com... Coses que dic, hòstia, això és més original i em sap greu que només ho facin com una estoneta a cada capítol, perquè després és més bàsica, podríem dir, no? Però sí que igualment és una sèrie que crec que té una molt bona atmosfera també, que sap mantenir el to, la tensió, i sobretot aquesta manera de que tu saps que hi ha una persona allà assetjant tota l'estona, no? I te sents assetjat com a espectador, no? Veient la sèrie, això és el millor que té, encara que vull veure com s'allarga això. Serà una minissèrie de 10 capítols, clar, no és el mateix una pel·lícula de 2 hores i mitja que 7 o 8 hores de metratge. Però, bueno, de moment ha començat bé, tot i que potser a nivell de guió i de diàlegs crec que podria millorar una miqueta.
0: Produïda per Scorsese i Spielberg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el mateix Scorsese com a productor, i Spielberg, que no és la primera producció d'Apple que produeix. Ja Spielberg es porta bé amb la plataforma, i ja aprofito per dir, bueno, que aquesta setmana s'estrenarà l'última pel·li de Steven Spielberg, a veure com està.
0: Doncs seguim avançant i acabem, bueno, acaba Eufòria, no? Estem en el final de
1: per sempre.
0: Temporada. Per sempre. Nunca, eh? I had a photo of you in Mexico. Would you say it wasn't you? I'd have to see the photo then. I don't have it. So it's a hypothetical. So you guys can lie to me, but I can't lie to you. Correct. That seems fucked up. I have a really cool opportunity. So nice to meet you.
2: Nice to meet you too. I believe everything happens for a reason. Is there something about your look? Brandon has got 20 million followers. The goal is simple. Get him to post a video of you looking hot.
3: See, you got that look in your eye. Like a rat. Trying to figure out where it's gonna go next.
4: My perfect little guy.
5: How you gonna deal with this?
6: Five!
7: Has your friend lost their mind?
6: Four!
7: And there's a speech.
6: Three! Hands! Hands! Two!
5: One.
0: Jo he de dir que Eufòria no l'he vista, eh?
1: Veiem aquí a Rosalía, per cert.
0: Sí, jo és que pensava, és Rosalía?
1: Sí, efectivament, perquè és una de les actrius convidades d'aquesta temporada.
0: Ah.
1: Que ho hem parlat durant molts mesos a la sèrie amb la Núria, dèiem, això serà un cameo i quedarà com impostat. He de dir que ella està genial.
0: Sí.
1: I és un personatge secundari que té la seva trama i m'ha sorprès bastant, sincerament. O sigui, és bona actriu, almenys en aquesta sèrie. Doncs Euphoria, com deia, pues, ha acabat per sempre. Si es va acabar el dilluns passat, ja més o menys ens ho podíem veure imaginar, perquè ha estat 4 anys per treure una nova temporada, molts problemes de rodatge, i amb els actors i el seu creador Sam Levinson, llavors bueno, tenia pinta que acabaria. I sí que és veritat que ha sigut una temporada superpolèmica, com sempre en Euphoria, la segona temporada ja ho va ser, però aquest canvi que ha fet de to i d'imatge, no? Perquè evidentment no podia seguir amb la mateixa trama d'uns joves a l'institut quan els joves actors tenen 32 o 31 anys, era obligat al canvi. Però jo dic que a mi m'ha semblat una temporada, sí, és veritat que és irregular, com sempre ha sigut la sèrie, també s'ha de dir, però sí, és que no hi ha cap sèrie amb el to cinematogràfic o molt poquetes que té Euphoria, ja només per això ja... no pot ser una sèrie dolenta, i el seu final de més d'una hora i mitja, s'ha de dir que això per una sèrie a vegades, cuidado, està molt ben portat, amb un muntatge molt bo, amb un ritme molt bo, que això és complicat, va passar amb Stranger Things, amb un final de 2 hores i pico, no és fàcil de portar, i crec que bueno, té el tema principal de la sèrie al final, que porta als inicis, que és el tema de l'addicció de la seva protagonista, l'addicció de les drogues, en aquest cas, de la protagonista de Zendaya, que Zendaya està un altre cop genial. I em sembla un final coherent amb els personatges, que jo sempre és el que demano més, que no hi hagi decisions de guion que em treguin de la sèrie, em semblin totalment incoherents amb el recorregut, no, dels protagonistes, i em sembla en aquest cas coherent. Després també crec que és una sèrie que un altre cop la gent s'ha escandalitzat dient que hi ha molta temàtica sexual, que això com pot ser, no sé què. Una sèrie que sempre ha sigut igual des del primer episodi, fa 7 anys, i que és d'HBO. Que la gent potser confon a vegades la plataforma en la que està veient la sèrie. Sí, vull dir. I a part, el seu creador...
8: Què vols dir?
1: No, perquè la gent veu Netflix o Amazon i potser el contingut és diferent. HBO sempre ha tingut sèries o pel·lícules a Warner, doncs més, bueno, que no els importa ensenyar determinades coses. I, bueno, mira, aquesta sintonia mateix, Joc de Trons. Vull dir, qualsevol que hagi entrat a HBO sap el que dic. I per això doncs, em sorprèn a vegades de l'escandalització que hi ha amb Euphoria i amb les temàtiques que tracta, que crec que són molt actuals i sobretot de la generació de finals dels 90, principis dels 2000, que malgrat que la gent digui que no, ho sabem que és així.
8: Jo he de dir que no l'he vista. No, mira que m'ho has explicat moltes vegades, però no m'ha acabat d'enganxar. Per què l'he de veure? Va, ara jo, que s'acaba.
1: Jo no sóc fan de les sèries d'adolescents, ja t'ho dic, i per mi és una sèrie que mostra molt bé aquesta... com... depravació o no sé com dir, o vides inútils que al final tenen molta gent de... ens sentim a vegades aquesta generació d'avui en dia. Jo crec que mostra molt bé això, la sèrie.
8: Bueno, pues la veurem.
1: Pessimista, és veritat. Sí. Però a vegades la vida és així.
8: Jacint, Víctor, moltíssimes gràcies. Ens parlem la pròxima setmana. Que vagi bé.
9: Adéu-siau.
1: Adéu.
8: Amb això acabem el Rubí al dia d'avui. Recordeu que tornem demà a partir de les 8 amb tota la informació de proximitat. Que passeu bona tarda.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, després d'aquestes festes nadalenques, arriba Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. I des de l'estudi número 2, Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb la música que es porta Chris Rea. Això és la versió extinguida de un dels seus clàssics. Això és The Road to Hell. Comencem ja Musical Express.

nascut un 4 de març de 1951 a la ciutat de Middlesbrough, al Regne Unit. Tot un clàssic de la seva discografia, The Road to Hell. Ell és Chris Rea. Segueix a sintonia 99.7 FM. Segueix a sintonia Musical Express. Últims treball dels Police, Andy Summers, Steve and Copeland. Això es diu Wrapper Around Your Finger. És el Synchronicity.

Wrapper Around Your Finger, Tea in Sahara, Murder My Numbers, King of Pain o la gran conegudíssima Every Breath You Take són peces que pertanyeixen a aquest últim treball dels Police anomenat Synchronicity. Ell és John Cougar Mellencamp. Això es diu Small Town.

0: nascut un 7 d'octubre de l'any 1951 a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana, un dels grans de la música nord-americana, John Cougar Mellencamp. Això era Small Town.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I ara ens anem cap a Austràlia, on arriben Flash and the Pen. Això és Waiting for a Train.

Tessa Pittsburgh. Ens arriba Ghost Hound, la seva peça Farfly. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si veus avançar alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ells són la Barclay, James Harvest, un grup de rock progressiu que van començar l'any 1966 des de la ciutat d'Oldham, des del Regne Unit. Des d'aquest treball impressionant que es diu Age of the Universe, això és Rock and Roll Lady.

0: Ets de rock? Country? O de soul? Darling, you. A Musical Express trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Una hora amb els millors èxits de tots els temps, punxats per Francesc Vila.
1: Hola, sóc en Francesc Vila i us espero cada dilluns a les 9 de la nit aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí.
0: Musical Express, perquè ens encanta la música.

4 setmanes seguides. El més alt de la llista Country Breakout Radio Chart. Ella és l'encantadora i seductora Ella Langley. Ella és Really Green, aquesta parella. Aquesta peça que es diu You Love Me, You Love Me. Temps a country, a Musical Express, com sempre, els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor country music. Un dels grans, George Strait. Això és Write This Down.

dir que és un dels grans, potser es quedem curts. Ell és George Strait. Write this down. Segueix a Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express i on sempre tens capiguda la música country. Ell és el rei del country independent. Nostre convidat, que ens encanta, Cody Jinks. Això és un tribut a Lefty Frizzell. La peça és Saginaw, Michigan.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Des de l'estat de Texas ens arriba, com sempre, el nostre gran convidat, Charlie Crockett. Des del seu últim treball, Ten Cowboy, I Don't Losing Yet. Musicals Express Rubí arroba gmail.com. Musical Express Rubí arroba gmail.com. És el nostre correu de contacte per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna sugerència. I atenció a aquesta artista que ara mateix interpretarà aquesta peça que es diu Sleepies in Chirstuk. Ella és la gran Tess Liatout i escolta realment quina veu que té i com canta. Això és un àngel anomenat Tess Liatout.

En record d'aquest nom, Tess Lietaut. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Recordem ara el que va ser aquest cantant que es va deixar un 9 de març de l'any 2005. La seva passió era el country i el rodeo. Estem parlant de Chris LeDoux. Això és Slow Down.

Només en 2 minuts i 50 segons pots donar-te compte de la brutal veu que tenia Chris Redux, nascut a la ciutat de Biloxi, a l'estat de Mississippi. L'hem recordat amb aquesta peça, Slow Down. Proper convidat es diu Rickus Nail. La peça I Call a Gypsy Woman.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

des de la ciutat de Maple. Des de l'estat de Texas ens arriba Bar Crow. La seva peça, Better Day. Ens acostem ja al final del programa. I ho farem amb música de Zach Bryan. Amb la seva peça, Open the Gate. Ja em despedeixo de tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns, que ens tornem a retrobar aquí, a les zones de Ràdio Rubí, amb la millor country music i amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Salutacions ben cordials de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquests. Profilàctic.

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: amb Esteve Llop.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra, que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets amb Marc Grau des del Calla i Balla. Rock and Clash.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock en Clàssics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do. Moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis afavorants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai, amb temes com aquest Menys avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Classics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Ja vull...

0: pogués ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Pogués ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Pogués ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Pogués ser rei.
1: Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Jo el tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complat amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels fets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els fets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos, ben aviat més rock and clàssics i més pets. Adéu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i la

0: La nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja en ve, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A quarts de 12 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir.

0: Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
3: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'estadi olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella duració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'estadi olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'estadi olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella duració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'estadi olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'estadi olímpic, amb la participació en aquesta vella duració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona, bé procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
8: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
9: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
9: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
11: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els 2 propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
12: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
13: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
12: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
14: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
12: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar al Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
15: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
16: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
17: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
1: <t'en> La segona edició del Flaix de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
18: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
19: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
18: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El Papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya el Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó 14 ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
12: Lleó 14 ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
12: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
13: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
16: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
16: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
6: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
6: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del Pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins les visius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
17: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
18: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
17: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
18: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé per als exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: I I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
19: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
20: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
19: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
21: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
19: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
6: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
22: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
6: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
23: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
6: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga.

0: Són les 8 del matí de dimarts, dia 9 de juny. Molt bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats adreçades a tots els públics, organitzades per l'Ajuntament o bé per entitats locals. Ahir es van presentar totes aquestes activitats i el pregoner serà el periodista rubinenc Ivan Hidalgo. I avui torna a haver vaga en el sector educatiu. A partir de les 11 al matí comença la manifestació dels docents a la plaça Espanya sota el lema «Demanem fets, no miracles». L'Assemblea de Docents de Rubí també hi serà present. Sortiran de la ciutat a 9:15. I el pròxim 20 de juny es commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament de Rubí i diverses entitats han preparat una àmplia programació que durarà tot aquest mes de juny. I en esports, avui parlarem de la Unió Esportiva Rubí i de la seva renovació.

Doncs abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer la previsió meteorològica, també com estan les carreteres catalanes. Comencem pel temps. Saludem com cada dia Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Lluís.

0: però no pujarà tant com la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: I anem a veure com se circula ara mateix a les carreteres catalanes cap al RAC. I saludem el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives. Parlem d'una avaria a la AP2 a l'altura de Soses en direcció a Saragossa i l'altra a la C59 a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord cap a Caldes de Montbui. Totes dues, doncs en aquest cas, deixen un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim retencions amb molta intensitat als voltants de Barcelona i també arreu del Vallès. Cues en tot el nus de la Trinitat que a hores d'ara doncs afecten també de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Com dèiem, al Vallès ja hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en direcció Girona, en sentit nord, hi ha retencions des de Rubí i Sant Cugat fins a Cerdanyola. També tenim retencions a la C58 des de Sant Quirze, des de Terrassa i Sabadell fins al nus de la Trinitat. També en sentit sud, a la C17 hi ha Parets del Vallès, hi ha un quilòmetre de lentitud, i també cap a Barcelona, lentitud habitual de 2 quilòmetres intermitents a l'altura de Caldes de Montbui. Per altra banda, a la C16, pels túnels de Vallvidrera, tenim lentitud habitual de manera intermitent, sobretot en l'últim tram cap a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats en una trentena d'espais. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura Marta Oliva van presentar ahir aquestes activitats i els espais on es faran de la Festa Major d'enguany. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir que la festa seguirà l'estructura tradicional perquè funciona molt bé i ha agradat a la ciutadania, però incorporant nous espais i noves propostes. La primera edil ha explicat que les activitats per a joves es traslladaran a altres espais de la ciutat per la impossibilitat de fer-les a la plaça Salvador Allende.
1: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça. La plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
0: Martínez també ha remarcat que la seguretat de la ciutadania és una de les prioritats del govern. En aquesta mateixa línia, la primera d'ell ha assegurat que el consistori està preparat per les inclemències meteorològiques que es puguin produir durant els 4 dies de Festa Major i s'habilitaran espais per refrescar-se o es canviaran horaris i ubicacions si fa moltíssima calor. En total hi haurà, com dèiem, una trentena d'espais dedicats a aquestes activitats. El casino s'incorpora a la festa amb visites dramatitzades, algunes actuacions del Random i la campanya Rubí al cor a la terrassa d'aquest equipament. El pavelló esportiu de Cova Sorera, estrenat a l'abril, acollirà la gala del Gaer. I, finalment, els espais expositius de la ciutat acolliran visites guiades i sessions de cinema, una de les novetats de la festa. A banda d'aquestes activitats, aquest any s'incorporen propostes innovadores d'entitats com un taller d'astronomia o, per exemple, també una exposició de vehicles de Rubí Motor. Ana Maria Martínez convidava ahir la ciutadania a gaudir d'una festa diversa i per a tots els públics.
1: Convidar tothom a gaudir d'aquesta Festa Major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui, també com sempre, una Festa Major participada i a gust de tothom.
0: Com ja ve sent habitual, les activitats de Festa Major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per nens i nenes que s'adaptarà a infància amb alta sensibilitat. I una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts a l'Amfiteatre del Castell i al Casino seran de pagament amb un preu públic que anirà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. També ho explicava ahir Ana Maria Martí.
1: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu

0: sinó perquè es pugui valorar.
1: Parlant de concerts, la nostra companya, la Paula Iglesias, en resumeix tota la programació musical d'aquesta festa major.
2: El compte enrere per la festa major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i The Tallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní The Tallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta Festa Major, amb els espais habituals dinamitzats per l'Associació Jazz Rubí, l'Associació Rubí Rock i la Societat Blues Rubí.
1: I les entitats de cultura tradicional no faltaran aquesta cita amb la Festa Major. Hi haurà, lògicament, ballada de gitanes, ballada de sardanes, també la colla de gegants hi participa i els castellers, que també faran la seva actuació. Canviem de tema. Parlem avui de la vaga, de la nova vaga dels docents, 5 dies després que el col·lectiu rebutgés amb una consulta al preacord d'educació, en comissions obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. Tot plegat coincideix amb l'arribada del Papa avui a Barcelona, que està prevista aproximadament cap al 12:45. A les 11 hi haurà aquesta manifestació a la plaça Espanya sota el lema "Demanem fets, no miracles". No miracles, volíem dir. Els sindicats han fet una crida a col·lapsar avui Barcelona. Tot i això, han acordat començar aquestes mobilitzacions més tard del que és habitual, a mig matí, com dèiem, a les 11, per no afectar la mobilitat dels estudiants que avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Recordem que els sindicats han anunciat una altra manifestació, però en aquest cas serà diumenge als Jardinets de Gràcia. De tot això en parlava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegurava que l'executiu encara té ganes d'abordar els temes de fons de l'educació i feia una crida a la responsabilitat dels sindicats que estan en vaga. A més, Dalmau feia referència a l'escola inclusiva.
3: Jo crec que el govern, honestament, ha dit, no?, quins són els límits que té l'escola inclusiva. Hem de veure si podem, hem d'obrir noves places d'educació especial, que ha format part, diguem-ne, del primer acord que vàrem arribar. I hem arribat fins on hem arribat. I tenim els docents al carrer i una part del sistema educatiu amb gent emprenyada, no? I, per tant, penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí, en aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, més treball. El govern ha posat noves places de reforç en matèria d'educació inclusiva, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial, fins i tot perquè hi ha pares que volen poder accedir a places d'educació especial.
1: Hem de dir que per part dels sindicats està previst que hi hagi una reunió aquest dijous entre l'USTEC i el departament després de les darreres reunions celebrades la setmana passada. I aquest mes la ciutat acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Així ho ha explicat la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifrà.
4: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada.
1: Entre les principals activitats programades per aquest Dia Internacional de les Persones Refugiades destaca l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les oranetes, a càrrec de Li Morenita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi, tal com ha explicat la Clara Xifrà.
4: Tenim Refugis Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives en aquest àmbit, I tenim per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
1: Precisament, un dels plats forts d'aquest programa, que ja ha començat, per cert, comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica. Serà la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. La xerrada es farà demà, que és 10 de juny, a partir de les 6 de la tarda a l'Ateneu, i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, Josep Casajoana i Pladellorens. Podeu consultar aquesta informació sobre el Dia Internacional de les Persones Refugiades, sobre la seva programació, al web de l'Ajuntament, a rubi.cat.

0: Anem cap a la informació esportiva. Comencem amb la renovació al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, un projecte que vol agafar molta embranzida. Toni Bravo Rodríguez.
1: La Unió Esportiva Rubí ja té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada. L'entrenador Blai Martí ha renovat el seu compromís amb el club després d'un curs competitiu en què l'equip ha disputat el play-off d'ascens a tercera ref i ha acabat sisè de Lliga Elit, només un punt per sota del Sant Mauro i Prat, quart i cinquè classificats. La continuïtat de Martí permet al Rubí mantenir l'estabilitat d'un bloc ha crescut clarament en el tram final de Lliga. Més futbol. Al programa Esports al dia d'aquest dimarts comptarem amb la presència de l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez, que aquesta temporada ha tancat la segona catalana en desena posició. Analitzarem amb ell un curs de transició i els reptes que té el club per tornar a mirar amunt. I tanquem amb boxa. El Club Boxeo Rubí ha valorat molt positivament la vetllada del cap de setmana amb 6 representants locals i un balanç final de 3 victòries, 3 derrotes. L'entitat destaca el nivell dels seus joves i el gran ambient que es va viure a les instal·lacions del carrer Ciclisme.

El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. Aquest document preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant el darrer any. El 2025 es van tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. I ahir van començar les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. I en esports, el futbol serà avui el protagonista amb la Unió Esportiva Rubí i amb la seva renovació.

0: primer projecte d'ordenació urbana municipal que es porta a ple en 40 anys. S'aprovarà en principi inicialment en el proper ple del mes de juny, que es farà el 22 de juny, que és un dilluns, gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal, de fet, va presentar ahir a la premsa els eixos principals d'aquest nou POUM perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per aconseguir aquest primer pas. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir la importància del pas que faran amb aquesta aprovació del document després de tants anys.
1: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
0: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants fins al 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en zones de desenvolupament, la més important a Camp Pujol. D'aquests, 5.300, un 60% seran de protecció oficial. Així ho explicava ahir el tercer tinent d'alcalde, Andrés Medrano.
2: Jo, com a titular, diria que aquest és el POUM de l'habitatge. El POUM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
0: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si és que es fa. Tot aquest habitatge protegit nou que preveu el nou POUM estarà protegit per sempre, per tant, no caducarà, com ha passat amb tots els habitatges de protecció oficial recents a l'Estat. Això podrà ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar-la. Sebastià Jornet és el president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i director d'aquest POUM de Rubí. I ahir recordava que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinat de la població.
3: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No, habitatge protegit vol dir habitatge per a tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
0: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarcal 14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la riera de Rubí. L'actual procés del POUM va començar el 2023 amb el procés participatiu. L'any següent, el 2024, es va aprovar el document d'avanç amb les bases i els criteris més generals. I ara, en aquest ple de juny que dèiem, que es farà el 22 de juny, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial, això sí. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost, perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és de 45 dies i s'ha decidit allargar-lo fins als 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el proper mandat, perquè recordem que en un any, al maig de 2027, hi ha eleccions municipals. No deixem de parlar d'habitatge, en aquest cas parlem del servei d'habitatge de la nostra ciutat perquè ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant l'últim any. Segons les dades facilitades per ProUrsa, la ciutat va tancar l'any passat, va tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior, per tant, respecte al 2024. Roca. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una mica més de 2.700.000 euros, un 22,6% més que el 2024. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies aquí a Rubí per fer front als preus de l'habitatge, especialment el jovent i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer aquí a la ciutat s'ha situat en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció, d'ajuda, hagin de destinar una part desproporcionada dels seus recursos a l'habitatge, en aquest cas a pagar el lloguer del seu pis. Escoltem a Carlos Aguila, que és el gerent de ProUrsa.
4: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, dels increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
0: La pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència, especialment aquelles que estan destinades a evitar la pèrdua de l'habitatge en casos ja molt crítics. Parlem, per exemple, que el 2018 es van gestionar 31 prestacions d'aquest tipus d'urgència especial i l'any passat van ser un total de 88. També han crescut els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials en comparació amb els 388 de l'any anterior. I per adaptar-se a la nova legislació estatal i optimitzar també els recursos, l'Ajuntament ha iniciat, a més, una modificació de les bases reguladores d'aquests tipus d'ajuts. Actualment es troba obert el període de consulta pública a través del portal de participació ciutadana. Ho explica el Jesús Sanz, que és tècnic d'habitatge.
5: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, doncs s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, ProUrsa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges uh-huh. que entrin a la borsa de mediació de lloguer social.
0: Així mateix, des de ProUrsa s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys que impulsa la Generalitat, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones aquí a Rubí. L'Ajuntament de Rubí va començar ahir les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental d'aquesta zona. Ens amplia la informació la nostra companya, la Pamela Martínez.
6: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure per a la ciutadania. Les obres permetran millorar els camins existents i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. També es renovaran els accessos principals i s'habilitaran noves zones d'estada, observació del paisatge i activitat física. La intervenció incorpora, a més, nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat eficient que adaptarà la intensitat de la llum a la presència de persones amb l'objectiu de reduir el consum energètic i la contaminació lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.

0: I la informació esportiva que arriba centrada en la Unió Esportiva Rubí, que aposta per l'estabilitat però també pel creixement. Toni Bravo Rodríguez.
1: Comencem amb la renovació de Blai Martí com a entrenador de la Unió Esportiva Rubí. El tècnic continuarà liderant el projecte després d'una temporada en què l'equip ha disputat aquesta fase d'ascens. 600 de Lliga Elit a només un punt del Sant Mauro i Prat i amb una eliminatòria de promoció que ha confirmat el creixement del grup. El club aposta per la continuïtat per consolidar el salt competitiu d'aquest últim any. També avui es posa al dia. Ens visitarà l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez. L'equip ha acabat desè de segona catalana, 37 punts, lluny de les primeres posicions, però amb una base sòlida per reconstruir el projecte. Repassem amb ell les claus d'una temporada irregular, els objectius de futur. I en boxa, balanç positiu per al Club Boxeo Rubí després de la vetllada de dissabte. Els 6 pugils locals van oferir un gran nivell, van tancar la jornada amb 3 triomfs, 3 combats perduts, en un ambient que va tornar a omplir les graderies i a confirmar el bon moment de l'entitat.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Tornen l'Estel i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

0: És moment ara de conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts 9 de juny, també com se circula a les carreteres catalanes, però comencem pel temps. Saludem a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps variable aquest dimarts, amb moments de núvols que sobretot aquest matí aniran deixant alguna pluja a les comarques de Lleida i aquesta tarda més cap a les de Barcelona i Girona, sobretot nord barceloní, per tant, a cavall del Vallès Oriental, Osona, Mollanès, també el Lluçanès, i també l'interior gironí, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, és on esperem que pugui ploure una mica més aquesta tarda. No gaire quantitat d'aigua, no pas grans tempestes, però sí núvols més abundants. El temps una mica més obert l'anirem tenint cap a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre, on el vent, sobretot aquest matí, serà més insistent. Temperatura suau, càlida, però no pujarà tant com la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa?
0: I del temps a les carreteres catalanes, saludem el Ferran Aràndiga des de RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes problemàtiques que a hores d'ara doncs, circulen amb força intensitat. Parlem de dues avaries, una a l'AP2 a l'altura de Soses en direcció a Saragossa, que talla encara un carril de circulació i provoca 1,5 km de retencions. Per altra banda, la C-59 també deixa una avaria a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord cap a Caldes de Montbui també talla un carril de circulació. Per altra banda, tenim encara retencions amb intensitat, tot i que siguin en punts habituals. Al Vallès tenim cues en tota la B7 entre el tram de Montornès, del Vallès i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Tot plegat també tenim retencions als voltants de Barcelona des del nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

La Festa Major d'aquest any oferirà 250 activitats adreçades a tots els públics entre el 26 i el 29 d'aquest mes de juny. Ahir es van presentar a roda de premsa aquestes activitats de la Gran Festa de Rubí i es va anunciar el pregoner, que serà el periodista rubinenc Ivan Hidalgo. I avui torna a haver vaga en el sector educatiu català. Després de la jornada de divendres passat, a les 11 del matí, hi haurà avui la manifestació dels docents, en aquest cas a la plaça Espanya, a Barcelona, sota el lema "Demanem fets i no miracles". L'assemblea de docents de la nostra ciutat també hi serà present. De fet, falta una horeta perquè surtin. Està previst que surtin d'aquí de Rubí a 9:45. I el pròxim 20 de juny es commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament i diverses entitats han preparat una àmplia programació que durarà durant tot aquest mes de juny. Pel que fa a la informació esportiva, avui ens centrarem en la Unió Esportiva Rubí i en la seva renovació.

0: La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats en una trentena d'espais. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura Marta Oliva van presentar ahir aquestes activitats i els espais on es faran de la Festa Major d'enguany. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir que la festa seguirà l'estructura tradicional perquè funciona molt bé i ha agradat a la ciutadania, però incorporant nous espais i noves propostes. La primera edil ha explicat que les activitats per a joves es traslladaran a altres espais de la ciutat per la impossibilitat de fer-les a la plaça Salvador Allende.
1: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça. La plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
0: Martínez també ha remarcat que la seguretat de la ciutadania és una de les prioritats del govern. En aquesta mateixa línia, la primera d'ell ha assegurat que el consistori està preparat per les inclemències meteorològiques que es puguin produir durant els 4 dies de Festa Major i s'habilitaran espais per refrescar-se o es canviaran horaris i ubicacions si fa moltíssima calor. En total hi haurà, com dèiem, una trentena d'espais dedicats a aquestes activitats. El casino s'incorpora a la festa amb visites dramatitzades, algunes actuacions al random i la campanya Rubí al cor a la terrassa d'aquest equipament. El pavelló esportiu de Cova Solera, estrenat a l'abril, acollirà la gala del Gaer. I finalment, els espais expositius de la ciutat acolliran visites guiades i sessions de cinema, una de les novetats de la festa. A banda d'aquestes activitats, aquest any s'incorporen propostes innovadores d'entitats com un taller d'astronomia o, per exemple, també una exposició de vehicles de Rubí Motor. Ana Maria Martínez convidava ahir la ciutadania a gaudir d'una festa diversa i per a tots els públics.
1: Convidar tothom a gaudir d'aquesta Festa Major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui també, com sempre, una Festa Major participada i a gust de tothom.
0: Com ja ve sent habitual, les activitats de Festa Major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per nens i nenes que s'adaptarà a infància amb alta sensibilitat. I una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts a l'Amfiteatre del Castell i el Casino seran de pagament amb un preu públic que anirà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. També ho explicava ahir Ana Maria Martínez.
1: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
0: Parlant de concerts, la nostra companya, la Paula Iglesias, en resumeix tota la programació musical d'aquesta Festa Major.
2: El compte enrere per la Festa Major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i Detallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní Detallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta Festa Major, amb els espais habituals dinamitzats per l'associació Jazz Rubí, l'associació Rubí Rock i la societat Blues Rubí.
0: I les entitats de cultura tradicional no faltaran aquesta cita amb la Festa Major. Hi haurà, lògicament, ballada de gitanes, ballada de sardanes, també la colla de gegants hi participa i els castellers, que també faran la seva actuació. Canviem de tema. Parlem avui de la vaga, de la nova vaga dels docents, 5 dies després que el col·lectiu rebutgés amb una consulta el preacord d'educació en comissions obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. Tot plegat coincideix amb l'arribada del Papa avui a Barcelona, que està prevista aproximadament cap al dos quarts d'una de la tarda. A les 11 hi haurà aquesta manifestació a la plaça Espanya sota el lema Demanem fets, no miracles, volíem dir. Els sindicats han fet una crida a col·lapsar avui Barcelona. Tot i això, han acordat començar aquestes mobilitzacions més tard del que és habitual, a mig matí, com dèiem, a les 11, per no afectar la mobilitat dels estudiants que avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Recordem que els sindicats han anunciat una altra manifestació, però en aquest cas serà diumenge als Jardinets de Gràcia. De tot això en parlava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegurava que l'executiu encara té ganes d'abordar els temes de fons de l'educació i feia una crida a la responsabilitat dels sindicats que estan en vaga. A més, Dalmau feia referència a l'escola inclusiva.
3: Jo crec que el govern, honestament, ha dit, no?, quins són els límits que té l'escola inclusiva. Hem de veure si hem d'obrir noves places d'educació especial, que ha format part, diguem-ne, del primer acord que vàrem arribar. I hem arribat fins on hem arribat. I tenim els docents al carrer i una part del sistema educatiu amb gent emprenyada, no? I, per tant, penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí, en aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, més treball. El govern ha posat noves places de reforç en matèria d'educació inclusiva, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial, fins i tot perquè hi ha pares que volen poder accedir a places d'educació especial.
0: Hem de dir que per part dels sindicats està previst que hi hagi una reunió aquest dijous entre l'USTEC i el departament després de les darreres reunions celebrades la setmana passada. I aquest mes la ciutat acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Així ho ha explicat la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifrà.
4: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades per aquest Dia Internacional de les Persones Refugiades destaca l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les oronetes, a càrrec de Li Morenita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi, tal com ha explicat la Clara Xifrà.
4: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquest àmbit, i també tenim per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Precisament, un dels plats forts d'aquest programa, que ja ha començat per cert, comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica. Serà la conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat. La xerrada es farà demà, que és 10 de juny, a partir de les 6 de la tarda a l'Ateneu, i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, Josep Casajoana i Pla de Llorenç. Podeu consultar aquesta informació sobre el Dia Internacional de les Persones Refugiades, sobre la seva programació, al web de l'Ajuntament, a rubi.cat.

0: Anem cap a la informació esportiva. Comencem amb la renovació al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, un projecte que vol agafar molta embranzida. Toni Bravo Rodríguez.
1: La Unió Esportiva Rubí ja té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada. L'entrenador Blai Martí ha renovat el seu compromís amb el club després d'un curs competitiu en què l'equip ha disputat el play-off d'ascens a tercera ref i ha acabat sisè de Lliga Elit, només un punt per sota del Sant Mauro i Prat, quart i cinquè classificats. La continuïtat de Martí permet al Rubí mantenir l'estabilitat d'un bloc que ha crescut clarament en el tram final de Lliga. Més futbol. Al programa Esports al dia d'aquest dimarts comptarem amb la presència de l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez, que aquesta temporada ha tancat la segona catalana en desena posició. Analitzarem amb ell un curs de transició i els reptes que té el club per tornar a mirar amunt. I tanquem amb boxa. El Club Boxeo Rubí ha valorat molt positivament la vetllada del cap de setmana amb 6 representants locals i un balanç final de 3 victòries, 3 derrotes. L'entitat destaca el nivell dels seus joves i el gran ambient que es va viure a les instal·lacions del carrer Ciclisme.

El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. Aquest document preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant el darrer any. El 2025 es van tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. I ahir van començar les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. I en esports, el futbol serà avui el protagonista amb la Unió Esportiva Rubí i amb la seva renovació.

0: Aquest primer projecte d'ordenació urbana municipal, que es porta ple en 40 anys, s'aprovarà en principi inicialment en el proper ple del mes de juny, que es farà el 22 de juny, que és un dilluns, gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal, de fet, va presentar ahir a la premsa els eixos principals d'aquest nou POUM perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per aconseguir aquest primer pas. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir la importància del pas que faran amb aquesta aprovació del document després de tants anys.
1: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
0: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants fins al 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en zones de desenvolupament, la més important a Can Pujol. D'aquests, 5.300, un 60% seran de protecció oficial. Així ho explicava ahir el tercer tinent d'alcalde, Andrés Medrano.
2: Jo, com a titular, diria que aquest és el POUM de l'habitatge. El POUM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
0: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si és que es fa. Tot aquest habitatge protegit nou que preveu el nou POUM estarà protegit per sempre. Per tant, no caducarà, com ha passat amb tots els habitatges de protecció oficial recents a l'Estat. Això podrà ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar-la. Sebastià Jornet és el president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i director d'aquest POUM de Rubí. I ahir recordava que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinat de la població.
3: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No, habitatge protegit vol dir habitatge per tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
0: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarcal 14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la riera de Rubí. L'actual procés del POUM va començar el 2023 amb el procés participatiu. L'any següent, el 2024, es va aprovar el document d'avanç amb les bases i els criteris més generals. I ara, en aquest ple de juny que dèiem, que es farà el 22 de juny, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial, això sí. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost, perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és de 45 dies i s'ha decidit allargar-lo fins als 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el proper mandat, perquè recordem que en un any, al maig de 2027, hi ha eleccions municipals. No deixem de parlar d'habitatge, en aquest cas parlem del servei d'habitatge de la nostra ciutat, perquè ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant l'últim any. Segons les dades facilitades per ProUrsa, la ciutat va tancar l'any passat, va tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior, per tant, respecte al 2024. l'època. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una mica més de 2.700.000 euros, un 22,6% més que el 2024. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies aquí a Rubí per fer front als preus de l'habitatge, especialment el jovent i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer aquí a la ciutat s'ha situat en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció, d'ajuda, hagin de destinar una part desproporcionada dels seus recursos a l'habitatge, en aquest cas a pagar el lloguer del seu pis. Escoltem a Carlos Aguila, que és el gerent de Prourça.
4: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, de els increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
0: La pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència, especialment aquelles que estan destinades a evitar la pèrdua de l'habitatge en casos ja molt crítics. Parlem, per exemple, que el 2018 es van gestionar 31 prestacions d'aquest tipus d'urgència especial i l'any passat van ser un total de 88. També han crescut els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials en comparació amb els 388 de l'any anterior. I per adaptar-se a la nova legislació estatal i optimitzar també els recursos, l'Ajuntament ha iniciat, a més, una modificació de les bases reguladores d'aquests tipus d'ajuts. Actualment es troba obert el període de consulta pública a través del portal de participació ciutadana. Ho explica el Jesús Sanz, que és tècnic d'habitatge.
5: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, doncs s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, Prourça, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges uh-huh. que entrin a la borsa de mediació del lloguer social.
0: Així mateix, des de Prourça s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys que impulsa la Generalitat, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones aquí a Rubí. L'Ajuntament de Rubí va començar ahir les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental d'aquesta zona. Ens amplia la informació la nostra companya, la Pamela Martínez.
6: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure per a la ciutadania. Les obres permetran millorar els camins existents i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. També es renovaran els accessos principals i s'habilitaran noves zones d'estada, observació del paisatge i activitat física. La intervenció incorpora, a més, nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat eficient que adaptarà la intensitat de la llum a la presència de persones amb l'objectiu de reduir el consum energètic i la contaminació lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.

0: I la informació esportiva que arriba centrada en la Unió Esportiva Rubí, que aposta per l'estabilitat però també pel creixement. Toni Bravo Rodríguez.
1: Comencem amb la renovació de Blai Martí com a entrenador de la Unió Esportiva Rubí. El tècnic continuarà liderant el projecte després d'una temporada en què l'equip ha disputat aquesta fase d'ascens. 600 de Lliga Elite a només un punt del Sant Mauro i Prat i amb una eliminatòria de promoció que ha confirmat el creixement del grup. El club aposta per la continuïtat per consolidar el salt competitiu d'aquest últim any. També avui es posa al dia. Ens visitarà l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez. L'equip ha acabat desè de segona catalana, 37 punts, lluny de les primeres posicions, però amb una base sòlida per reconstruir el projecte. Repassem amb ell les claus d'una temporada irregular, els objectius de futur. I en boxa, balanç positiu per al Club Boxeo Rubí després de la vetllada de dissabte. Els 6 pugils locals van oferir un gran nivell, van tancar la jornada amb 3 triomfs, 3 combats perduts, en un ambient que va tornar a omplir les graderies i a confirmar el bon moment de l'entitat.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Informatiu migdia.
6: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
7: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
8: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
5: Informatiu vespre.
9: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
4: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
5: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta.

Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí. Obrim aquest nou tram del Rubí al dia. Avui tractarem qüestions relacionades amb la violència de gènere i també amb la tasca que fan a la ciutat les agents cíviques. Començarem, de fet, parlant de l'informe que cada any publica l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental sobre les dades anuals de violència contra les dones a la comarca, que recull tota l'activitat judicial vinculada a aquests casos de violència de gènere a la nostra comarca i també les dades dels serveis d'informació i atenció a les dones. Ho farem amb l'Enrique Ortega d'aquest Observatori Comarcal. I avui ens visiten les agents cíviques per parlar-nos d'un tema una miqueta concret. Ens referim a la convivència entre la ciutadania, ara que ja ve la calor, ja tenim la calor aquí sobre, estem pràcticament a l'estiu, i les agents cíviques ens parlaran avui dels infants i dels sorolls, ara que juguen una miqueta més al carrer. Després, com cada dia, arriba la secció d'esports. També, abans de canviar d'hora, escoltarem una de les recomanacions musicals del Robert Fernández, sempre amb alguna proposta per descobrir. I a les 10 en punt, temps d'anàlisi, temps de tertúlia conduïda pel Toni Bravo, avui amb l'Ània García, amb el Gerard Moreno i amb el Martí Pujol, que comentaran temes com ara el pla d'ordenació urbanística, la festa major i, fora de Rubí, el que és la visita del Papa a Barcelona. I precisament a partir de les 11, la Belén Tierno també parlarà avui sobre la visita del Papa a Catalunya. Està previst que arribi al voltant de 12:45 a Barcelona i a partir d'aquí començaran tots els actes. La Belén Tierno també parlarà amb la penya Calixto Sánchez sobre les seves activitats. Comencem.

0: L'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe Dades anuals de violència contra les dones, partits judicials del Vallès Occidental, corresponents a l'any passat, corresponents al 2025, un document que bàsicament ofereix informació estadística sobre les denúncies, les víctimes, els delictes, les ordres i mesures de protecció, les resolucions judicials i també l'activitat que ofereixen els diferents serveis d'atenció a les dones que tenim aquí a la comarca, el CIAT, aquí a Rubí ja sabeu que en tenim un. L'informe té com a objectiu facilitar l'accés a aquestes dades doncs, per després fer prevenció, atenció i abordatge d'aquest tipus de violències masclistes. Tenim a l'altra banda del telèfon a l'Enrique Ortega, de l'Observatori Comarcal, per comentar, per explicar totes aquestes dades. Molt bon dia, Enrique, benvingut com sempre.
1: Molt bon dia.
0: Si et sembla, Enrique, podem començar pel número de denúncies, ja que l'any passat, el 2025, els quatre partits judicials que tenim aquí a la comarca, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i el nostre aquí a Rubí, van rebre gairebé, falta poquet, per 3.000 denúncies per violència de gènere. Això és un 6,7% més que el 2024, Enrique. Sempre que parlem d'aquest tema, destaquem que en els últims anys han augmentat el nombre de denúncies, per moltes raons, però la realitat és que han augmentat.
1: Sí, hi ha hagut un increment en la incidència, almenys en el registre estadístic també de les denúncies per violència de gènere, com indicaves, del 6,7% respecte de l'any anterior. Aquest increment, cal tenir en compte que és una mica més moderat del que es va produir l'any 2024, però el que ens indica és que hi ha hagut una tendència alcista, no?, d'increment que es va iniciar fa 5 anys, després del parèntesi que va haver-hi, no?, el 2020 en el context de la pandèmia, i que aquest increment doncs, continua, persisteix.
0: Uh-huh. Suposo que deu ser això, evidentment, per molts factors, Enrique, però segurament el fet que hi hagi més conscienciació social, que la policia també tingui els seus propis protocols, no?, i els seus propis serveis dedicats a l'atenció a les dones i a la violència masclista, home, ajuda al final, no?
1: Sí, hi ha una pluralitat de factors que influeixen en la... Hi ha també un canvi demogràfic, canvi poblacional que també hi ha darrere, no?, increment de la població, també un increment de denúncies, però sens dubte la millora dels sistemes d'informació i atenció a les dones, la millora també dels protocols d'atenció a les víctimes, la major conscienciació social també...

0: factors a tenir en compte. No podem determinar quin pes o quin és el factor que incideix més en aquesta evolució, però sí que és cert que tots aquests factors condicionen i expliquen també aquesta tendència creixent.
1: Mm-hmm. Digues.
0: No, ja, acabat.
1: Doncs seguim parlant de denúncies, del nombre de denúncies presentades, perquè m'agradaria destacar també, Enrique, de totes aquestes dades, el Partit Judicial de Rubí, que si es compara amb l'any anterior, déu-n'hi-do el que augmenten aquí a la nostra ciutat les denúncies registrades. Ara ho estic mirant per sobre, si no m'equivoco, un 68%. És una barbaritat.
0: Sí, és un increment, però aquí s'han de fer interpretacions amb cautela, no? Uh-huh. Perquè... primer de tot, el Partit Judicial de Rubí, que engloba tres municipis, que són Castelldefels, Rubí i Sant Cugat del Vallès. És el partit judicial, un dels petits partits judicials, que aglutina al voltant de 200.000 habitants. I no hi ha jutjats especialitzats en violència de gènere, ni jutjat penal, ni jutjat exclusius de violència de gènere, que estan al partit judicial de Sabadell i Terrassa. Això d'entrada. En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Uh-huh. Aquest any hi ha hagut un increment, que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte de l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats, no? Uh-huh. Aquesta incidència. Això ha fet que Rubí, si parlem en termes d'incidència de violència de gènere, és a dir, tenim en compte la població de cada partit judicial, a la comarca es presenten unes 60 denúncies per cada 10.000 dones. Rubí presenta la taxa aquest any, l'any 2025, no? Presenta la taxa més elevada, no? Dels propera 65 denúncies per cada 10.000, per sobre de Terrassa, Sabadell i Cerdanyola, que és el que té una taxa inferior. Però l'any passat Rubí se situava en tres municipis amb la taxa més baixa. No? Mm-hmm. O sigui, aquest increment que s'ha produït, que no sabem si és un efecte estadístic del registre de les denúncies, ha fet canviar, no?, la posició del partit judicial en el conjunt de Catalunya, també dins de la comarca.
1: Uh-huh. D'aquest total de denúncies que estem comentant, Enrique, d'aquestes 2.945 denúncies presentades per violència de gènere, gairebé un 85% es van presentar o es van interposar a través d'un atestat policial amb denúncia de la víctima, i molt lluny la resta. També passa aquí a Rubí el mateix, fent una comparació, passa el mateix que a tota la comarca aquí a Rubí.
0: Sí, és la principal procedència, la via d'entrada, no?, a les òrgans judicials. Històricament, a la comarca, no és un element que es pugui aixecar, potser a vegades varia les xifres per a uns percentatges molt reduïts. La intervenció dels cossos policials de seguretat són la principal via d'entrada. Molta diferència d'altres tipus, com la que s'interposen directament al jutjat, no?, amb un par de lesions, que és la segona més freqüent enguany. Mm-hmm. És un element estructural, no?, de la problemàtica de violència de gènere i també del sistema d'atenció a les dones víctimes.
1: Uh-huh. Estem tota l'estona parlant de denúncies, d'aquestes gairebé 3.000, una miqueta menys de 3.000, però també el que ens explica aquest informe són els delictes o el número de delictes que es vinculen a aquest tipus de violència, la violència de gènere, i en aquest cas l'any passat van ser 3.401 delictes vinculats a la violència de gènere, majoritàriament, Enrique, maltractament físic i psicològic, no?
0: Sí, és el maltractament, aquest tipus de maltractament, que és el que està recollit a l'article 153 del Codi Penal, que és aquell que no té una lesió greu, acostuma a ser el delicte principal o predominant. Al voltant de tres quarts dels delictes són d'aquesta tipologia. Des que recollim les dades, la proporció d'aquest tipus de delicte s'ha situat per sobre el 60%. O sigui, no hi ha molta distància, allà se situen altres tipus de delictes com el trencament de penes i mesures de protecció, que són al voltant d'un 10%, i els delictes contra la llibertat, integritat moral, intimitat, també un 10%. Si posem el focus al territori, el Partit Judicial de Rubí, pràcticament tots els delictes corresponen, no, al de lesions i maltractament lleus.
1: Que van ser, a més, un total de 651, els delictes vinculats amb la violència general.
0: Sí, correcte. I aquestes també és un element com estructural, no? Acostumen a ser els principals delictes. També per la com s'organitza judicialment la comarca, no? Com deia abans, el Partit Judicial de Rubí té un jutjat d'instrucció i de primera instància d'instrucció, mentre que el de Sabadell i el de Terrassa tenen jutjats especialitzats de violència de gènere, i per tant la tipicitat dels delictes també és més variada, perquè també acullen molt més casos i també molt més diversitat de delictes.
1: Una altra qüestió que també parlem sempre, Enrique, quan parlem d'aquest tipus d'informes, perquè sempre els feu trimestrals i després, doncs, quan acaba l'any, lògicament, publiqueu aquest, que és l'anual, és el tema de les ordres de protecció als òrgans judicials de la comarca. Normalment acostumen a ser denegades força ordres de protecció. És una cosa que sempre en parlem, perquè sempre passa cada vegada que hi ha un informe d'aquestes característiques.
0: Sí, és un element que nosaltres venim observant, que es produeix a Catalunya, no així a la resta d'Espanya, a altres comunitats i altres partits judicials de la resta d'Espanya. L'any passat, per fer-nos una idea, posar xifres, es van tramitar 425 ordres i mesures de protecció, de les quals es van acceptar o adoptar 183 i es van denegar 243. Això representa aproximadament el 57%. O sigui, del total d'ordres de protecció, el 57% van ser denegades. Rubí presenta una proporció d'ordres denegades inferior. A diferència d'altres anys, l'any passat, de les 28 ordres de protecció que es van adoptar a Rubí, van ser denegades, no? Però menys que l'any passat, en termes percentuals. I aquest percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica. Però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades, sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior. I és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades a escala comarcal.
1: M'agradaria també destacar les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista, perquè és un tema també a posar sobre la taula. L'any passat van ser 507 mesures d'aquest tipus. Explica'ns una miqueta aquest tipus de mesures, perquè també cal tenir-ho present a banda d'aquestes ordres de protecció que dèiem.
0: Clar, l'adopció de mesures de protecció, l'adopció d'ordres de protecció també porta apallada les mesures judicials de protecció.
1: Clar,
0: no? I hi ha mesures de tipus penals, que poden ser les privatives de llibertat, les ordres d'allunyament, la prohibició de comunicació, la prohibició de tornar o anar o residir en determinats llocs per part de la persona que ha agredit, no? La parella o exparella, la prohibició... Bueno, hi ha una sèrie de mesures molt, molt variada, i també hi ha mesures civils. El que té com a finalitat primordial no protegir els interessos dels fills i de les filles menors d'edat o de les persones que conviuen, no?, amb la víctima de violència de gènere. I estem parlant de l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, la custòdia, la comunicació entre fills, prestació d'aliments, etc. Quan a nivell estadístic el que veiem és que en el cas de les mesures penals les més habituals són les de prohibició de comunicació i allunyament, que van juntes normalment. Estem parlant de que la meitat d'aquestes mesures que se van adoptar l'any passat, corresponen a aquesta tipologia. I en el cas de les civils, la major part són la prestació d'aliments, estem parlant del 40% de les mesures.
1: Déu-n'hi-do.
0: I l'atribució també de l'habitatge. Mm-hmm. Estem parlant del 20%, al voltant d'una de cada quatre mesures. Mm-hmm.
1: Ho dèiem abans, però sí que m'agradaria destacar-ho també perquè ho destaqueu vosaltres en aquest informe, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, el SIAT, que són importantíssims. Aquí a Rubí en tenim un, evidentment a la resta de la comarca també, i són dades també a tenir en compte, perquè a tota la comarca parlo ara. L'any passat es van realitzar 10.587 atencions a dones doncs, que es trobaven en situacions d'aquestes característiques.
0: Sí, no només durant el... perquè encara no disposem de totes les dades de tot l'any.
1: El primer semestre.
0: Només el primer semestre. Mm-hmm. O sigui, la projecció se situa al voltant, se situaria al voltant de per sobre 20.000 atencions. Com xifres similars als que es van registrar l'any passat, hi ha un increment del nombre d'atencions a les dones ateses. Val a dir que d'aquestes, de les dones ateses, hi ha una part que són per violència masclista i altra part són per altre tipus d'atenció, d'informació o d'atenció. Uh-huh. És important posar-ho en relleu.
1: Clar.
0: Uh-huh. En el cas de les... tenim en compte les dades del primer semestre, les dones ateses per violència masclista, que es va identificar, no?, per personal tècnic dels serveis d'informació atenció a les dones, van ser al voltant de 1.200 dones ateses en aquesta situació. I el que veiem és doncs un increment també en el nombre d'atencions i de dones ateses. Mm. I també també disposem dels serveis de la línia d'atenció, no?, contra violència masclista.
1: És el que t'anava just a preguntar, aquesta línia.
0: Sí, que l'any passat va rebre al voltant de 1.000 trucades de persones residents de la comarca. Val a dir que el que s'observa és una tendència descendent de les trucades. És una qüestió que hem de tenir en compte a l'hora d'analitzar aquest servei, perquè hi ha hagut aquest descens. Nosaltres no tenim elements per interpretar què és el que està produint-se. Potser i els canals d'informació o les dones arriben a través d'altres canals d'informació, com són els propis SIAT, que ja tenen aquestes consultes. Però bueno, també és un element a tenir en compte, també un nombre important de trucades relacionades amb violència masclista.
1: Si et sembla, ja per acabar, aprofitem per dir que aquesta línia és gratuïta i confidencial, que és molt important. Ho dic perquè si alguna dona ens està escoltant i vol utilitzar aquest servei, que al final és un servei, no?, aquesta línia d'atenció al 900-900-120, que sàpiga això, no?
0: Sí, que és un servei que està disponible... I com has dit, és confidencial, gratuït i ja fa una atenció permanent 24 hores al dia.
1: Doncs Enrique Ortega, de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes xifres d'aquest informe de les dades anuals de violència contra les dones corresponent a l'any 2025. Gràcies, Enrique.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Espai. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
8: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
9: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
10: L'enjoc és...
11: Futbol.
10: Bàsquet.
11: Hoquei.
10: Handbol.
11: Waterpolo.
10: Tenis taula.
11: Rugbi.
10: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
12: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
13: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
12: Us hi esperem.

0: Avui ens visiten les agents cíviques. Ja sabeu que contribueixen a fer una ciutat més amable, més respectuosa. Fan aquestes tasques d'informació, de sensibilització i educació per fomentar accions i conductes que, bàsicament, el que fan és afavorir la bona convivència i, a més, traslladen la importància d'això, del respecte, no?, en relació als béns públics i privats de la nostra ciutat i també, evidentment, la seva correcta utilització. La saludem en primer lloc i entrarem en matèria. Mireia Solanes, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Mireia,
1: bon
0: benvinguda. Dia. I Glòria Vidal, bon dia, Glòria.
2: Bon dia.
0: Avui parlem de coses que estan relacionades, òbviament, amb la convivència, perquè sou agents cíviques, però que estan relacionades amb el temps en el que estem. És a dir, estem pràcticament a l'estiu, per tant, fem moltes més coses a l'aire lliure, les nostres criatures també surten més al carrer a jugar, que és el que al final han de fer, perquè ens queixem de tot, eh? Si estan amb les maquinetes, perquè estan amb les maquinetes. I si surten al carrer, perquè surten al carrer. Doncs els nens i les nenes han de sortir al carrer i a vegades, hi ha moments puntuals, no?, es donen aquestes circumstàncies que potser no acaben de conviure bé el fet, doncs, que estiguin fent soroll o jugant a pilota amb altres persones. És una cosa que passa, eh, Mireia o Glòria, qualsevol de les dues.
1: Sí. Com tu has dit, no?, comencem ara l'època que ja fem escaloreta i sortim tots al carrer. I a l'estar al carrer, doncs això, la convivència es nota. Uh-huh. És aquí on nosaltres treballem més, sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, són nens, tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Uh-huh. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta de persones, al respecte.
0: Uh-huh. Vosaltres que trepitgeu carrer, us trobeu, o ja us heu trobat, vaja, en situacions, doncs això, no?, que igual hi ha algun nen o alguna nena que està jugant, no sé, a pilota o el que sigui, uh-huh, i acaba provocant una situació de manca de convivència. Us heu trobat ja amb aquestes coses?
2: Sí. Uh-huh. Sí, a més, això passa tot l'any, eh? Uh-huh. Ara l'estiu molt més, però durant tot l'any ens hi trobem. Hi ha uns punts, doncs, places que sempre juguen. Es troben allà, juguen a futbol, bàsicament, uh-huh, i si sí, alguna vegada hem tingut algun ensurt, alguna persona ja que s'enfada perquè uh-huh, li ha molestat amb la piloteta. O bé si estàs sentat a una terrassa, o bé perquè t'estan picant amb la pilota a la façana o una finestra. Bueno, m'he intentat fer una mica de mediació entre les dues parts perquè arribin una mica, com, bueno, pues perquè es tranquil·litzin, i és el que diu la Mireia, els nens els infants han de jugar, vull dir. I bueno, pues per això sí que des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu, ja el juguem i respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs de tota la vida, llavors... Ho tinc aquí apuntat perquè de memòria no me'n recordo, eh? A veure, els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a la plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Els horaris varien, això sí, varien depenent de l'època. Però ara, per exemple, fins al 19 de juny estan de 5 a 8. Uh-huh. Llavors es tracta de, bueno, unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines... I llavors, doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs de tota la vida, que no sigui només la pilota i el futbol. Uh-huh. No?
0: A més, pel que m'expliques, com que deixen aquestes joguines, és una manera també de fer responsable,
2: correcte,
0: no?, les criatures,
2: exacte,
0: que utilitzen, uh-huh, són conscients que les han de tornar perquè el dia següent, doncs, jugaran uns altres nens,
2: clar,
0: o ells mateixos, si uh-huh, tornen a anar, però que estiguin les joguines en perfectes condicions.
2: Exacte.
0: No?
2: Les han de cuidar. Sí, sí, sí, mm-hmm, també es tracta d'això.
0: I com va aquesta... Perquè fa uns dies que ja funciona aquesta activitat, aquest juguem i respectem en aquestes places, i crec que està funcionant, perquè al final, no?, es recupera una altra vegada jugar al carrer, el que dèiem al principi, no?, que ens queixem a vegades de tot i el jugar al carrer està molt bé.
1: Sí, ja portem uns anys, no és el primer any que es fa, i va molt bé perquè els nens es relacionen entre ells,
0: clar,
1: que a vegades no es coneixen, són del mateix barri, però no es coneixen, només coneixen a la seva classe de l'escola. És una manera de fer convivència i de relacionar-se entre ells, de fer barri. Uh-huh. I a part, doncs, això també, la responsabilitat i la corresponsabilitat de dir, vale, jo estic jugant amb una joguina que la tinc que mantindre, tinc que tindre cura d'aquestes joguines i tornar-les en un bon estat. I el dia següent, si vull tornar-hi, doncs tornaré. Uh-huh. I anar fent amics. A part d'això, també, el que fem amb els que sí que hi ha nens, insisteix en el futbol, uh-huh, li diem on poden anar a jugar a futbol, perquè sí que hi ha llocs, sí que hi ha espais per jugar a futbol. Tenen el bosc de Can Oriol, a l'era, que tenen el camp de futbol, aquella esplanada que està superbé. El parc de Pau i la Natura, que també tenen un espai molt gran i molt bonic per jugar a futbol. O sigui, hi ha llocs per jugar-hi a futbol. Si és que hi ha algun nen que sí que realment... Hi ha molts futbolistes aquí a Rovita, molt bons. I clar, no s'està...
0: I surten d'algun lloc d'entrenar.
1: Ah, exacte, hi han d'entrenar. O sigui, que sí, que també les donem aquesta opció, que sí que hi ha moltes.
0: Mm-hmm. I clar, estem a l'època que estem, avui és dia 9 de juny, abans ho comentàvem fora de micro, que falta molt poquet per la celebració de la Revetlla de Sant Joan, està aquí a tocar, no només la Revetlla, sinó el dia de Sant Joan també es tiren petards, el dia 24. Mm-hmm. Porteu recomanacions...
2: Sí.
0: Estaran molt bé per als infants, sí, però a vegades també els adults,
2: els
0: no?
2: Adults,
0: els han d'escoltar les recomanacions, sí. No sé si esteu d'acord.
2: Aquesta, sí, aquestes recomanacions són les que donen protecció civil, és de protecció civil. Llavors, bé, són consells que són molt de sentit comú, tot i que a vegades els perdem amb l'emoció dels petards, i, no sé, per exemple, assegurar-nos, per exemple, de comprar els petards en llocs autoritzats, no comprar-los a qualsevol lloc, o no guardar els petards a la butxaca. No, és perillós portar-los sempre en una bosseta, seguir les indicacions d'aquests, no llançar-los així, vinga, va, això així i això així, no. També important, no subjectar-los amb la mà, et pots cremar, clar.
0: Que també sembla molt de sentit comú,
2: sembla
0: però
2: molt de sentit
0: cada
2: comú,
0: any passa alguna
2: tota
0: cosa.
2: Tota la llista que estic dient, sí. Però exacte, sí. Però sempre, per desgràcia, passen cosetes. També es recomana no llançar els petards en contra d'altres persones, sempre... també a una distància de zones boscoses. I ja de cara a el que són les vivendes, doncs ja recollir la roba estesa, no tenir els tendalls posats... Bueno, és el que diem, una mica, doncs en general, això, el sentit comú tenir cura.
0: Vosaltres, per exemple, això, deies que és de Protecció Civil, aquests consells que sempre es recomana i s'informa sobre aquestes... Vosaltres feu també aquesta tasca, per exemple, quan aneu pel carrer i s'acosta allò, doncs això, Sant Joan, no? La Revetlla de Sant Joan, també informeu, perquè la vostra tasca principal és informar, no?
1: Sí, nosaltres també informem amb Protecció Civil, portem aquests tríptics que estan aquí,
0: sí.
1: I els anem donant a posar als nens i als pares i informar-los de com funciona i que tinguin en compte que és sentit comú, ja ho hem dit abans, però que ho tinguin en compte. I una altra cosa molt important és, potser pensant en la resta, és no començar 15 dies abans a tirar petards, perquè hi ha molta gent, i també animals, que sobretot la gent, no? Que no li s'agraden els sorolls, no tenen per què estar suportant durant 15 dies abans aquest tipus de soroll que molesta molt. I de cara als animals igual. La gent que té animals sap que el dia de la Revetlla, doncs igual aquell dia el seu gos li té que donar una pastilla o el que sigui, no? Però aquell dia no té per què estar pensant que durant 15 dies abans el seu gos ja estarà nerviós perquè estan tirant petards abans d'hora. O sigui, intentar, per respecte a la resta, pues fer una mica més just pues el dia de la Revetlla un dia abans, vale, però no 15 dies abans, perquè després també ha arribat també festes majors, que tenim el Piro Musical, que tenim també més petards, o sigui, fer una
0: Sant
1: miqueta...
0: Pere.
1: Sant Pere, clar.
0: També fa una mica de Revetlla.
1: Sí, exacte, i són tradicions que tenen que estar ahir, per supost, a mi m'agraden molt, però hem de pensar una mica en la resta de persones que no li s'agrada.
0: Tu parlaves d'animals, però déu-n'hi-do, hi ha força criatures,
1: sí,
0: que no suporten,
1: sí,
0: els,
1: sí,
0: petards.
1: Sí,
0: no,
1: no, sí, sí, igual, criatures i persones adultes, eh?
2: Sí.
1: Hi ha moltes persones adultes que tampoc suporten els petards. O sigui que hem de mirar una mica per tots.
0: Doncs aquests dies, no, anireu repartint aquests tríptics que ens ensenyava la Mireia, on està tota aquesta informació. També la podeu consultar, com sempre, a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubi.cat, tota aquesta sèrie de consells, i a més també la policia també va informant, uns dies abans també va informant sobre aquests consells. Abans de dir-vos adeu i connectant una miqueta amb el que començàvem, amb el que comentàvem al principi d'aquesta època, no, que obrim les finestres, que tots sortim més al carrer, ho hem concretat molt en el tema, diguéssim, infants, no? Ja hem explicat aquest juguem i respectem, però en general comenceu a notar, vosaltres que aneu pel carrer, que hi ha com més queixes per aquestes qüestions de convivència, per sorolls, per queixes de veïns, etc, etc. Comenceu a notar-ho ja, això?
2: No ho sé, potser no, encara potser no, eh? Jo personalment no m'he trobat allò que diguis, ostres, em crida molt l'atenció. Sí que veus molta més vida, mm-hmm. Això sí, el dia allarga més i la gent ja fa molta més vida al carrer, però les terrasses, hi ha més moviment, això sí, en general sí. Però com a queixes, com a tals... Mm-hmm. Per ara no, creuem els dits.
0: Doncs creuarem els dits, que tothom estigui tranquil·let i passi un bon estiu. Exacte. I tingueu poqueta feina. Sí, que tingueu feina, però poqueta.
2: Però tranquil·la.
0: O tranquil·la.
2: D'informar.
1: Bueno, i també tindrà una mica més de paciència, no? Perquè sí. És normal que la
0: gent... És que la paciència que... últimament no, sí, ja. No rige les nostres vides, eh?
1: Clar.
0: Mireia, Glòria, moltíssimes gràcies, per venir a explicar-nos aquest Juguem i Respectem, que ja sabeu que podeu trobar cada tarda a diferents places. Una informació, per cert, que també podeu trobar a rubi.cat i també parlar-nos d'aquests consells per la revetlla, per viure-la també el més tranquil·la possible. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Gràcies. Vinga, gràcies.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: I després de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, que es va fer el passat 5 de juny, si recordeu, Cada Residu Compta dedica aquest espai a reflexionar avui sobre l'impacte dels residus en el planeta, amb la participació de la Teresa Mora. El programa aborda la necessitat de prendre consciència dels nostres hàbits de consum, a més posa el focus en la problemàtica dels plàstics i, a més, comparteix algunes dades que conviden a la reflexió.
1: Cada Residu Compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Cada Residu Compta, en una setmana molt especial perquè estem a les portes de la celebració del 5 de juny, que és el Dia Mundial del Medi Ambient, i per tant és un tema que ens interpel·la i de ple. Per això el Cada Residu Compta avui també hem convidat a la Teresa Mora. Què tal, Tere, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Últimament estem molt tornant a les arrels de les coses, Tere, perquè encara ens falta com conscienciar-nos molt, no?
3: Sí, estem, diguem-ne, com allò una mica parats, una mica en stand-by.
2: Sí.
3: Va haver-hi una certa consciència i, diguem-ne, com un gran canvi en els últims 20 anys, però no aconseguim prendre un nivell de consciència com a globalitat, com a societat, de l'impacte en el medi ambient, del nostre consum i dels residus.
2: Quina és la situació que diries pel que fa als residus? Generem encara masses deixalles, Tere?
3: Moltes, cada dia més. És un increment constant.
2: No en som conscients, oi?
3: No, perquè no és només una qüestió d'una única cosa. Clar, és les deixalles que generem en l'àmbit electrònic, les que generem en l'àmbit de l'alimentació, les que generem en l'àmbit del tèxtil. Llavors, en el nostre dia a dia tenim molts fronts oberts i tots generen molts residus, els consums de productes d'un sol ús, l'increment que hi ha hagut del plàstic en el nostre entorn i en el nostre dia a dia. Llavors, amb això costa de tenir la visió de conjunt i ser-ne conscients.
2: Parlem d'aquest impacte en el planeta. Quins són els residus més contaminants?
3: Doncs els plàstics, et diria, eh? Del plàstic és un dels més contaminants perquè estan presents en tota la nostra activitat avui dia, en elements que no et semblaria, la roba. Diries, bueno, jo en la roba no veig el plàstic, però en el plàstic la roba...
2: I és, no?
3: I és, hi ha molt de plàstic i a més no és tant el problema del plàstic sinó del microplàstic.
2: Yeah.
3: I llavors aquí, entre allò que clarament veiem que consumim, que és aquella ampolla d'aigua, després hi ha en el dia a dia moltes coses. I llavors aquest seria el potser l'element que ens hauria de preocupar.
2: També ens haurien de preocupar els residus electrònics o les piles, perquè tinc entès que poden alliberar substàncies tòxiques.
3: Sí, aquest element, i ara diguem-ne que estem, no, tot el cotxes elèctrics, moltes dels consums, no, que l'electrònica i tota la part de les tecnologies ens porta, doncs aniria cap aquí. L'altre que moltes vegades també ens ha de preocupar és els residus que generen fins i tot allò, la intel·ligència artificial i tot allò que és l'impacte de les xarxes i de l'estructura que requereix tot el consum que fem de...
2: I creus que això està quantificat?
3: Es fan molts esforços per fer-ho i el que és que és com cada dia es sobrepassa. Tot allò que queda quantificat, cada dia se sobrepassa.
2: Sí, sí, sí.
3: Vale? Això és com ara, mira, encara no ho han publicat, però ho faran el dia 5, justament que tu dius, que és aquest any... Quin serà el dia que sobrepassarem la capacitat de la Terra?
2: Cada cop és abans.
3: Cada cop és abans.
2: És que ara ho publiquen el 5 de juny, però hauran de publicar-ho abans aviat, eh?
3: Sí, exacte. Exacte. Perquè l'any passat era sobre el 24 de juliol,
2: sí,
3: em sembla,
2: sí,
3: que va ser l'any passat.
2: Vull dir que
3: sí, es va avançant d'una manera cada any sorprenentment, no? Per tant, sí, ja es treballa i el que hi ha és la diversitat d'impacte que hi ha i com en aquest sentit hi ha una falta de consciència de que aquest consum que no es visualitza, que és d'alguna manera una mica fantasma, doncs com impacta.
2: L'impacte en el medi ambient és molt gran, els plàstics afecten greument la fauna marina, per exemple, molts animals confonen amb aliment i els pot provocar la mort, els abocadors tenen gasos d'efecte hivernacle, i per les persones, Tere, aquest impacte, jo crec que tampoc en són massa conscients, no? Perquè també hi ha un impacte en la nostra vida.
3: Sí, sí, bueno, ho hem comentat alguna vegada. Si tinguéssim més clar com afecta la nostra salut, potser també reaccionaríem d'una altra manera envers els residus. El fet, diguem, de com contamina l'aire, com es contaminen les aigües, com la nostra alimentació cada dia hi ha més productes que poden incorporar determinats contaminants, o bé per la manera en la que han estat conreats, o bé per les aigües, etc. Mm-hmm. Llavors, és un impacte molt elevat, i no només sinó amb malalties cròniques i en condicions que poden afectar la qualitat de vida, les condicions de vida.
2: Això seria una mica l'impacte que té també tots els gasos que es generen amb la qualitat de l'aire, que tampoc
3: el CO2,
2: no...
3: l'efecte hivernacle dels gasos que generem. Llavors hem de tenir que és, no és només el residu en si, com que cada vegada que parlem, diguem-ne, de l'impacte dels residus en el medi ambient, hem de tenir en compte que l'element que hauríem d'incloure és el canvi de consum, de model de consum. Mentre que el nostre model de consum s'incrementa constantment, el volum dels residus s'incrementa proporcionalment. Llavors, en principi, necessitem ser conscient de l'impacte dels residus perquè també puguem ser conscient de que hem de canviar els nostres hàbits de consum per generar menys residus i després, posteriorment, afavorir que aquests residus es puguin com generar un cert tractament. No?
2: Fem un joc, Tere, perquè tu t'has preparat aquí un munt de dades que m'encanten. A mi m'agrada molt donar dades als oients i a les oients perquè també una mica exemplifiquen el que tu i jo de vegades sembla que ens estiguem aquí
3: inventant.
2: Mira, aquestes dues estan xerrant sobre el sexe dels àngels. Tu en tries una i jo en trio una altra. Va.
3: Molt bé, vinga, a veure.
2: Quina tries?
3: Jo trio els plàstics, veure el temps que triguen en desaparèixer. Una bossa de plàstic.
2: Una bossa de plàstic? Abans has dit molts anys, però 100 anys?
3: Més, 150.
2: Una bossa de plàstic que deixéssim al bosc trigaria 150 anys. Déu-n'hi-do les voltes que faria, no?
3: Sí, sí, sí. Clar, pensa que en aquest temps, a més es va com dissolent en petites fraccions. I mentrestant, quan ja siguin molt petites, doncs és quan es va filtrant a la terra i potser si l'has deixat al costat d'un camp, d'una horta, doncs anirà cap als aliments.
2: Va, aquesta te la poso fàcil. Quants quilos de residu generem a Europa cada persona al dia? És que per mi és tan bèstia aquesta dada.
3: Sí. Doncs mira, entre un quilo i mig.
2: Mira, jo t'afina... Sí, sí, sí, exactament. És que no ho trobes molt bèstia?
3: Molt. Molt, perquè tu imagina't quan tens allà, no?, els cubells que tens, amb els residus separats i demés, i vas traient i tal, i dius, no, és que amb el que treus cada... Pues sí, cada dia és una mitja, però clar, qui genera molt, sort i sort que els envasos pesen poc.
2: És el que anava a dir, perquè són els,
3: si els envasos
2: que volten més, però...
3: Ja em diré, sí, sí.
2: Doncs Tere, avui ens n'anem amb aquesta dada, que crec que ens ha de fer pensar molt. Cada un de nosaltres generem, és a dir, produïm, fem, llançaríem si cada dia traguéssim la brossa al contenidor, entre un quilo i un quilo i mig de deixalles al dia.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Pensem-hi.
3: Fem una petita, que encara et diria. A mi, i ho veiem cada dia, l'ampolla de plàstic. Saps quants anys triga una ampolla de plàstic? T'ha sobtat, allò de la bossa, però allò de l'ampolla...
2: No ho sé.
3: 450.
2: Imagineu. Us estem donant moltes dades perquè us aneu a dormir i penseu una mica. Vinga, bona setmana,
3: apa,
2: Tere.
3: Adéu.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Queden 10 minuts perquè arribin les 10. És el moment de parlar d'esports de la nostra ciutat i per això doncs, ja m'acompanya el Toni Bravo Rodríguez. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pati.
0: De què parlem avui? A veure.
1: Doncs la Unió Esportiva Rubí, que té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada, l'entrenador Blai Martí, que va agafar les regnes de l'equip doncs, en aquest darrer tram de la temporada d'aquest curs, doncs ha renovat amb el club després de que el va agafar doncs, a mitja taula i ha aconseguit portar-lo a aquesta promoció d'ascens, a les eliminatòries d'ascens per a tercera ref, però és una lliga, la Lliga Elite, que perds un partit i podies estar a baix del tot i que guanyes un partit o guanyes dos seguits i te trobes disputant doncs, aquestes eliminatòries d'ascens. No hem d'oblidar no?, que tots els conjunts de la Lliga Elite estan en un mocador. Però el que és cert és que Blai Martí el que ha aconseguit és que l'equip creixi, doncs la direcció, el que és la Junta, li ha donat la confiança perquè continuï la temporada que ve, el curs que ve, doncs capitanejant des de la banqueta la Unió Esportiva Rubí. Una Unió Esportiva Rubí que va acabar sisena, amb, crec que són 43 punts, a un només per sota, o sigui, va acabar dels cinquens i els quarts.
0: Sí, és per tant, molt a tocar.
1: Clar, o sigui, això què significa? Que tens un empat, tens més gol a braç, doncs el millor acabes tercer. És així, no? I vam estar un tram de la temporada en què una derrota o dues podia marcar simplement estar baix i potser en lloc de disputar l'eliminatòria d'ascens, estàs disputant...
0: De descens, no?
1: Exacte, la de descens. Per tant, tenim aquesta continuïtat de Blai Martí, un altre dels entrenadors que van entrar un cop va començar el curs, va ser Richard Jiménez, el de l'Olímpic. El va agafar en posicions, l'Olímpic ha estat una temporada bastant irregular, ha estat molt a prop de zona vermella, trepitjant zona vermella també durant moltes setmanes, van aconseguir acabar doncs, també a uns ens, és a dir, per la meitat de la taula, una miqueta més a baix, i avui el tindrem al programa Esports al Dia, doncs, per analitzar com ha anat aquesta temporada, per veure quins són els objectius també de la temporada pròxima, que deuria ser intentar quedar com més a dalt, millor. O sigui, han acabat a mitja taula, han tingut molts problemes, doncs hauran de lluitar per intentar confeccionar un equip que els hi doni garanties com a mínim de no haver de patir tant. A veure què passa.
0: Clar.
1: Anem a parlar de boxa, perquè tenim diversos clubs aquí a la nostra ciutat. Hi ha molts aficionats. Recordem que és un esport que ajuda molt en quant a força cardiovascular també. Doncs el Club Boxeo Rubí va organitzar una vetllada el passat cap de setmana. Hi van haver representants locals. Hi van haver 6 púgils, doncs 3 van aconseguir victòria, 3 van acabar en derrota, però que es fa una valoració molt positiva perquè hi va, com sempre, hi va anar molta gent i que acaba sent una festa també de l'esport i dels aficionats.
0: I el que deies tu, no?, que cada vegada n'hi ha més, no?, d'aficionats
1: i aficionats,
0: gent que en practica, evidentment, sí, però gent que li agrada i que va veure, no?, per exemple, o combats de boxa o, aquest, o el que va organitzar el Club Boxa Rubí la setmana passada, no?
1: I que molts d'aquests són amateurs, però que tenen un nivell molt alt, també hi ha de professionals, però és que la boxa, ja sigui als gimnasos o a clubs de boxa, doncs té unes conseqüències molt positives per a la salut i qui ho practica ho sap, has de fer força, acaba suant i ja sabem que força més cardio, això és un xute de salut enorme pels practicants i pel que el vulgui cuidar-se, no? I t'acabes enamorant perquè és allò que comences a practicar, veus que hi ha una tècnica, veus que és complicat i després quan ho veus sobre el ring la gent que ho fa molt bé doncs acabes anant i acabes enamorant-te una mica més d'aquest esport.
0: Doncs Toni, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Recordem, més informació dels esports de la nostra ciutat, els butlletins horaris i després a partir de 2:15. Moltíssimes gràcies, Toni.
1: Fins després.
0: Ara t'escoltem a la tertúlia.
1: Sí.
0: Fins ara.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: I acabem, com cada dia, aquesta hora del Rubí al dia amb una recomanació musical, en aquest cas, del Robert Fernández.

Tot està bé. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Tot bé, tot fantàstic, especialment quan escoltem bona música. La recomanació musical del dia va vinculat a aquesta banda anomenada Sidecars, la banda madrilenya formada per Juancho a la guitarra i veu, Gervás al baix i el Ruli a la bateria, va publicar el seu nou treball Everest fa uns mesos, un treball del qual escoltem el senzill que li va donar nom en si, Everest. Aquest vuitè disc d'una carrera que ja basta més de 18 anys al damunt dels escenaris és un àlbum que reflecteix a la seva manera particular d'entendre la música i la vida en si. Avançar pas a pas, aprendre de cada experiència i gaudir del camí sense presses ni dreceres. Són paraules literals pròpies dels Sidecars. En aquest treball anomenat Everest hi trobem 13 noves cançons que combinen rock i mitjos temps, mostrant un equilibri entre energia i emoció, allò que generalment caracteritza a la banda madrilenya. I us preguntareu per què sonen avui els Sidecars? Doncs ben senzill, perquè el proper dissabte 13 de juny, a partir de 8:45 de la nit, actuen a la sala Razzmatazz 1. Sí, entrades a 37 euros, encara resten algunes per gaudir dels Sidecars en viu i en directe, un dels concerts que podem trobar dins dels actes del festival Guitar BCN 2026. La recomanació del dia, gaudir d'aquest treball dels Sidecars, aquest treball anomenat Everest, on hi trobem temes com aquest i temes també com el que ara mateix us punxarem per recordar-vos que actuen a la sala Razzmatazz el proper dissabte. Entrades no molt barates, però avui en dia ja se sap com està la cosa, a 37 euros per gaudir de temes com aquest, La misma canción.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
8: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
7: Inspira't!
9: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
10: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
11: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
12: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
13: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
14: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
15: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
16: Jo què és?
17: Futbol.
16: Bàsquet.
17: Hoquei.
16: Handbol.
17: Waterpolo.
16: Tenis taula.
17: Rugby. Voli.

El nou POUM preveu més de 3.200 habitatges protegits, una notícia que convida a l'optimisme i a la paciència, perquè és molt bona notícia, però entre aprovar el pla i estrenar les claus, hi ha parelles que tindran temps de conèixer, casar-se i discutir la separació per la hipoteca, perquè en matèria d'habitatge hi han dues velocitats, la dels plànols municipals i la dels propietaris apujant els lloguers. Parlant de lloguer, el servei d'habitatge ha tramitat un 21% més d'ajuts, senyal que la demanda continua ben viva. A Catalunya hi ha qui busca pis, qui busca ajuts i qui busca miracles, i de vegades les tres gestions coincideixen a la mateixa finestreta. Parlant de miracles, el Papa va parlar al Congrés, on va rebre llargs minuts d'aplaudiments. Resulta fascinant veure com alguns diputats s'aixequen entusiasmats quan el mateix discurs qüestiona drets que han defensat amb fervor anys abans, i ho faran 5 minuts després. També Sanitat prepara preservatius gratuïts per als joves, una mesura preventiva, pedagògica, relativament econòmica. Al capdavall, l'administració ha fet números i ha descobert que prevenir continua sent més barat que improvisar. I acabem a Rubí, on Beret, els Pets, The Tallets, encapçalaran la festa major amb el pregoner de Ràdio Rubí per donar-li veu i ànima, perquè entre pisos, vagues, papes, debats infinits, sempre ens quedarà el discurs divertit d'un hidalgo i bona música per desafinar plegats amb dignitat.

0: I és que quan passen 6 minuts de les 10 del matí, avui a la tertúlia parlarem del POM, d'habitatge, de Ficosa, de Festa Major, de... què més? De la selectivitat, de vaga a l'educació i també del Papa. Ho farem amb els nostres tertulians dels dimarts, l'Ània García, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Martí Pujol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
0: I bon dia a tots vosaltres, oients, que ens podeu trucar al 93-588-5960 per parlar d'aquests temes o de qualsevol altre que vosaltres proposeu per reflexionar aquí a la vostra ràdio pública i municipal. Us agafarà el telèfon qui està al comandament de tot el Rubí al dia aquest matí, que és José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs comencem parlant del POM, perquè és el primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys que s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí, segons van confirmar doncs, a Ràdio Rubí. Preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. També preveu un parc central entre Pitxa Aguilera, la futura estació de ferrocarrils de la Llana, la construcció també de dos ponts, de quatre passeres per la Riera, i de moment doncs, el grup liderat per Toni García doncs, ja va avançar a Ràdio Rubí el seu vot favorable. Crec que podem, abans d'entrar a la tertúlia, crec que podem escoltar doncs, a l'alcaldessa Ana Maria Martínez, al tercer tinent d'alcalde, al Medrano, i a Sebastià Jornet, que és el director del POM de Rubí.
5: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això és planificar, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.

0: Jo, com a titular, diria que aquest és el POM de l'habitatge. El POM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
1: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, i jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No, habitatge protegit vol dir habitatge per a tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
2: Bueno, jo diria que habitatge protegit no és ni molt menys per pobres, sinó gent que està treballant i no s'ho pot ni permetre ni l'entrada, tal com està en el preu dels pisos. No sé què opineu vosaltres.
3: Sí, però el que diu és pertinent.
4: Mm. Sí,
3: que està bé que ho digui, perquè a tu et pot semblar això, però hi ha molta gent que no li sembla així.
4: Jo crec...
3: Són males interpretacions, certament, però val la pena explicar-ho correctament, i crec que ho fa bé.
5: I sí que és cert que durant anys, quan no hi havia aquest problema de la vivenda, sí que estava una mica com estigmatitzat això, i sí que està bé que faci aquesta aclaració, perquè no és per pobres, és per tothom. Tothom el que ara mateix no pugui accedir a una vivenda o a un lloguer amb els preus que estan, doncs és una opció viable, i és una bona notícia que aquest POUM contempli tanta vivenda de protecció oficial.
6: Sí, jo és una cosa que sempre he dit, i també des de l'exercici de, no, de la responsabilitat d'habitatge aquí a l'Ajuntament, de fet, va haver un moment en el qual hi havia tan poc habitatge, no? Tan poc habitatge públic aquí a la ciutat de Rubí, però en general, perquè les polítiques d'habitatge que s'havien fet històricament, no, eren d'habitatges de compra-venda, i per tant habitatges que es privatitzaven, que al final el que quedava, la poca cosa que quedava d'habitatge protegit, anava a l'emergència, no? I l'emergència sí que va a uns sectors poblacionals, doncs amb unes dificultats econòmiques, inserció laboral, doncs més greus i més notables, no? I jo crec que els últims anys, com diu el Gerard, probablement doncs per la pujada dels preus, per l'especulació, però també arrel de la crisi immobiliària a partir del 2008, i també arrel de doncs que a certs governs hi hagués segons quines forces polítiques que donessin un gir o un altre matís a les polítiques d'habitatge, s'ha començat a enfocar d'una altra manera, no? I s'ha començat a treballar des d'aquesta perspectiva que les polítiques d'habitatge i l'habitatge protegit en conseqüència són per a tothom, no? És perquè tothom pugui accedir a un habitatge. I jo crec que és una molt bona notícia, és una molt bona orientació, que també des d'allò tècnic, no? Des de l'espai tècnic a l'hora de redactar el POUM, hi hagi veus que ho entenguin així també, no? No només des de lo polític.
3: Que ho expliquin.
6: I que ho expliquin.
3: Perquè la majoria de la gent es pensa el contrari d'això que estàvem dient, La majoria de la gent s'ho pensa per això que explicaves tu ara,
6: sí.
3: Ha passat abans.
6: Pel que ha passat.
5: I podem veure que cada cop hi ha més sol·licituds a tots aquests en relació a l'habitatge, i no és només perquè hi hagi un problema, sinó perquè com hi ha el problema, la gent s'informa molt més. I l'augment de sol·licituds molts cops va en aquesta línia, en que la gent coneix aquesta opció i s'apunten. Abans jo no m'havia apuntat fins fa 2 anys. I dels meus amics ningú sabia, i ara estem quasi tots els amics apuntats per als pisos que van més enfocats, gent jove, parelles i tal. Doncs sí. Estem allà, a veure.
3: Hi ha un parell de coses que jo voldria dir. Una, que més val tard que mai, perquè els que ja tenim una edat i hem tingut alguna responsabilitat, intents de fer el POUM, de renovar-lo, el que era el PGO abans, que després va ser el POUM, etc., n'hi ha hagut diversos. Algun va estar molt a prop d'aprovar-se. Estic parlant del 2007, 2008, una cosa així, sí. I no hi va haver manera, han passat 40 anys. I des del 1981 PGO al 1986 reforma, doncs 2026, més val tard que mai. Una ciutat necessita una ordenació urbanística sense la qual a vegades s'han perdut oportunitats de fer coses que no s'han pogut fer perquè no hi havia el POUM, perquè no hi havia un POUM que definís què es podia fer i què no es podia fer. I en segon lloc, això que dèiem de l'habitatge, i per dir alguna cosa una mica diferent, perquè si no estaríem d'acord tots els companys, que segurament...
6: No sigui cas, no sigui cas.
3: Home, perquè si no la tertúlia, la tertúlia no té gràcia.
6: Totalment.
3: No, però que estarem d'acord també. La cultura d'aquí, de la propietat, que tots hem de tenir, i que no tots els països és així, que tothom ha de tenir un habitatge, que tothom s'ha d'hipotecar, que l'habitatge ha de ser propietat, que és així, a diferència d'altres països d'Europa, o s'ha d'anar a modificar, no s'ha d'anar a substituir. No dic que sigui fàcil, perquè el mercat és el mercat i els diners són els diners, però parlar del lloguer també. Ara ens trobem, per exemple, que persones que no poden comprar un habitatge i volen llogar, no Rubí, a Barcelona lloguen un habitatge i hi ha una cua de 50 persones per llogar-ne un. Poden triar entre quin 50, quin agafen dels 50. És increïble. Llavors, és perquè n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs. I, en canvi, hi ha gent que no té, té per què comprar-se un habitatge de 200.000 euros o 250.000, no ho sé, 300.000, el que sigui, no? I, per tant, s'ha de trobar les maneres legals, evidentment, que sí, clar, qui vulgui comprar, que compri, però que també es pugui llogar i que hi hagi en el mercat, no dic que depengui només de l'administració, depèn de molts factors i del mercat, però hi hauria d'haver més habitatge de lloguer per gent que potser només vol viure provisionalment un any o dos aquí, o en un habitatge en concret, perquè s'està construint una casa en un lloc, jo què sé.
2: És que el lloguer ja no està a 500 euros o 600, clar, hem estat molts dies d'aquí mirant amb José Maragón, que ens ha punxat els pisos que hi havia, i els trobem a trobar un pis a Rubí per sota dels 1.000 euros,
3: clar,
2: no
3: en trobes, però en part és
2: lloguer, intenta trobar.
3: Però en part és perquè n'hi ha molt pocs.
2: I clar, i 1.000 euros per intentar accedir als ajuts,
3: sí,
2: també.
3: Sí.
2: Això és una problemàtica enorme.
3: Però bueno, perquè n'hi ha molt pocs per llogar.
6: N'hi ha molt pocs, s'encareixen. Jo crec que també en el tema del mercat dels pisos de lloguer també hi ha una part de transaccions que es mouen fora del fotocasa, de l'habitatge, sí, i de tot això.
5: Contactes.
6: És a dir, crec que hi ha també un element... Hi ha més pisos en lloguer dels que apareixen en aquestes plataformes, però es mouen, com diu el Gerard, per contactes, per confiança també. Escolta, l'amic del meu amic, el company de feina de no sé qui, no? Perquè hi ha aquesta... por també a posar desconeguts a casa teva i t'agrada tenir gent amb referència.
5: Sí, però tenir opcions a llogar-ho a gent que no coneixes o a gent que coneixes,
3: que és obvi.
5: Com hi ha aquesta gran varietat i gran oportunitat, doncs...
2: Els propietaris també saben perfectament com està el mercat i aprofiten, inclús amb llogueters que els hi responen durant mesos i que els cuiden el pis per pujar la quantitat que ells creguin més enllà, moltes vegades forçant i deixant-se anar pels preus també del mercat, ja no és.
3: Sí,
2: això,
3: però no es tracta de demonitzar. No però no sí, es tracta sí. de demonitzar els propietaris. O sigui...
2: No estic demonitzant a ningú.
3: Compte, sí, ja, però...
2: Em refereixo que hi ha moltes famílies doncs, que tenen problemes justament perquè aquesta inèrcia del mercat, perquè però... diuen, Rubí, quants pisos hi ha? Anem a mirar però un moment, Rubí, hi ha 3 pisos només... Sí, en aquests moments que estan per sota dels 1.000 euros.
3: Els preus,
2: ja Can Oriol, pis en Font del Ferro 900, el més barat, pis en Avenida dels Roures, Sant Mús, Castellnou, Can Mir, 850, sí, sí. Pis en la calle Madrid, Can Oriol, Can Roser, Rubí,
6: però mireu,
2: 900.
5: Parlem de que els dos primers tenen una habitació. Eh?
6: Sí. Jo crec que hi ha una qüestió que, com deia el Martí, que és molt cultural.
2: Una habitació, 900 euros.
6: Jo crec que hi ha una qüestió, com deia el Martí, que és molt cultural, no? És a dir, abans parlo de fa, jo què sé, 60 o 70 anys, no? Els propietaris d'habitatges eren gent que tenia edificis sencers, no? Tenia edificis sencers i hi havia allò que li deien la renda antiga, no? Que eren lloguers, abans el lloguer era molt més barat i molt més accessible que la compra d'un habitatge. Per què? Perquè els propietaris eren tots grans propietaris, no fons d'inversió, persones físiques, però grans propietaris que tenien edificis sencers i que podien posar un lloguer, doncs, baix, perquè com que tenien 20 o 40 o 60 pisos, doncs no, amb allò ja feien i todo bien. Clar, amb aquesta qüestió cultural del concepte de la compra i de ser propietari tothom, hi ha aquesta qüestió també, apareixen aquests petits propietaris al final que tenen, pues això, dos pisos, dos habitatges, perquè en un moment determinat pues, tenen accions de Telefònica, no? Com un people, que de sobte pues, té un capital i l'inverteix en immobiliària.
3: O perquè el teu pare o la teva mare s'ha mort i t'ha deixat un habitatge. Què
6: també,
3: faràs? Què faràs? Renunciar-hi?
6: No, vendre'l. Vendre'l, perquè si no, perquè la Maria Àngels ho explica sempre, no? Sempre fa referència als problemes que ella va tenir amb els seus llogaters. Bueno, és que potser estem intentant fer negoci quan en realitat hem de tenir un habitatge per viure i després, pues, si heretem o si tenim un altre habitatge, és més òptim vendre'l perquè al final també és una feina tenir un habitatge llogat, o un o dos, els que siguin. No? També hi ha aquesta cosa de voler ser tots una mica, no només propietaris, no? Sinó també de ser... No ho dic des de la crítica, ho dic des d'una mica la foto que jo veig també. Llavors, bueno, doncs potser plantegem-nos això, no? O sigui, potser... No, jo no sé si ho faria. Jo, si heretés un pis, no sé si m'arriscaria a tota la feina feina que suposa també ara i declara després la declaració de la renda, no? Que els ingressos que tens, no sé què. Bueno, pues jo crec que és molt més còmode per, no?
5: Jo si ara tens un pis m'aniria a viure.
6: Per, clar, ja, no, però, no entenc-me. Bueno, però això és, però això sí, és una reflexió. Sí. I després sí que volia comentar el que deia el Martí, no? Dels intents que havia hagut de renovació de renovar el PGO o el POUM, no? Clar, l'última vegada que es va intentar, és cert que es van començar els treballs de redacció, jo crec que va ser el 2005. Sabeu que es triga molt en fer en renovar un POUM, són mínim 5 anys entre que es comença i s'acaba. I clar, si conteu 2005, i del 2005 al 2010, conteu què va passar, precisament, no?
3: Sí, la crisi del 2008.
6: Clar, llavors, el que s'havia començat a treballar el 2005, realment, el 2009, el 2010, el 2011, quan havia d'anar, quan va anar, de fet, aprovació, i de fet, l'aprovació inicial del text del POUM, ja no tenia res a veure amb la realitat, allò, no? Ni a nivell de previsions econòmiques, ni a previsions de creixement, ni de la foto de la ciutat, ni de res, perquè, no?, ens havia passat a tots un tsunami econòmic per sobre, no? Que, i per això es va desestimar, es va demanar a Urbanisme a Barcelona que es desestimés i es va dir, i tornarem a començar perquè la realitat ja és una altra.
5: Era obsolet,
6: no?
5: En qüestió de 5 anys va quedar obsolet.
6: Va quedar obsolet, perquè clar, el que va passar va ser, bueno, impredecible, a la part que transformador totalment, no?
3: En tot cas, jo insisteixo en la importància que hi hagi pisos de lloguer perquè no pugin tant els preus i perquè no ens passi això. Jo tinc un habitatge, i per predicar amb l'exemple, perquè aquí podem parlar en teoria del que vulguem. Jo parlo de mi concretament, que no tinc cap problema a la meva edat. Jo tinc un pis i el tinc llogat a una persona molt propera per 300 euros. Una persona jove que potser no pot pagar una altra cosa. I ja està. Això és predicar amb l'exemple. M'explico? Jo podia llogar per 700, per 800 i per 1.000.
5: Sí.
3: Però no ho vull fer per una qüestió de... que estic dient, no? Doncs això és... Ara, que efectivament hi ha gent que especula, segur que n'hi ha, però la majoria de gent no. La majoria de gent són propietaris que tenen un pis o dos perquè els han quedat amb herència per la mort dels pares i, naturalment, veient el preu del mercat, com deia el Toni, doncs, si pot treure 800 o 900, doncs millor, perquè li complementen la pensió moltes vegades. Això s'ha de tenir en compte, també.
5: I en relació al que feies tu, l'espitge inicial i l'habitatge, o sigui, tu comentaves que donarà temps a trobar parella... I és cert, al final construir habitatge és un procés llarg, per això és important les mesures, les altres mesures, per intentar pal·liar aquesta situació. I ho comentàvem amb la cultura també de la propietat. Ara mateix, jo crec que sent jove, igual et surt a compte ser propietari abans que entrar en un lloguer, perquè et donen l'aval per l'entrada inicial. I no has de fer aquest gran desembol. I en canvi... et queda una quota d'hipoteca més baixa que pagant un lloguer.
2: És això.
5: I al llarg dels anys ets propietari d'un pis. O sigui, clar, al final aquestes mesures també van bé, però et treuen de fomentar el lloguer.
3: Sí, sí,
5: per això també quan fas vivenda de protecció oficial tens aquest dilema de la faig de lloguer o la faig de propietat.
6: De lloguer sempre.
5: Sí, però hi ha aquest dilema perquè si tu la fas de lloguer... i se't paga al moment aquesta quantitat, pots seguir fent... Pots,
6: clar, invertir-ho, no s'amortitza les inversions...
5: En seguir fent habitatge. Si tu fas de lloguer, en recuperar la inversió que has fet, una mínima inversió per poder continuar construint, tardaràs 20 anys.
6: Ja, però estem en un moment d'emergència i estem en un moment en el que la prioritat és que el bé públic es quedi en allò públic, perquè el moment que tu ho vens... ja no controles qui accedeix o deixa d'accedir en aquell habitatge.
5: Però tu vens amb unes condicions.
6: A un preu regulat, però tu no saps qui vindrà després a comprar aquell habitatge.
5: No, però sí, jo una de les coses que crec que hauria de ser indiscutible quan tu fas vivenda de protecció oficial és la protecció oficial ha de ser permanent.
6: Totalment.
5: Tu com a ajuntament has de tenir el dret a recompra.
2: Que ho serà, eh? No caducarà.
5: No caducarà perquè és el que ens ha passat durant les últimes dècades, clar. Que érem dels països
6: mateix
5: amb més pisos de protecció oficial, però s'han acabat perdent i han acabat amb fons envoltors perquè compren massivament. I, bueno, i això, al final, s'ha de quedar en el públic. Els diners públics s'han de quedar a l'àmbit públic. I és un problema que hem tingut durant els últims anys. Llavors,
2: deixeu-me que saludi un moment al tècnic més jove que hem tingut en aquesta tertúlia, que és en Guillem, que està al comandament ara mateix d'aquesta tertúlia, i el tenim aquí assegut. Després parlarem, que és dia de vaga també a les escoles. El POM preveu que la ciutat creixi fins als 91.000 habitants fins al 2040. Hi haurà també una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pitxa Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la C-14-13, de la construcció de dos ponts, de quatre passeres sobre la Riera. Per tant, aquest POM, què és el que, t'adreço a tu, Ània, què és el que ha tingut també en compte, no?, respecte a aquest creixement de la ciutat fins al 2040? Quines són les línies que s'han seguit per dir això és el que presentem i que després, doncs, el grup liderat per Toni García, doncs, que donarà suport, no? Què és el que s'ha pensat en qüestió de creixement de la ciutat per dir presentem aquest POM, que creiem que és el bo?
6: Bueno, al final el POM, el que es fa sempre en la redacció d'aquests plans, és plantejar com diferents escenaris de creixement. Un escenari de, no sé si de creixement zero, però de creixement molt petit, de creixement mitjà i de creixement més elevat. I es valora tot el que suposen cadascun d'aquests escenaris, no? Doncs per l'escenari 1, per l'escenari 2 i per l'escenari 3, doncs quins serveis necessitarem, quantes zones verdes i totes aquestes xifres estan tipificades. És a dir, amb l'urbanisme es pot innovar, però es pot innovar cada cop menys, d'alguna manera, no? I a més, Rubí no és una ciutat on quedin ara mateix grans transformacions urbanístiques per fer. Jo què sé, penso en altres ciutats, pues, amb un passat industrial molt més heavy, o amb, no sé, o penso en Sant Feliu amb el cobriment de les vies del tren, no? Això ja ha passat aquí a Rubí, no? Llavors, el que queden són el mateix que qualsevol ciutat en el grau de desenvolupament en el que estem, eh? Són zones encara grans, i encara amb gran potencial de metres quadrats de sostre per desenvolupar. I el més important és decidir com es desenvolupen aquestes zones, quins són els màxims de sostre que fem, i de zones verdes, que repeteixo, està estipulat, vull dir, no hi ha gaire marge, no podem posar menys zona verda per habitatge que del que toca. I relacionat amb això, a mi la part que em sembla més interessant és com vincules el creixement. Per mi l'important no és tant, que també, si plantegem més o menys creixement, sinó les afectacions que aquest creixement té i les necessitats que en generarà en qüestió d'equipaments, barra serveis i mobilitat. I per mi, fins i tot, les qüestions de mobilitat són més importants que les de... més importants. Bueno, que em semblen més interessants de tractar, no? Al final són igual d'importants, les de serveis, però no totes depenen de la junta, del municipi, no? Pues si farà falta un quart cap, pues, no? Hi haurà una altra administració que haurà d'encarregar-se'n. Les de mobilitat em semblen molt, molt importants i molt a tenir en compte, no?
2: Et refereixes a l'estació de la Llana?
6: Estació de la Llana, vials d'entrada i sortida, quan hi ha un àrea de creixement molt gran a Sant Genís, no? Al sector Martí, sector què? Sector E és aquest? No, bueno, a dalt, a la carretera que puja cap a les urbanitzacions.
3: Sí, ja ens entenem, a l'altra part de la Riera, no? Però dalt de tot. Sí.
6: A dalt de tot, clar, aquí es preveu, no recordo la xifra, però es preveu, és una àrea de desenvolupament que preveu molts habitatges, i això significarà que per l'avinguda de Castellbisbal pujaran i baixaran molts més vehicles, no?
3: I pels dos ponts que travessen la Riera, compta
6: la Riera,
3: amb els ponts que travessen la Riera, això que estem dient, sí.
5: Augment de línies d'autobús,
3: compte,
5: La demanda serà major...
6: Sí, però per mi el més interessant és calcular els fluxos aquests de moviment i els ponts de la Riera.
3: Es posa a la Riera...
6: I és una qüestió que fa molt de temps que ho tenim pendent en aquesta ciutat, però necessitem més ponts per vehicles, un com a mínim, i necessitem passeres per vianants, no? I crec que això és de les coses més interessants a veure com la resol el POM.
3: Jo trobo imprescindible la passera de vianants, que fa molts anys que la parlàvem, i que no s'ha fet en un lloc molt cèntric, evidentment, per entendre's, més o menys el recte de l'església o de l'Ajuntament, etc, entre els dos ponts, entremig, però que fos única i exclusivament de vianants. Perquè els dos ponts existents, amb aquest augment d'habitants, que majoritàriament serà a l'altra banda de la Riera, que en dèiem sí. nosaltres, doncs farà que molta gent que vol baixar amb cotxe passarà pels dos ponts. Òbviament, la qual cosa ens pot provocar més d'un problema. I de fet, i coincideixo amb el que diu l'Ània, i això mateix, el fet que el creixement sigui allà dalt, doncs ens obliga encara més al tema de l'estació de la Llana, per força, un aparcament dissuasiu, totalment. Un aparcament dissuasiu i una estació a la Llana amb un gran aparcament dissuasiu perquè qui baixi a les urbanitzacions pugui deixar el cotxe allà.
5: Tenim un nou,
3: com,
5: ja.
3: Com fan a Vall d'Oreix, però molt gran, eh?
5: No, hi ha un nou aparcament dissuasiori que està bastant...
3: Sí, però vull dir que serà molt important, i l'altre hi ha el tema del quart cap, que ja podem anar insistint, perquè, insisteixo, eren 25, la ràtio era de 25.000 habitants per cada cap, si en tenim 91.000, ens toca el quart. No esperem a tenir-ne 100.000 perquè ens posin el quart.
2: També, no?, el tema del que apuntava l'Anna, la mobilitat sostenible amb aquestes passeres, perquè cada vegada estem intentant, la idea és anar, no?, cap a aquesta mobilitat sostenible, gent que cada vegada es mou més doncs, en bicicleta, patinet, o que baixi també caminant. Sabem com serà aquest parc central des de Pica Aguilera, que ara m'apuntava justament Martí, Pica Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana. Sabem, hi ha alguna dada de com serà aquest parc central? Jo no sé si l'Ània tens alguna dada del parc central de com seria.
6: No, el POM no perfila fins a aquest detall i no va, no, fins a aquest nivell de definició en aquestes coses. Ara, jo crec que ara mateix estem en un moment també davant de l'emergència climàtica i les noves tendències en verd urbà, no?, en el que haurà de ser el més natural possible i estar el més naturalitzat possible. Al final, un parc el que necessita són camins per on puguis transitar i vegetació, elements verds que sobrevisquin amb la menor intervenció humana possible, no? A partir d'aquí, aquest parc, el més probable és que vagi evolucionant amb els anys, igual que el parc de Can Oriol, no? Que si vagin fent intervencions per anar-se adaptant, doncs, a les necessitats, al clima, al que la gent demanda, no?
5: Que sigui un refugi climàtic natural.
6: Correcte.
5: I que, bueno, al final servirà perquè aquella zona hi ha una naturalesa menor que altres zones, no hi ha parc, i és una bona notícia que pugui haver allà un gran pulmó verd, una nova zona.
3: És important també, i em sembla que es manté, que des d'un punt de vista patrimonial, el Vapor Nou i la casa dels propietaris del Vapor Nou, que és la façana de l'altra part de la Riera, es mantinguin, que em sembla que sí que es mantenen, i la part de parc i d'habitatges és més al darrere, perquè això és un reflex del passat industrial de Rubí, una part del qual se'l van portar a la Rierada del 62... de les fàbriques que hi havien, però el Vapor Nou o el Pica Aguilera no. El Vapor Nou té unes característiques arquitectòniques que el fan més com històric, com més autèntic, la Pica Aguilera és més moderna, però li estaria bé, em sembla que sí que està previst, mantenir la façana aquella de la Riera amb aquella nau tan gran, que seria un reflex del passat, també tèxtil de Rubí.
5: Jo vaig mirar per el Google Maps i sembla que no, però la zona aquella per aquell... per darrere, és molt més gran del que
3: sembla.
5: Del que sembla quan tu passes per
3: davant. Tu passes per la Riera i et sembla que...
5: veus la fàbrica i dius, ja està, sí. No, deu haver la fàbrica i poca cosa més. Però veus que connecta per la zona darrere del castell i és una zona bastant
3: interessant.
6: De fet, aquest és un altre gran repte del POM de Rubí, que altres ciutats com Terrassa probablement ja ho van resoldre fa més anys, no?, que és com integrem aquest passat industrial, com no l'eliminem, però sí transformem aquests espais que ja no té sentit que siguin industrials, no?, i els integrem a una ciutat nova. I això també és una de les altres coses que jo crec que són interessants d'aquest punt.
3: Quan es va crear l'Espona, a l'antiga fàbrica Espona o Cal Gaspar, que s'havia dit, el projecte inicial era fer el centre de dansa, en aquell cas era nacional, després no va ser exactament així, el Vapor Nou, precisament. Aprofitar aquelles tones del Vapor Nou. Però en aquell moment estaven ocupades per petits tallers que havien substituït la gran empresa antiga que hi havia, i llavors era complicat perquè s'havia d'indemnitzar les persones que hi havia, treure'ls d'allà, i no va poder ser, amb la idea de no només fer un espai, un centre cultural en allà, sinó que el passat, diguem, arquitectònic es mantingués la façana naturalment i llavors porta.
5: Al final tens moltes opcions, ho pots utilitzar com a sales, com a tal, millorar-ho i utilitzar-ho i mantenir la façana, o sigui...
3: Sí.
5: Sí, sí, molta varietat. Clar,
2: és el que ha fet, per exemple, Granollers també, a tota la zona de Roca Umbert.
3: Home, Roca Umbert està molt bé,
2: és,
3: eh?
2: És preciós,
3: que allà carrers,
2: aquest
3: allà,
2: centre allà, cultural, allà, que tu allà, entres allà.
3: Exacte, exacte. Hi ha carrers allà dins, és que la gent a vegades, això que deia el Gerard, no sembla que només hi hagi la façana perquè és la que veus des del carrer, però Roca Umbert, per exemple, hi ha carrers i carrers allà dins, i allà hi ha un que fa gegants que... Mm. No?
2: Des de altra, la biblioteca, teatre...
3: La ràdio també hi era, vull dir, Roca Umbert és un bon exemple en el qual doncs, ens el vam mirar en el seu moment.
2: Estem parlant de canvi climàtic, penseu també que s'ha d'adaptar. Abans estàvem parlant, no?, que parlarem de la festa major de la ciutat, estàvem parlant de la ballada de Gitanes, que es farà, crec que sobre les 8 a l'Escardívol. Penseu que la ciutat cada vegada també hi ha una necessitat més gran de cobrir zones, places, llocs on es faci festa, de cara a que cada vegada tindrem més calor i que cada vegada, doncs, a l'estar al sol, doncs, fent, ja sigui festa major d'altres actes, doncs s'haurà de tenir en compte per veure com es fa, doncs, perquè pugui ser, perquè pugui gaudir el ciutadà, sí, sense patir, no?
5: Al final... totes les persones s'estan adaptant a aquesta nova condició de la temperatura que fa. Abans tu podies baixar a les 5 de la tarda, fer-te un cafè i passar la tarda allà. Ara és una hora bastant complicada. Jo amb els meus amics, a l'estiu, a partir de les 7, ens plantegem baixar al centre a fer un cafè i tal, però a partir de les 7, perquè abans és passar-ho malament sense necessitat. I la festa major... Jo crec que ningú s'esperava l'onada de calor que va haver l'any passat, perquè a les 3 del matí podíem estar a 30 i escaig graus.
6: Les nits tropicals, que li diuen, clar, no? Que són estava... nits que no baixen de 20 i
5: fa, jo me'n recordo de fa 4 o 5 anys que jo baixava amb un jerseyet lligat a la, sí, cintura, i a, sí, les 3 del matí ja deies, ai, que comença, sí, a refrescar, i te'l posava. L'any passat el que jo era treure'm roba. Necessitava, sí, treure'm roba de la calor que feia. I ja hem pogut veure que, per exemple, les Gitanes s'han adaptat a aquest horari, perquè a sobre requereix un esforç físic que fer-ho a les 5 de la tarda és inhumà.
6: L'any passat el tema de les Gitanes va ser terrible, perquè a més es van ballar a l'Escardívol, el ciment, no? el terra aquell absorbeix tota la calor, tot el dia agafant sol, allò, aquella hora ja pujava la calor del terra cap a dalt.
5: I calor per sota i per dalt.
6: Llavors, jo crec, com diu el Gerard, no?, que el procés d'adaptació no és una elecció, o sigui, és una cosa que hem de fer. Llavors, al marge que aquest any faci la mateixa calor que l'any passat o no, no?, que potser, doncs, mira, va ser puntual i aquest any en fa menys, jo crec que igualment, no?, això no està de més que anem adaptant. Va sortir aquest debat a la Festa Major de just l'any passat, i jo crec que està bé que es vagin prenent mesures com aquestes, no? Adaptar els horaris no és traumàtic, no és difícil, la gent anirà igual a veure les Gitanes, igual que anava a quarts de set, anirà a les 8 del vespre, no? Tothom sortirem, sí, a veure-les, i segurament estarem una miqueta més confortables,
5: ho gaudirem,
6: no?
5: Ho gaudirem
6: millor. A partir d'aquí, jo crec que sí, que les ciutats s'han d'anar adaptant i a més sense inventar coses molt rares tampoc, perquè que els arbres baixen la temperatura dels carrers en, no sé, en una barbaritat de graus, que semblen pocs, però igual són 2, 3, 4, 5 graus que semblen pocs, però són molts, això ja ho sabem de fa molt de temps, no?
2: Vull dir que... Però clar, cal veure quants arbres cal posar perquè baixa aquesta temperatura.
6: I quins, perquè han de créixer ràpid, però no massa ràpid, perquè si no són arbres que destrossen les voreres i el paviment i les canonades d'aigua.
2: I la zona de l'Escardívol, estudiar-ho com s'ha de fer.
5: Hi ha activitats que, per exemple, que parlem de les Gitanes, ja passen per l'eix central i ja hi ha una ombra considerable amb els arbres. Però arribes a un espai...
3: I les cases.
5: Sí, però el que vull dir és que tu arribes a un espai...
3: Obert.
5: Que és...
3: Obert.
5: L'Escardívol, que és inviable col·locar ja ni... No. Clar, és que
3: no.
5: Col·locar arbres han de medir 20 metres d'alçada perquè donin ombra a tot. No es poden col·locar tampoc tant d'alls. No. Llavors, i sent un referent com som, Rubí, en quant a les Gitanes multitudinàries, no hi ha un altre espai on poder fer-ho. Llavors, l'opció més senzilla, diguem, per, per solucionar el tema de la calor és fer-ho una mica més
6: tard.
3: No clar. Hi ha altra opció que aquesta, tant per les gitanes com per altres coses. A mi a vegades em sap greu, per exemple, els amics castellers, que a vegades fan a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
6: És l'hora clàssica.
3: Per exemple, i clar, els castells, una cosa també de patir, no?, i d'esforç i de calor, no? O les activitats per nens i nenes, que clar, moltes són al migdia o al matí, no?, i que és quan fa molta calor. Les que són d'aigua, doncs bé, ara se'n fan moltes d'aigua per afavorir que es refresquin una mica, no? Però bé, és el canvi climàtic i és el que tenim, i tampoc canviarem de data per això. Fixem-nos que a la majoria de ciutats de Catalunya, o pobles, les festes majors són ara per molts motius històrics, però vull dir, Sant Cugat també, a Terrassa també, però és que a molts pobles...
5: Badia són aquestes setmanes...
3: També, a molts pobles molts pobles del país, les festes majors són per la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, imagineu-vos.
5: Castellbisbal són a l'agost també.
3: Històricament, no? Per tant, no canviarem pas això, l'únic que podem fer és anar més cap al tard.
6: I totalment, ja està. Sí.
3: I adaptar-nos, com
5: és Gerard. Adaptar-nos ja al que demanda la gent. Si al final els castellers volen mantenir fer-ho a les 12 per tradició, bueno, doncs... Se'ls haurà de permetre, però...
3: S'haurà de respectar.
5: Però ho passaran una mica pitjor.
2: No, s'hauria d'estudiar també quines zones d'ombra es poden posar, perquè potser... Sí. Haurà places o...
3: Tendals. La plaça de la Vila, la plaça Pere Aguilera.
5: Sí,
2: o a part, no cal que sigui...
5: Però si tu poses tendals a la plaça de la Vila, tampoc podràs posar les gitanes allà.
3: Ja.
5: Aquest, o sigui, hi ha coses que no... que no casen, perquè les gitanes no caben allà. No caben a la plaça de l'Ajuntament.
3: Òbviament no.
2: Que ara anirem, també acabarem... Bueno, encara que han passat 39 minuts ja de les 10 del matí, però no volia deixar de banda aquesta notícia de que el Servei d'Habitatge ha gestionat un 21% més d'expedients d'ajuts al lloguer que el 2024. Crec que podem escoltar el gerent de Prousa, Carlos Águila, i també el tècnic d'habitatge, Jesús Sanz.
4: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, dels increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
7: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix, i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, pues, s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies, també a la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, Prousa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges que entrin a la borsa de mediació del lloguer social.
2: Augment del 21% respecte a l'any anterior el nombre d'expedients d'ajuts al lloguer. I això és una xifra en només un any, considereu, doncs, que també doncs està reflectint una mica el que dèiem, que no segueixen, no, Martí, el que tu deies de, escolta, jo tinc un pis, el llogo per 300 euros, sinó justament una miqueta més a... Jo entenc, en altre sentit,
3: Jo entenc les necessitats de les persones, Si tu ets un pensionista i tens uns i cobres 900 euros, 1.000 euros o 700 i tens un segon habitatge fruit d'una herència familiar, doncs és normal que et vulguis treure doncs 700 o 800 euros d'aquest lloguer, que no són nets, que hi ha unes despeses.
5: Hi ha unes despeses
3: de comunitat de propietaris, unes despeses d'IBI...
5: Bé,
3: però són opcions, això és una opció personal, pots vendre o no pots vendre. Però vull dir que són dues opcions, cadascú fa servir la que pot, però vull dir aquí tenim la cultura aquesta de la propietat, i això és el que hem parlat abans, no cal tornar-hi.
2: Que ha començat la selectivitat, més de 45.000 estudiants, doncs, primer dia, primer examen avui, de llengua castellana, de literatura, després llengua estrangera, però això passa justament amb l'arribada del Papa, amb les vagues a l'educació que està passant. I us volia preguntar primer també, recordem doncs, que aquestes vagues a l'educació, el que es vol més enllà dels salaris és aquesta inversió per aconseguir aquest 6% d'inversió del PIB en educació. El sindicat majoritari de l'ensenyament públic, que és l'USTE, que doncs, ha convocat també aquesta vaga, es va unir la CGT, la Intersindical, es reunirà dijous amb el departament, i aquest clam, aquest gran acord pel sector educatiu, si ens emmirallem en països en què van per davant a l'informe PISA, doncs van en certa forma tots a una i està blindada l'educació. Creieu que mantenir aquesta vaga va en aquest sentit de dir, escolta, és que més enllà dels salaris hem d'aconseguir aquest 6%, hem d'aconseguir doncs, que l'educació sigui un puntal d'aquest país?
6: Home, hem d'aconseguir que l'educació, per descomptat, sigui un puntal d'aquest país, perquè la inversió en educació és això, una inversió i mai una despesa. És un servei públic que sempre ha funcionat molt a cop de vocació dels docents i d'altre personal, i clar que necessita millores, i necessita millores que no són només econòmiques, que també tenen a veure amb l'estructuració de, bueno, doncs dels recursos, no només els diners que posem, sinó on els posem i com els gastem, no? En què fem amb el decret d'escola inclusiva i com l'abordem, perquè jo crec que cal una revisió d'això també, no? O sigui, si no tenim la capacitat de posar els recursos que fan falta on fan falta, repensem això de l'escola inclusiva, no? Des de l'experiència i des de l'expertesa de qui tingui aquests coneixements, no? Però bueno, també crec que, o sigui, que les vagues, per descomptat, són un mecanisme de negociació que ha funcionat i que continua funcionant, i jo no qüestionaré en cap cas el que decideixin treballadors i treballadores. També m'agradaria que aquestes negociacions, aquests plantejaments, es poguessin fer en un clima una mica més de pau social, des del punt de vista, no?, de les moltes famílies bueno, doncs afectades per aquesta situació, no?, de vagues contínues.
3: Avui pot ser.
6: Sí,
3: avui
6: d'alumnes i alumnes.
5: Sí, bueno, clar, avui la selectivitat, els exàmens, ara estem a l'època final.
3: Sí, sí.
5: Clar, a mi em dóna la sensació de que a nivell social és una causa que tothom, o sigui, no crec que ningú estigui en contra d'això, però igual pot anar perdent una mica més, o sigui, una mica de força per la sensació aquesta que està donant, que no és només diners, però quan t'ofereixen diners, la gent ja... No sé si m'estic explicant. És que sí. dona la sensació de que, com ja se'ls ha ofert, per què no tornen? Per què no tornen? I hi ha molta més cosa darrere. I llavors la gent s'està començant a molestar perquè ja han aconseguit part del que volien, però segueixen patint aquestes conseqüències.
3: Diferenciem el que pretenguin els sindicats, el que pretenguin no només els sindicats, sinó fins i tot els mestres. Recordem que en el tema aquest hi havia sindicats inicialment en una posició, sindicats en una altra,
2: Comissions UGT,
3: i encara hi ha un tercer grup de sindicats, que són els que van mantenir les mobilitzacions, que eren CGT, Intersindical, que no era l'USTEC en aquell moment i que no era Comissions UGT. És a dir, que el món educatiu, com altres mons, doncs també hi ha, lògicament, una diferenciació de posicions. Estic d'acord amb el que diu el Gerard. Una cosa és el que es digui que es pretén, responent a la pregunta, i l'altra és la percepció, ja sé que ens movem per percepcions,
5: sí, sí.
3: Del ciutadà en general, no? Llavors, clar, diuen, bé, és una qüestió econòmica, és una qüestió de model educatiu, que no depèn només dels mestres, òbviament. Depèn de la comunitat educativa i dels que governin el país en cada moment. No us vull ni explicar que qui governi el país, i en aquest cas em referiré a l'Estat, perquè és qui dicta les normes, d'aquí un any o dos, doncs sigui qui pot ser que sigui. I tindrà unes idees diferents de qui està manant fins ara, no? Per tant, jo el dret a vaga, tot el que es vulgui, aprofitar la visita del Papa. Avui mateix pot ser un dia distret a Barcelona, entenc. No, i demà no hi aniré. Hi vaig anar ahir, però avui i demà no hi aniré. En tot cas, dret a vaga, tot el que vulguin. En tot cas, entenc que esgotin totes les possibilitats fins al final del curs, perquè el curs es deu acabar, i no ho sé, el 22, queden, o el 21, o el 20...
5: Els hi queden 2-3 setmanes de tenir força per...
3: Aquí està, la força...
5: Per negociar, perquè després entra l'estiu que...
3: La força la pots fer quan la pots fer, és ara que la... I això ho aprofiten.
2: Que parlem una mica més de Festa Major, perquè Beret, els Pets, de Tallet són els caps de cartell de la Festa Major. Hi haurà prop de 250 activitats repartides per tota la ciutat. Se celebrarà del 26 al 29 de juny. L'R Random començarà el 20 de juny, finalitzarà el 5 de juliol amb l'orquestra Mondragón. Això, pels que tenim una edat, ens farà molta gràcia. Bueno, també els que siguin amants de l'orquestra Mondragón, però com fa tants anys...
3: Recordo que el cantant de l'orquestra Mondragón va venir a fer un pregó de Festa Major de Rubí, i amb prou feina sabia a quina ciutat estava, però...
2: Per cert, que tenim un pregoner, deixa'm que posi això ara,
3: Ja
2: aprofito, que ha estat periodista d'esports de Ràdio Rubí, que va començar molt jove, que sabem el seu nom, i que és l'Ivan Hidalgo. Anem a escoltar un moment a l'Ivan Hidalgo.
8: La veritat és que em fa una il·lusió increïble, és de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la Festa Major de la meva ciutat, la que per mi és la millor Festa Major del món. Tinc moltíssimes ganes de veure la meva gent, tothom amb el mocador vermell a la plaça de l'Ajuntament, i honestament per mi és i serà una de les experiències de la meva vida, la vull gaudir molt, vull estar a l'alçada, que espero que sí, i espero ser doncs un bon pregoner i estar a l'alçada d'aquest repte que, insisteixo, em fa moltíssima il·lusió. Mira que aquest any he debutat a Primera Divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
2: El podem escoltar a DAZN i a la Kings Link de Gerard Piqué i d'Ibai Llanos. No sé què farà el pregó, a veure si narra l'estil esportiu alguna cosa, no? Però m'ha fet molta gràcia. Ara, quan has apuntat Martí Pujol, pensava, és el moment de llançar, que volia llançar, doncs,
3: clar, però no, que jo celebro que siguin gent de Rubí, rubinencs i rubinenques, perquè el que no tenia en el seu moment es va fer, es va fer, doncs, fet estar, no? Però que l'Ivan Hidalgo, molta gent de Rubí, doncs, em semblen dignes ciutadans que el poden fer molt bé. A més, aquesta persona és periodista, està acostumat, com es nota en el tall de veu, està acostumat a parlar, a comunicar, i per tant això es nota. No sempre ha estat així amb els pregoners, però a vegades han vingut pregoners que no sabien, insisteixo, potser no havien dormit gaire la nit abans o el que sigui, que no sabien a quina ciutat estaven.
6: Això ha anat,
2: esperem que sàpigui. Està Mondragón, com es deia?
3: El cantant.
2: No me'n recordo com es diu ara el cantant.
6: Ha anat per èpoques, això, no? Dels pregoners. Hi ha hagut èpoques com que el que es buscava, no només a Rubí, sinó arreu, com gent popular, famosa, no? Diguem-ho així. I ara hem com tornat al que jo crec que és el sentit de fer el pregó, no? Que és gent de la ciutat, no? Que destaqui pel que sigui, doncs per la seva trajectòria, el que sigui, fora o dintre de la pròpia ciutat, no? Jo crec que... I crec que té més sentit, al final.
3: No? A Gurrutxaga.
2: Clar, vam tenir, per exemple, també el Denis González, no? Campió mundial...
3: Té una lògica.
2: El rubinenc, de la ciutat, el que deies tu, no? Javier Gurrutxaga.
5: Cada any guanya coses el Denis, però no el podem portar cada any.
6: Clar.
5: Sí. No, tot el que guanya seria cada any.
3: Cada any vindria el mateix.
2: Doncs tindrem Fórmula Quinta, també, els de Cuéntame, Eva Maria se fue.
6: Han vingut més d'una vegada, no? Són com... Sí. Omplen la plaça, eh?
3: Era petit, jo gairebé, sí.
2: Bueno, però és que és molt festiu. No?
5: Però és que són gent, són grups que jo no els he gaudit.
3: No.
5: 25 anys, però...
6: No és de la teva època.
5: Però que et saps cançons i que estaràs allà a la plaça cantant com el que més. I jo, per exemple, en molts d'aquests concerts, acabo anant amb els meus pares. Sí. I vaig amb els meus pares i ens ho passem allà pipa.
2: Hosti, els teus pares estan supercontents i totes les famílies que poden amb
6: aquests
2: grups... Perquè
6: tampoc són de l'època dels seus pares, perquè els seus pares deuen tenir poc més d'edat que jo.
5: 55 anys.
6: Ja. Però si està 10 anys més que jo, vull dir que també és un aire...
5: Bueno, però així que les hauran contat. Les hauran
2: sí, contat, de petit els han escoltat els pares. Els pares dels teus pares.
3: Són de la meva època, sí? De la meva són.
6: Sí, sí, són molt més antics. De la... No, clar. Sí, clar, són dels com dels 60, més aviat, no? Finals dels 60, de mitjan...
3: 60-70.
6: Principis dels 70, clar, és quan van néixer els teus pares, sí. En realitat.
3: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
5: Bueno, però hi ha cançons que són mítiques.
6: Clar.
3: Però aquesta perquè es va fer també la sèrie de televisió que també,
2: sí, la de
5: mira, jo,
2: també
5: li va donar. Sí. Jo l'any passat, jo no havia escoltat molt a la Rosario, però quan va sortir publicat, jo estava tot el dia escoltant cançons de tots els cantants de Festa Major.
6: Ah, bé.
5: I quan vaig a entrenar, quan vaig de camí a casa, no sé què, sempre estic escoltant...
6: Fals ara... deures, per exemple, sí. Cantar els concerts.
5: És la realitat. No, sí, així de clar. I vaig acabar anant al concert de la Rosario amb la meva mare, la meva cosina de Barcelona, que va venir per veure la Rosario, sí. I totes les amigues de la meva mare. I dic jo que no hi havia ningú que canta més que jo. I ho vam gaudir, i al final és això. La Festa Major són... La gent diu, no, els concerts, tal, és molt més que la... que els concerts, totes les activitats i sobretot el fer caliu, el fer família, el fer pinya, no sé què, pues va tot de la mà.
3: Hi haurà molta gent també en el dels pets.
2: Sí, 40 sí, anys pets, de trajectòria.
3: Molts anys de trajectòria, que ara últimament ja estaven sí. Una mica de tal, però molta gent, les cançons de la seva vida són les dels pets i per tant hi haurà molta gent de Rubí i de fora de Rubí.
2: Dissabte 27 a les 10, al Castell.
5: Bueno, a totes les festes majors de Rubí,
3: ve molta gent
5: de fora. Som,
3: Terrassa, Sant
5: Cugat. Referent. Sí. Vas coneixent, jo hi conec, vaig coneixent a gent jove d'altres llocs.
3: Que venen, sí.
5: I tu de què coneixes Rubí? Pues vaig estar a la Festa Major fa 2 anys.
6: Bueno, perquè és una festa major molt poc segregada, també, no? A diferència de... Hi ha altres ciutats on hi ha com la zona de barraques, no? Que li diuen que hi ha com els joves, les entitats, tal, i després la part això? Més oficial, no? I aquí a Rubí està tot junt.
5: I just després d'acabar exàmens, clar. Que donem l'inici a l'estiu i al final...
6: Sí, però jo crec que l'ambient aquest, que és com sí. Molt heterogeni, no? Sí. Que estan les famílies amb els nens petits, pel carrer, els joves...
3: I l'espai on es fa? L'espai on sí. Es fa, que és tot el centre de la ciutat, clar, sí. I on tal. I mal m'està el dir-ho, però això ve del 1979, quan es va decidir crear aquest format,
6: sí.
3: I era el Jordi Margarit i jo mateix de responsables de la primera festa major, ara és la nostra, 1979, quan veníem de la foscor del franquisme, sí. I es va decidir fer l'eix central, i al llarg de l'eix central... la plaça de l'Aurora, la plaça 11 de setembre, sí. Pau Casals, la plaça Doctor Guardiet, i llavors tot és molt a prop. I llavors, a diferència sí, sí. De Terrassa, que hi ha unes coses que són a la Quinta Forga i les altres són a l'altra punta sí. De la ciutat, que és molt gran, a Rubí pots veure pràcticament tot fent un petit recorregut.
6: Mira,
5: passa,
3: i això està
5: a mi
3: molt
5: passa
3: bé.
5: Cada any que molt quan bé. Estic a l'Escardívoli hi ha alguna música que pues, no va amb mi i no m'agrada tant, me'n vaig una estona... A Salvador Allende, sí. Canto una estona exacte. Allà de camí, dic, ostres, aquesta sonant...
6: A Guardiet.
5: A Guardiet, i dic, paro aquí una estona.
3: Aquesta
5: i torna,
3: és la gràcia, eh?
5: I vas fent així, i a sobre et vas trobant amb gent, exacte. Vaig xerrant...
2: És com anar canviant el dial.
3: Però,
2: sí, una mica, però per, a 5 minuts canvies
5: sí,
2: el dial.
5: Però, estava un,
3: però perquè és tot molt a prop.
5: Era un tributo a algú, no me'n recordo sí. Qui era, que era una mica lent, i vam canviar... i vam anar a escoltar tecno. O sigui, és un bo que...
3: Però
5: que
3: perquè la distància és molt poca.
5: Clar.
3: A Terrassa has d'anar d'un extrem a l'altre i ja no et surt a compte, ni et val la pena, ni tens la possibilitat de fer-ho. A Barcelona ja no t'explico. No?
5: En
3: canvi, a Terrassa és una bona idea.
5: I a sobre,
3: a Rubí és una bona
5: idea. A la mateixa plaça, bueno, plaça, sí. Al mateix parking de l'Escardívol sí. Tens, tant els concerts com la zona per si vols consumir alguna copa o una ampolla d'aigua, el que sigui, i la zona per anar al bany, ho tens tot molt a prop, sí. En qüestió de 2 minuts, 1 minut caminant, vas d'una zona a l'altra. I a sobre,
3: anar...
5: a la mateixa zona, trobes a tota la gent, que és ho bo d'anar-te... La Festa Major, però... ho bo és anar-te trobant amb gent sí. que de normal no et trobes, que
3: no
5: pots parar a
3: xerrar amunt. Amb tot l'any. I això l'illa de Vianants també ho ha fet molt, perquè és una artèria molt principal on ens trobem tots. Però també pots anar a altre tipus de gent, al Pau Casals. El Pau Casals a vegades ven orquestres molt bones per un perfil d'una altra edat, però que a vegades pot venir, que ho fan molt bé, hosti, toquen molt bé, canten molt bé, no? Llavors, pots veure 5 o 6 i 7 actuacions la mateixa nit o la mateixa matinada.
5: I això, molt està, això està molt
3: i molt diferent,
5: molt diferent,
3: molta
5: varietat.
3: Exacte. Sí. És de les millors festes majors que es fan, eh?
6: Sembla que tenim ganes de festa major.
2: Sí, sí. I a més...
5: Tenim ganes d'estiu en general.
6: D'estiu
5: en
6: general.
2: Les entitats de cultura tradicional que estaran presents també, justament els tres dies, el Vall de Gitanes, que ho parlàvem, les ballades de sardanes, sí, els llegants, els castellers, sí, que estaran...
3: Gegantes.
2: I que és... sí, que donen justament el tret de sortida també el divendres, que es mantenen durant els dies de festa i que aquest costumari doncs, ens porta a l'arrel, no? També a la identitat. Això és una cosa també ben maca i que se celebra i que omple els carrers també des del moment que és el pregó, que és molt estimat i que cada vegada porta doncs, més gent, no només i aquesta volta que està fent la festa de Rubí, com abans que dèiem, no? Que es portaven millor, o pregoners que eren de fora, o grups que eren de fora, i ara s'està apostant detalls, els pets, sí, gent d'aquí, d'artistes també, de Rubí, que tindran també els seus espais.
3: El Beret no sé qui és, ja em perdonareu, els seguidors del Beret, però jo no el conec, eh?
5: Sí, és un cantant, és bastant conegut, la veritat. Sí. Cantar cançons, té cançons bastant tristones i cançons més alegres.
6: És l'evolució del cantautor.
5: Sí.
6: Perquè ens entenguem, mira, és versió
5: donat,
6: pop.
5: Has donat,
6: no?,
5: el clau. Ja. I jo volia fer un apunt en quant a la festa major de Rubí, de que és... Rubí ja és una ciutat gran, però segueix mantenent l'essència aquesta, sí, de poble, i en una festa major gran,
3: festa major, sí,
5: en un pregó, amb gent ja, bueno, amb molta gent i tal, seguim mantenint aquesta essència. I jo crec que és una essència que no hem de perdre, perquè si no, perds l'emoció, perds tal, i el que fas... passes de festa major a unes festes sense més i pots mantenir la teva essència.
3: Totalment d'acord.
2: Mm. Escolta, doncs mira, m'acaba de dir el meu tècnic, en Guillem, que haig d'anar tancant, gràcies Guillem, ho he rebut per l'interior. Doncs difícil que es perdi, perquè amb el teixit associatiu, cultural, que hi ha d'entitats aquí a Rubí, que és un dels valors més grans que té, doncs segur que continua. Ània García, moltíssimes gràcies. Gerard Moreno, Martí Pujol, el nostre jove tècnic Guillem, també moltes gràcies per aquesta realització que fas. Nosaltres donem pas als serveis informatius i més Rubí al dia amb Belén Tierno.
9: Són les 11 del matí.
10: Ràdio Rubí, notícies.
11: Molt bon dia. El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà de forma inicial al ple de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal va presentar ahir els principals eixos del document perquè han aconseguit precisament aquest suport polític. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava la importància d'aquest pas que faran amb l'aprovació del document després de tants anys.
12: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com a mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
11: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants al 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en noves zones de desenvolupament. La més important que destaca el document és, sens dubte, la de Can Pujol. A més, el POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres. Un parc central des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarcal 14-13 i la construcció de dos ponts i també de quatre passeres sobre la riera. I el servei d'habitatge de Rubí ha registrat un increment notable pel que fa a la demanda d'ajuts per al lloguer en el darrer any. Són dades facilitades pel servei d'habitatge amb aquesta tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, cosa que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. Aquest augment reflecteix la complexa situació, la complicada situació que viuen moltes famílies de la ciutat per fer front als preus de l'habitatge, ja que, de fet, la mitjana de el preu del lloguer a Rubí se situa ara mateix en els 818 euros en mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus d'ajut econòmic hagin de destinar una part molt desproporcionada dels seus recursos a l'habitatge. Ho ha explicat Carlos Aguila, que és el gerent de Prousa.
4: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, de els increments de preus s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
11: Des de Prousa també s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys que impulsa el govern català, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones a Rubí. I en esports comencem amb la renovació al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, un projecte que vol agafar

0: tornar a mirar amunt. I tanquem amb boxa. El Club Boxeo Rubí ha valorat molt positivament la vetllada del cap de setmana amb 6 representants locals i un balanç final de 3 victòries, 3 derrotes. L'entitat destaca el nivell dels seus joves i el gran ambient que es va viure a les instal·lacions del carrer Ciclisme.
1: Tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora, al butlletí de les 12.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
6: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
7: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
7: Inspira't!
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
14: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
15: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
14: Us hi esperem.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11:08. Molt bon dia, benvinguts a la recta final del Rubí al dia. Entrem a la part més cultural i social del programa. Avui parlem de la visita del Papa, d'activitats de les cases regionals de Rubí i de salut. Una mica abans de 11:45, la Núria Lujo, de l'Espai Renacer, ens parla de salut. Avui ens parla de la llei de l'atracció, perquè a cadascú de nosaltres ens passen unes coses i no pas unes altres. Serà que indirectament atraiem la mala o la bona sort, la bona o l'energia dolenta? De tot això parlem, com dèiem, a la recta final del programa. Avui a 11:45 saludarem el Manolo Martín de la penya Calixto Sánchez, perquè aquest dissabte han preparat una nova vetllada flamenca al seu local del carrer Orso. Volem que ens expliqui tots els

0: Avui el convidat musical és Pau Donés i el seu darrer treball musical, Eso que tú me das. El cantant català ens va deixar un dia com avui, un 9 de juny, però de 2020. I ara, en uns minuts, saludem els integrants del programa de Ràdio Rubí Presència Cristiana per parlar de la visita del Papa, que està a punt d'arribar a Barcelona. De fet, en una hora una mica més, s'espera que aterri el seu vol procedent de Madrid. Com dèiem, parlarem d'aquesta visita, dels actes previstos amb la visita de Lleó XIV i què significa per a Catalunya la visita d'un papa. És el tercer que visita el nostre país. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert, és el 93 588 5960, pels vostres comentaris, pels qualsevol suggeriment per fer-nos preguntes, però avui i aquesta setmana especialment perquè us volem regalar entrades per anar a veure la gala Star Ballet aquest diumenge a la sala.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: En poc més d'una hora, el papa Lleó XIV arriba a Barcelona i va estar a Madrid en una visita més política. Per primer cop, un pontífex de l'Església Catòlica i, per tant, també el cap d'estat del Vaticà compareixia al Congrés i demà passat marxarà a les Canàries, on farà una visita més relacionada amb la immigració. A Catalunya és la tercera visita d'un papa catòlic i la més llarga, si estarà pràcticament 48 hores. El lema de la visita és "Alça la mirada", és el claim que s'ha fet servir amb un doble objectiu. D'una banda, alçar la mirada perquè s'inaugura la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en el 150 aniversari del naixement d'Antoni Gaudí, i de l'altra, per tenir una visió més àmplia i més diversa del món. Per parlar d'aquesta visita tenim amb nosaltres la Rosa Maria Arís, que és una de les integrants del programa Presència Cristiana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Belén.
0: Canviant d'horari, canviant d'estudi.
1: I tant, d'escenari, de lloc.
0: També gràcies. Ens acompanya el Josep Anton Clua, que és el diaca de l'Església, de les esglésies de Sant Pau i Sant Josep Obrer de la nostra ciutat. Bon dia, benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, expliqueu-nos què significa una visita papal pels catòlics catalans, en aquest cas.
1: A veure, pels catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure quan pot. I ara, francament, jo personalment em sento inclús com il·lusionada perquè ha coincidit acceptar aquesta visita coincidint amb la mort. Amb la mort de Gaudí, el dia demà.
0: He dit el naixement.
1: Exacte, demà, 100 anys, en què, mira, per què no dir-ho, Gaudí, des d'allà on estigui, per nosaltres creiem que està en Déu ja, doncs ell veurà des de dalt el culmen de la seva construcció. Per tant, és una il·lusió i també és un agraïment i és una alegria que hagi acceptat la invitació doncs, a Catalunya.
0: De fet, Gaudí és allò que ens fa més... que ens permet exportar-nos sí, més
1: correcte,
0: o més conegut.
1: És una icona sí. Catalana, Sagrada Família i tant.
2: Gaudí és una persona que ha sabut fer una cosa que és bestial, perquè a la Sagrada Família ell va pensar, vull una església que per fora, quan la gent la vegi, descobreixi el misteri de Déu. I si et fixes, és com tota la part de fora, és una gran catequesi. I tota la part de dintre és un gran lloc on viure la fe. Ha tingut aquest encert, no? I d'acceptar una proposta que li fan quan ell era pràcticament un passante d'arquitecte. Treballava en un despatx d'allò i li van dir... t'encarregues tu d'això que et volen muntar els devots de Sant Josep i que l'arquitecte que ho feia ho ha deixat penjat?
0: I va acabar fent això.
2: I va acabar donant-li la volta i fent que encara no està acabada.
1: Exacte.
2: Encara ens en falta un tros. Falta la façana de la glòria. I tota l'escalinata i demés amb tot el que comportarà.
0: Perquè dius que és una gran catequesi. Explica'ns-ho. Doncs
2: sí. Pues mira, si comences per fora, tens el portal del naixement. Vale? Allà tens expressat el naixement i tot el que és la creació al voltant. Per l'absis vas trobant tot de figures de sants del nostre país. I quan arribes a l'altra façana que ja està construïda, que és la de la passió, et trobes tot el misteri de la passió, mort, resurrecció i l'ascensió. Amb un detall preciós, que molt poca gent hi pensa, des de fora no el veus. Veiem el Crist crucificat, veiem la seva passió, veiem l'ascensió a dalt de tot. I la resurrecció on és? Quan entres a l'església, hi ha un vitrall groc, de colors grocs preciós en aquella façana que només es veu des de dintre. Perquè la resurrecció només la pots veure amb els ulls de la fe. A fora trobaràs tot allò que ha passat a fora i que tothom ha pogut veure. I des de dintre la veus amb els ulls de la fe. Per tant, t'ajuda a presentar, a conèixer... què és la fe cristiana.
0: Això demostraria que Gaudí era un gran coneixedor precisament de les escriptures catòliques,
2: I tant,
0: no?
2: I tant, un gran coneixedor de l'escriptura. I a més amb detalls molt bonics que va provocar situacions curiosíssimes. És a dir, a la façana del naixement, gairebé totes les cares que hi ha per allà són de treballadors, esposes i fills dels treballadors de la Sagrada Família. Que aquella façana estava acabada pràcticament quan es va esdevenir la Guerra Civil. I es va salvar perquè els mateixos treballadors van dir: això és obra nostra i nosaltres estem aquí, això no es toca.
1: Sí, es diu que és Barcelona qui va salvar la Sagrada Família. Per tant, els treballadors la van saber protegir i no la van saquejar.
2: És una catequesa més molt arrelada en el que és la gent i en la realitat del seu temps.
0: Avui arriba el Papa. Una de les visites i un dels actes més esperats és aquesta inauguració, però tot el tema d'alça la mirada també tenia a veure amb més coses, no? I s'explicava, recordo que l'arquebisbe de Barcelona va explicar que alça la mirada era també allò que ara diem, no? Fer zoom i tenir una visió més diversa del món, no? De tot el que està passant al món, no?
1: Sí, podem dir que sí, perquè així és, no? Si no aixequem els ulls, no podrem veure la bellesa. Jo quan vaig, francament, quan vaig sentir que l'Emma seria aquest, personalment inclús em vaig emocionar, perquè tinc un record de la meva adolescència i joventut, que el pare, quan anàvem, sortíem, sempre deia: no mireu a terra, no mireu a terra, mireu sempre amunt, mireu els balcons, mireu les cases, les façanes, els arbres, a dalt està la bellesa. I això, quan vaig sentir, vaig pensar: quina realitat. I meu pare ens ho deia així, en naturalitat: veus, tots són cases diferents, gent diferent, però tots estem vivint junts. I penso que és cert, ho han sabut lligar bé i ho sentim així. Tothom, hem d'alçar la mirada, i més amb els temps en què estem vivint, una mica així, què podem dir, no vull dir convulsos o no, són els temps que ens toca.
0: Convulsos seria un bon adjectiu.
1: Correcte,
0: i bastant just.
1: Correcte, també. Doncs per què no? Esperonem-nos. I alcem els ulls.
0: Al llarg d'aquesta conversa, en diverses ocasions, intentarem connectar amb el senyal oficial. Aquesta visita, deia, més la tercera visita d'un papa a Catalunya, però clar, sens dubte és la visita en temps més tecnològics. Pràcticament
1: real,
0: hem vist en temps real com arribar el papa a Espanya, totes les visites que va fer a Madrid, i ara aquells que ens estan seguint a www.radioruí.cat poden veure que això deu ser Madrid, perquè el papa està previst que ara a les 11 estava previst agafés el vol des de Madrid i que aterrés a partir de dos quarts d'una,
1: 20 i 25
0: aquí a Barcelona. Sí. Doncs en diverses ocasions, en aquesta conversa veurem què és el que està passant, perquè, com dèiem, és una transmissió pràcticament en directe. Però hi ha molts actes, o força actes. A la una ja té una missa a la catedral.
1: Una pregària
2: de sexta.
1: Exacte.
0: La pregària
1: del migdia.
0: Després, ho tinc apuntat.
1: Si no, anirà, ja t'ho puc dir, també.
0: Anirà, ho tens aquí en un gràfic.
1: Sí, perquè,
0: vinga,
1: mira, me'l van passar i està magnífic. A la catedral. Després ja anirà cap al Palau Episcopal, amb els bisbes dinarà, i a la tarda ja ens anirem a l'estadi olímpic Lluís Companys, no? Com serà aquest estadi? Com serà el que veurem? No ho sabem, està molt secret, no? Sí que serà de concerts, de testimonis, de música. La gent ha preguntat: podeu-nos dir alguns músics, no? Sabem el Sergio Dalma, amb l'Escolania, que actuaran. També el Sabor de Gràcia, sembla que vaig llegir també, que inclús ho van dir, de rumba. Es veurà potser un tarannà molt diferent del que vam veure ahir, em sembla que va ser abans d'ahir al Bernabéu, no? Però serà també molt acollidor i, a part, sobretot moltes estones de pregària i de recolliment, perquè és una vella de pregària, no?
0: Si no m'equivoco, tens l'oportunitat d'anar-hi, eh?
1: Sí,
0: a Montjuïc.
1: Això també ho volia dir perquè ha sigut, ja tots ho hem viscut, no? En 20 minuts es van acabar, jo encara no entenc, la meva parella, Josep Maria, doncs va entrar, plum, és que dos. Jo volia dir, posa dues persones més perquè podien ser fins a quatre, ja no va donar temps. Vull dir que som, mira, una privilegiada en aquest sentit. I ho agraeixo.
2: Esperem que en el programa d'aquest diumenge...
1: Sí, explicaré l'experiència.
0: Tots els detalls, eh?
1: Ah, i una altra cosa, demà a Montserrat també hi vaig, eh?
0: Demà a Montserrat?
1: Com a com amics dels amics de Montserrat, també les entrades, en aquest cas, les hem tingut.
0: Veiem que justament ara arriba el papa a l'aeroport de Madrid, en aquest cas rebut per la presidenta de la comunitat, i suposem que en pocs minuts hauria d'agafar el vol cap a Barcelona. Mentrestant, els que ens esteu veient a través de www.radiourbe.cat, o si ens veieu, podeu veure aquesta arribada. Mentrestant, nosaltres seguim parlant d'aquest programa, com dèiem, força apretat. Demà a Montserrat, però demà tinc la sensació que és una jornada dedicada més als altres.
1: Als altres.
0: Ho dic perquè hi ha una visita a Cambrians, sí. I després al vespre em sembla que també hi ha...
1: A Sant Agustí, la parròquia de Sant Agustí. Les comunitats més socials, eh?, acolliran el papa i aleshores veurem aquest rostre tan entregat que Catalunya també dona cap a la societat. No?
2: És la trobada, a la del matí, serà la trobada amb la perifèria de la perifèria, perquè és la presó, que a més el bisbe Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu, ha tingut l'encert de que, encara que tota la raó posa la visita al centre penitenciari de Brians, és una visita a la parròquia de Brians, és dir, aquells presos i preses que estan, que d'alguna forma participen de les celebracions i, a més, que allà es fan habitualment amb la gent de la pastoral penitenciària. I a la tarda, a Sant Agustí, la parròquia que porten els agustins al Raval, és la que s'ha trobat amb el món de la caritat, amb el món dels pobres, que és... Serà una trobada petita, però de cor gran.
1: Exacte. S'ha molt viscuda. Això també el bisbe, com bé deies,
2: Xavier,
1: doncs ho deia molt clarament. No? Veurem un papa, també aquí a Catalunya, com també ho hem vist a Madrid, però també aquí es veurà també molt palès que ell ha volgut anar a aquestes perifèries. I ell coneixia els agustins d'aquí, el prior dels agustins d'allà al Sant Agustí, perdó, diu que el van conèixer abans que ell fos papa, quan era Robert Rebós, i els va explicar la realitat del Sant Agustí, i tan pront ho va saber, va dir, jo els vull venir a conèixer. Aleshores ha sigut bonic, doncs, perquè ja ha pensat, i ho ha dit, de venir aquí. Sí.
0: Com definiríeu aquest papa? És molt lleig això que fem moltes vegades, de dir, aquest és el papa més tal, aquell és el papa més qual. Però com definiríeu aquest papa... en aquesta vessant, perquè cadascun dels pontífexs de l'Església Catòlica acaben aportant la seva empremta i la seva pròpia personalitat, sobretot en els darrers temps. Com definiríeu a Lleó XIV?
1: Jo, a veure, jo ara, per aquest any, primer any que hem vist, sí que el veiem el primer molt discret, molt callat, notàvem a faltar el que ens donava francès, no? Però en seguida ja el vam veure a finals d'any i sobretot amb el de Trump. Tots veiem quan va sortir el Trump, ell es va posicionar, diu, mira, doncs jo només parlo de l'Evangeli, si no t'agrada, volguem dir, si li molesta, no tinc por a l'administració Trump, no? Això ha sigut també un punt d'inflexió que ens ha volgut donar a conèixer, doncs, que jo estic aquí per l'Evangeli. Aleshores, jo penso que és un papa, penso que veurem aquest papa no sols ja proper, perquè té estigmes del papa francès, sinó també que es posarà ferm amb el que ell diu la veritat. Ja ho veiem amb l'encíclica que ens ha fet ara, que la dicotomia amb intel·ligència artificial. No? Jo penso que trobarem moltes sorpreses, perquè a mi ja m'ha agradat veure aquests... Ens ha sorprès a tots. El nota proper està arribant a consensos, és bastant... no és equidistant, sinó que intenta arribar a construir, que és una mica en línia que continua el del Francesc.
2: Sí, jo el veia una mica, si em permets, sí? El papa que ens convenia, després del papa francès, que ho va posar tot una mica, diguem-ho així, potes en l'aire, ens va posar tots en marxa, no? Lleó és un papa més tranquil, com deia la Rosa, ferm, no? L'altre dia, en la trobada amb els joves, allà a Madrid, li van preguntar quin eren els seus sants de referència, a part de Sant Agustí, clar. I en va citar un, Sant Joan Crisòstom, el que té la boca d'or, eh? I deia que per la seva eloqüència, la seva oratòria, el seu d'allò, i perquè va saber enfrontar-se als poderosos del seu temps per reclamar la justícia social, per reclamar els drets de la gent, per proclamar l'Evangeli. I això fa entendre molt del que estem veient ara i aquí del Papa Lleó.
0: El Papa Lleó, aquí, que just ara...
2: Puja l'avió.
0: Entra a l'avió que l'ha de conduir cap a Barcelona. Us preguntava com el definiríeu, perquè, sens dubte, el Papa Francesc, per Rubí, ha estat dels més importants, entre altres coses, perquè va ser qui va beatificar o va ser en el seu temps que es va produir la beatificació, no?
1: El venerable. Te refereixes a Gaudí?
2: No. Parla del doctor Guardiet.
0: Del doctor Guardiet.
2: Del nostre estimat doctor
0: Guardiet. El que passa és que les gestions s'havien fet abans, però realment es va fer en temps del Papa Francesc.
2: Tots aquests processos són llargs. No és que es faci... En el Papa Francesc el va beatificar. Hi ha tot un procés en el qual primer hi ha que la gent descobreix, el poble descobrim que aquella persona és un exemple a seguir. I a partir d'aquí comencem tot un procés, no? I el procés del beat doctor Guardiet pues va començar en temps de Pau VI. Mira si hem començat papes. Pau VI, Joan Pau I, Joan Pau II, Benet XVI... fins a arribar a Francesc.
0: Però està bé que fos en època del Papa Francesc, no? Per les coincidències.
2: Sí, no? Sí, sí, sí. Alguns han tenit la sort de participar a la celebració de la beatificació a Tarragona.
1: I tant.
2: Però, sí, i ara, doncs mira, el venerable Antoni Gaudí està pendent del reconeixement del miracle.
1: D'un miracle
2: que hi ha, i quan el reconeguin, doncs potser el beatificaran.
0: A Rubí no s'han previst actes concrets per la visita del Papa, però sí que hi ha gent que anirà a alguna de les activitats, dèieu, a títol individual
1: o en petits grups.
0: Això sí que ho podeu certificar, no?
1: Pues anar pel carrer, estar allà en els carrers, sí que... A vegades ho dèiem, també ho pensava jo ahir, potser no veurem les grans gent que hem vist. Sí que és cert que a Madrid també han anat molta gent del resta de l'estat, clar, era un cap de setmana, que també és laborable, i Barcelona també té carrers estrets, però sí que hi haurà, sortirà la gent al carrer i anirà.
2: Així de Rubí hi va gent, tant a Montjuïc com n'hi va a Montserrat, com n'hi va a la Sala de Família, però el tipus de format dels actes que es fan a Catalunya són formats molt més petits. No estem parlant d'un format que pugui aplegar gairebé 1 milió de persones o mig milió de persones, no? El més gran té un format que aplega 38.000 persones, que és Montjuïc. Montserrat són 8.000, Sagrada Família són 8.000, Sant Agustí són 300, la presó, els de la presó.
1: Però estaran plens, aquests llocs
2: però,
1: estaran
2: però
1: plens.
2: Hi haurà... Però la gent s'hi ha mogut i llavors el tipus, la forma de gestionar pues, ha estat diferent, però la gent s'hi ha mogut i hi haurà gent participant-hi. Força gent.
0: I tot i que no s'han previst activitats concretes a la ciutat, entenc que sí que després això es veurà plasmat, per exemple... en algunes de les pregàries o en algunes de les homilies, no?
1: Indubtablement.
2: Les celebracions i demés. Ja fa temps que estem pregant per la visita. Tant per la visita a Espanya, com a Madrid, com a Canàries, com a Barcelona, evidentment.
1: És l'estat espanyol, que és el primer país, podem dir, de la Unió Europea, també que ens hagi escollit, també és d'agrair, també pel que comporta com a estats europeus, no? Però jo insisteixo, jo agraeixo més perquè coincidirà demà amb el centenari de Gaudí que hagi acceptat. Això és la visita.
0: Molt bé. Habitualment estem parlant de la visita del Papa, però des de moltes diòcesis sí que es fan visites a Roma.
2: Sí, i des de la nostra. Sí,
0: des de la vostra,
2: també.
0: S'ha preparat alguna...
2: L'any passat es va fer un pelegrinatge a Roma. ¿vale? Sí. Pel linatge diocesà hi ha hagut parròquies i, a més, també s'han mogut a fer viatges a Roma. Sí, ¿vale? Amb el tema del jubileu, doncs, hi ha hagut aquest any passat bastant moviment.
0: El 2025 era el
2: jubileu. Bastant moviment cap a Roma.
0: Mm-hmm. Per tant, ara no teniu prevista...
1: No. Per ara, no.
2: Però bueno, pot sortir en qualsevol
1: moment. I tant.
2: Només falta que 10 persones es posin d'acord i ja veuràs tu.
1: S'organitza ràpid.
0: Hem vist com el papa pujava a l'avió, per tant, ara sí està volant cap a Barcelona.
2: Sí.
0: El retard amb què ha començat el vol ens fa pensar que potser... Bueno, són 50 minuts des de Madrid, sí, i estava previst una mica més, per tant... és probable que arribi a temps, no? Que vagi on time, com diuen els aeroports.
2: Sí.
0: En parlareu al programa?
1: Sí, tant que sí.
0: Sí.
1: Serà com un resum, intentarem fer com un resum.
2: Sí, intentarem fer alguna cosa de resum.
1: I tant que sí.
0: Clar, amb enviada especial a la Rosa Maria, alguna de les,
1: i tant, això
0: de
1: sí,
0: les activitats.
1: Tinc l'obligació testimonial, serà.
0: Doncs el que dèiem, en una hora comença aquesta visita. Només us vull preguntar una cosa. Aquests dies... això està afectant el trànsit, està afectant el transport. Hem vist com des de fa mesos s'està preparant merchandatge. Tot això, què us sembla a vosaltres? Que espereu la visita d'una altra manera, no? D'una manera no tan comercial. Què us sembla això que hi hagi... des de Banus a tasses a... Bueno, que és el que també hi ha al Vaticà, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sempre s'aprofiten aquestes ocasions. La gent aprofitem i el comerç som així, no? No és perquè s'hagi de ser una cosa que s'hagi de fer, no? S'aprofita l'ocasió i mira... fan un negoci als altres.
0: No.
1: Que sí.
2: No, també és un signe de que la gent et vols... A veure, et vols emportar un record físic d'aquell dia, d'aquella festa, d'aquella trobada, no? I, bueno, doncs aquest record físic sigui una tassa, sigui una samarreta que et tornaràs a posar, no? També és un signe de que per nosaltres és important això que està passant, no? Passa que després, a vegades, els negocis que es fan, dius, home, estan en el límit de l'ètica, no, alguns?
1: Sí, però, sí.
2: Però el signe aquest de que...
1: Sí.
2: A vegades hi ha gent que... Estic segur que hi ha més d'un grup que s'han fet samarreta per anar-hi.
1: Mm-hmm. És que, com deies molt bé, no? Per nosaltres és un signe, pels creients, en aquest cas, de tradició catòlica, no? És com si Sant Pere vingués, és el successor de Sant Pere, no? I a mi m'ha fet recordar com les primeres comunitats cristianes, no? Quan venia d'haver Sant Pere, tothom el volia veure tocar, perquè ell el havia vist a Jesús, havia vist canvi Sant Pau, no l'havia vist ni tocat. Ell sí, és aquesta mena de dir, ai, l'he vist, l'he tocat, l'he sentit, no? I potser és aquest signe exactament visible que també és el...
0: Que t'has que et vols emportar.
1: Ah, exacte.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per ajudar-nos a entendre la importància d'aquesta visita per Catalunya, i esperem que expliqueu al programa tots els detalls, el que falta a partir d'ara. Nosaltres
2: puguem.
0: Hem fet la prèvia, ara us toca el Presència Cristiana a explicar diumenge els detalls. Fins una altra.
2: Molt bé, gràcies.
3: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
0: Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Avui el convidat musical és Pau Donés, perquè va morir un 9 de juny de 2020. Ens quedarem amb el seu darrer treball musical, també carregat de simbolisme i carregat de moltes coses, un missatge molt profund. Eso que tú me das.

0: Pràcticament queden 13 minuts perquè siguin les 12. Saludem ràpidament la Núria Lujo, que avui s'ha quedat amb una mica menys de temps. Hola, Núria, bon dia.
1: Bon dia tinguem.
0: Avui ben sola, sense la Rosa Maria, sí. Però ens parles de la llei de l'atracció.
1: Exacte.
0: I em deies, quan ho preparàvem, no t'ha acostat més al micro. Deixa que el micro t'atregui.
1: Vale.
0: Deies... allò que de vegades passa, no? que la gent, o que alguna gent diu, a mi em passa tal, o sigui, posem-li totes les paraules, a mi només em passen coses dolentes i al meu germà, al meu cosí, només li passen coses positives. Com pot ser que el món estigui tan mal repartit?
1: Exacte.
0: I per això dieu que això té a veure amb la llei de l'atracció, que es pot extrapolar moltes coses, eh? Jo deia, és la... Hi ha qui li diu bona sort, mala sort, hi ha qui diu l'energia, també hi ha qui diu que és la teva actitud davant de les coses, i això al final acaba funcionant, per bé i per dolent. Sí,
1: exacte, per les dues coses.
0: O sigui, acabes sí. atraient, la teva actitud acaba atraient una cosa més positiva o menys positiva.
1: Això és així. Però no és perquè tinguis sort, mala sort, que tens bona energia, mala energia, simplement és com estàs tu.
0: Clar,
1: vale.
0: Clar, ho dic per aquella gent que ens està escoltant,
1: bueno,
0: que nosaltres sempre intentem explicar que això no és una cosa de vudú, eh?
1: No,
0: que
1: no,
0: és...
1: no, exacte, vull dir, anem a posar les coses clares.
0: Clar.
1: És a dir, si tu tens un dia que tot se't creua, que tu estàs malament, que tu t'ho veus negre, evidentment el que tu atreus, o atraus, diguéssim, és tot negatiu.
0: Mhm.
1: Però és tal com tu estàs. Ara, si tu tens un dia estupendo, tot et va bé, o no et va bé, simplement vas amb un objectiu que això ha d'anar bé, i tu creus, és que tot t'anirà bé,
0: clar,
1: per molt difícil que sigui.
0: Mira, amb això de la llei d'atracció, jo sempre penso en les parelles. És a dir, oi que hi ha gent que diu, no sé què em passa, que només acabo amb parelles que són un desastre, o que em fan la vida impossible, o que... Bueno, és que això és així. És a dir, la teva actitud...
1: Però aquí, aquí has entrat en un tema que té doble fil. Bueno, té doble...
0: M'he complicat la vida, no?
1: T'acabes de complicar la vida,
0: vale,
1: una mica. Però no per res, eh? Simplement perquè si tu... A veure, això és un KitKat, eh? I
0: sí.
1: ho deixem aquí.
0: Sí.
1: Si tu tens una parella que realment no funciona i agafes una altra que és de la mateixa calanya, més o menys, estàs repetint un patró que vol dir que busques algú que vibra amb el teu pare, normalment, vale? amb el sector masculí. Encara que no t'hagi tractat bé o que t'hagi tractat molt bé, és igual. Estàs buscant algú similar. I què atraus? Pues algú similar. Allò,
0: clar,
1: que dius, jo no agafaré ningú com el meu pare perquè ell, pues, jo què sé, pues, bevia. Anem a posar així. Tots els que tu trauràs seran gent que beu.
0: Mm.
1: Vale? Per què? Pues perquè realment estàs posant el foc que la teva parella té que ser així, encara que sigui el contrari.
0: Vale, és un KitKat, però no està tan desencaminat, perquè al final té a veure amb la teva actitud.
1: És el teu sentir...
0: Ets tu el responsable d'això,
1: sempre
0: no l'altre.
1: Sempre ets tu el responsable. Què passa? No, és que aquest una mala energia. Ja estem a l'exterior. No et passa res que tu no vulguis que et passi. Aquesta és el missatge i aquesta és el que... Que ni coses rares ni que jo he invocat, res de tot això. És a dir, si tu estàs amb tu, estàs bé i estàs en coherència, tot el que t'arribi et vindrà bé. Ara, si tu vas perdut, estàs enfadat amb tu mateix o amb el món, et vindrà tot el negatiu.
0: Però tu entens que quan dius aquestes coses la gent pensa això, en vudú. Aquestes són les del vudú, de i no.
1: Bueno,
0: és una cosa psicològica, vull dir, no és...
1: Totalment, és a dir, si tu, per exemple, jo faig moltes sessions, però tu no vols, perquè tu estàs molt enfadada, ja podem fer sessions, ja pots anar al psicòleg, ja pots anar on vulguis, que allò no ho resoldràs. Ara, la que tu estàs en pau en tu mateix, es comencen a solucionar les coses.
0: Clar, i de vegades no és que no et passin coses dolentes sobre el paper, eh?
1: Exacte.
0: És a dir, no és que de cop, perquè tens una bona actitud, ja no emmalalteix ningú al teu costat, ja la feina és meravellosa, no. El que passa és que tens una altra actitud per afrontar-ho.
1: Totalment,
0: és a dir,
1: totalment.
0: Les coses dolentes. De
1: les coses dolentes no les veus tan dolentes. És a dir,
0: clar,
1: li veus sortides, li veus finestres, li veus portes. En canvi, si tu tens un dia de que no, o sigui, ho veus tot negre, no veus solucions, i moltes vegades dius, millor que me'n vagi a dormir. Pues sí, perquè realment estàs enfocat en un algo que no toca, vale? I no et sents bé. Llavors, què passa? O surts pel carrer. A mi m'ha passat alguna vegada que estava com molt ofuscada i només m'explicava amb penes, i penso, per què m'expliquen penes? Saps? I dius, bueno, passarà perquè tu estàs ahí embolada en tus movides, no? I sí, en canvi, un altre dia, pues, que jo pues, estic molt millor, estic molt més tranquil·la, i tot el que em ve és, pues, doncs mira que m'he anat de viatge, que m'ha anat superbé, que ja he provat la suposició, jo què sé, tot és positiu, no? És a dir, que tu ho atraus. No li posem culpa ni a la del costat, ni a la meva mare, ni a ningú.
0: De tot això em sembla difícil. Una cosa, adonar-te de que això està passant, és a dir,
1: aquesta, el que tu deies és molt és el missatge, no? Aquest és el missatge, prenent consciència d'això.
0: Clar, és molt saludable el que tu dius, fer un KitKat de veritat a la vida, anar-te'n a dormir o dir, ja ho penso demà això, o, mira, quietecita mejor, perquè si no acabarà el dia
1: allò. Exacte, jo sempre dic que un bon confessionari és un bon lavabo. Això és així. Tu estàs ara com molt i estàs en un lloc que jo què sé, estàs a Barcelona i tu que sí, he de fer un... jo me'n vaig al lavabo.
0: Sí.
1: Allà ningú molesta. T'agradi un no lavabo, és igual, però almenys allà saps que respires, que tal, que ningú molesta, ningú qüestiona, no et sents invadida i a funcionar. És a dir, que sempre hi ha llocs.
0: Ja, però adonar-se de que estàs en una actitud negativa és molt difícil.
1: Bueno, depèn del nivell de consciència.
0: Clar.
1: Si ara, per exemple, el que
0: estem fent...
1: Però
0: no hi ha un truqui o alguna forma de dir, ara, mira, pregunta't
1: és a dir,
0: vale, aturat. No?
1: Aturat, és a dir, tu portes un... T'aixeques a les 9 i són les 12 i no des pie en bola.
0: Para,
1: vés al lavabo, vés a on vulguis, però que estiguis sola. Respira i dius, bueno, què està passant aquí? Bueno, pues que jo estic molt negativa. Vale. Què tinc que fer? Pues parar i agafar una altra carretera. A que quan et perds pares i te'n vas amb una altra carretera, perquè dius o vaig cap a l'autopista o no arribaré...
0: La nostra generació, sí, els més joves miren el GPS.
1: Però també el GPS també se li va una
0: ja
1: miqueta a l'ollo.
0: Un munt de vegades.
1: Per tant, és igual. És a dir, si, et dic una cosa, els GPS... també passa, és a dir, tu et portes un dia horrible i el GPS no funciona.
0: Bueno, clar, perquè no et comuniques amb, de
1: molt,
0: forma efectiva.
1: És molt heavy, això.
0: No et comuniques de forma efectiva.
1: Clar,
0: té a veure la claredat mental o no que tens.
1: Té a veure el que tu atraus, és a dir, té a veure com estàs. Hi ha dies que dius, que guapa que estàs. Pues que estic en sintonia, em sento bé, m'agrado... I fa 15 dies estaves igual, o fa 2 dies estaves igual.
0: Clar, no has canviat tant, eh? És
1: però,
0: la teva actitud.
1: Exacte, la teva actitud fa que ho vegis d'una manera o d'una altra. I és el que tu aquell dia rebràs.
0: Això és... Estem parlant tota l'estona de part negativa. De part positiva també, no?
1: Part positiva
0: és lo más.
1: Hi ha
0: gent que va per
1: la
0: vida...
1: De part positiva
0: és lo más. De todo va bien, todo es maravilla, todo es maravilla.
1: Bueno, todo es maravilla, pues perquè jo ho veu així, però
0: clar.
1: És com dir... A tu et va molt bé, tu ho expresses d'una manera i ho expresses d'una altra. Vale? Però al fi i al cap és dir... De veritat, que maca és la vida. Quan dius això, és que la cosa va bé.
0: Ja,
1: vale?
0: En general, sí. Deia, em sembla difícil adonar-te. Dius, tu té a veure amb el nivell de consciència i parar. Un cop pares i no només fas la parada per adonar-te que la cosa no està bé, perquè tampoc serà tot tan ràpid, la gent no flueix tan fàcilment, és a dir, no, de cop no pares i dius, em passa això? Ara
1: no,
0: una
1: però simplement
0: demà...
1: no és respiració, és a dir, jo no dic que si el teu nivell de consciència o mai has pensat, no, respira, filla, fes unes respiracions profundes, canvia d'energia, perquè tu la que respires, el teu cos canvia, però respires a consciència.
0: I això és fisiològic,
1: Això,
0: això
1: és fisiològic, aquí no estem fent res més que això. Només amb això, tu ja surts d'una altra manera. Què has fet? Parar, estar per tu i donar una ordre al teu cos, que és respirar. Vale? Amb això ja pots canviar. És a dir, estàs en una reunió... Que... Un moment. Vaig a respirar i a veure si veig les coses més clar. I segur que canvia, perquè tu ja has fet alguna cosa perquè jo vagi millor.
0: Mm-hmm. Quan feu teràpia i algú la confronteu amb aquesta llei d'atracció, com ho feu? Directament... Perquè, clar, suposo que a banda de parar, si li ajudeu a... Bueno, entendre per què està atraient... Per què té aquesta actitud negativa, diguem-ho així.
1: Mira, recorda't que l'altre programa vam fer el del mirall.
0: Uh-huh.
1: Pues aquesta és una bona reflexió. És a dir, tu li mostres, dius, això és el que tu estàs emetent. Llavors, bueno, diu, en sèrio? Clar, perquè realment el que deies, no la, ten, la gent no té consciència. Diu, sí. Dic, si tu canvies aquesta manera, tot canvia. No l'altre canvia, no. Tu canvies, tot canvia.
0: Estava pensant que fins i tot amb el mirall, amb això que deies, de l'actitud que tens en un moment vital, el mirall, però el mirall físic, el de veritat, el literal,
1: sí,
0: és molt explicatiu, perquè fins i tot, sobretot quan ens anem fent més grans, la nostra cara també reflecteix l'estat d'ànim que tenim. Totalment. És a dir, que la nostra cara i fins i tot algunes parts del nostre cos, no? I quan ens mirem, bueno, de vegades estem més encongits.
1: I aquella dita que los ojos son el espejo
0: de l'alma.
1: No? I aquella dita tan estupenda. I realment és tota la raó. Vale, tu veus uns ulls tristos o inflamats, o tens moltes bosses i dius, mare meva, aquesta porta. O al revés, vens aquí i tens una cara supermaca, que has dormit superbé, que tot et va funcionant. Uau, però què et prens? Dic, no, estic bé, simplement veig la meva vida des d'un altre lloc.
0: Aquesta és la clau, no? Veure la teva vida des d'un altre lloc, començant dient, a tu et van les coses malament, però a no sé qui li van bé, no. És que ara estàs mirant la teva vida des del lloc, no sé si idoni, però més saludable segur.
1: Bueno, és que, a més, és una cosa que el teu cos et respon, és a dir, oh, que bé que estic,
0: sí,
1: que tranquil estic, vale? I jo, bueno, et posava també l'exemple de quan vas als llocs, tu entres a un lloc i dius, jo aquí no entro. I per què no? Doncs pues perquè la teva energia o la teva manera d'estar no és la mateixa i hi ha un xoque. Millor anem al del costat. O al revés, entro jo d'aquí no em moc. Porto aquí una hora i sembla que portin 5 minuts.
0: Clar.
1: Per què? Pues perquè està en coherència amb tu, perquè hi ha un estil de calma. És igual que la gent que va a la discoteca, li encanta, pues perquè està en aquella vibració, és dolenta. No,
0: clar,
1: simplement està en aquella vibració, té ganes de cachondeo, té ganes de festa, i va bé. Ara, va un altre que és una miqueta així xilau, i et diu, pues jo aquí no em quedo.
0: Bueno, i fins i tot la mateixa persona en moments diferents, eh?
1: Clar,
0: que hi ha moments,
1: però si tu
0: que
1: estàs programada que te'n vas de festa, no te'n vagis un xiulat, perquè és que et posaràs dels nervis.
0: Sí, i a l'inrevés igual.
1: Si
0: volcaves calma,
1: doncs, i te'n vas allà, dius, mira, xata, jo me'n vaig a casa, no? Clar. Però per què? Pues perquè nosaltres emetem una vibració en aquell moment, i ja estem en coherència amb ella, i dius, uau, pues aquí em quedo, no?
0: Doncs aquí ens quedem perquè hem d'acabar el programa. Núria, bueno, moltíssimes gràcies.
1: Això ha sigut
0: gràcies.
1: Una visita de metge avui.
0: Ha estat fiu-fiu. Bueno, però hem entès molt bé allò de la llei de l'atracció.
1: Moltes gràcies.
0: T'espero en 15 dies.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Amb això posem punt i final al Rubí al dia d'avui. Recordeu que tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Una de les novetats d'aquesta Festa Major de 2026, en l'àmbit més musical, és que els concerts de l'Amfiteatre del Castell, també els del Casino, seran de pagament amb un preu públic que anirà dels 5 als 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com una mena de prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes que es va produir en anys anteriors. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez.
3: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
2: Pel que fa als concerts, els artistes que vindran a Rubí en aquesta Festa Major destaquen Beret, Els Pets i The Tietz, que seran els caps de cartell d'aquesta gran festa. El Festival Random, de fet, començarà uns dies abans, el dia 20 de juny, i acabarà el 5 de juliol. A més, aquest concert de la Festa Major també es podrà veure una sessió de DJ dissabte 20 de juny i l'orquestra Mondragón. Per primera vegada, el festival inclourà, a més de concerts, monòlegs. I la ciutat acollirà una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de les persones refugiades. Així ho ha explicat a Rubí al Dia la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifrà.
4: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no? I per ampliar la mirada.
2: Entre les principals activitats programades per aquest Dia Internacional de les Persones Refugiades en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les oranetes, a càrrec de Lee Morenita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i de la infància a l'Afganistan. I la informació esportiva, que arriba centrada en la Unió Esportiva Rubí, que aposta per l'estabilitat i també pel creixement. Toni Bravo Rodríguez.
5: Comencem amb la renovació de Blai Martí com a entrenador de la Unió Esportiva Rubí. El tècnic continuarà liderant el projecte després d'una temporada en què l'equip ha disputat aquesta fase d'ascens. 600 de Lliga Elit a només un punt del Sant Mauro i Prat i amb una eliminatòria de promoció que ha confirmat el creixement del grup. El club aposta per la continuïtat per consolidar el salt competitiu d'aquest últim any. També avui es posa al dia. Ens visitarà l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez. L'equip ha acabat desè de segona catalana, 37 punts, lluny de les primeres posicions, però amb una base sòlida per reconstruir el projecte. Repassem amb ell les claus d'una temporada irregular, els objectius de futur. I en boxa, balanç positiu per al Club Boxeo Rubí després de la vetllada de dissabte. Els 6 pugils locals van oferir un gran nivell, van tancar la jornada amb 3 triomfs, 3 combats perduts, en un ambient que va tornar a omplir les graderies i a confirmar el bon moment de l'entitat.
2: Res més per ara. Tornem, com sempre, amb més informació, en aquest cas ja, al butlletí de la 1.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Fudí de Ràdio Rubín. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar: a Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primavera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina: la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa: els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Societat s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge amb xutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona oposició, el públic ha premiat el Leró restaurant veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dic Bo amb la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Fudi de Ràdio Rubí.

0: De seguida ens hi posem a la Txili Mella, no li agrada aquesta sintonia, Robert, no li agrada mai, i tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Eloi Ferran, què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo.
0: Sí, valoració així ràpida de la primera, de la primavera d'etapes?
1: Home, jo suposo, ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants, inclús a la de novembre, i després parlar de 17.000 etapes no és poca cosa, déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Txili, encara
2: bon
0: escoltant
2: dia.
0: Aquesta cançó que tant li agrada, Txili Mella, bon dia. Membre de la tertúlia de xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Txili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, no, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major d'etapes.
2: Sí.
0: Mm-hmm. No?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I que aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació.
1: Sí.
0: Ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la junta del gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs d'etapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: Ha estat bé, no?
3: No, no, ha sortit molta gent. Ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres i en un mes com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en la de l'any
3: clar,
0: que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més
0: gran, eh?
3: Sí.
0: Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Espera, saludem al Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres etapes,

0: què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera de tapes? Pues... Ara es miren amb aquella cara, si no ens veieu, ens hauríeu de veure, amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ho ens estàs preguntant. No.
1: Hasta, a veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havia de fer, què havíem de fer, què havia de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que lo complicat ha sigut fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament... què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
2: Es tornen a mirar, oi?
0: Sí. Es tornen a mirar, sí, tenen una cara...
3: És que, realment encara no ens hem juntat així com a junta, com per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un cor a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restaurador, a veure com els ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no...
0: Cristian, tu t'ho esperaves que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
1: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta de tapes.
0: Més o menys quan has fet?
1: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous?
1: Sí, dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes. Sí, sí. Però sí que estem a la mitja, sí que m'ho esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure que és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això perquè hi hagi moviment. I han respost superbé. Sí. O sigui, la gent, el poble estava ple de gent...
2: I des del primer dia?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que em diuen, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart, que serà, no? I realment ho esteu dient.
1: Sí, sí.
3: És una bona època, també, no? Fa bon temps, el dia llarga...
0: Bueno, buscàvem l'efecte Terrassa, buscàvem l'efecte bon temps, i crec que això estava aconseguit.
1: Solet, sortir una miqueta, que tornés l'aire, que el novembre està bé, però fa fred. Mm-hmm. I es fa de nit molt d'hora.
3: Sí.
1: I aquesta és primavera.
0: Cristian, quan vas venir a presentar aquesta ruta en nom del gremi, vam parlar de... Bueno, busquem una ruta que tingui un cert nivell gastronòmic, que tinguem això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja tot el passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit? Heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
1: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar, però és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte per fer-la una miqueta més fort.
0: Bueno, jo què us diria, que davant de propostes brutalment honestes que funcionen, escolta'm, no cal que tot sigui aquí el salmorejo amb xutni de no sé què.
1: No.
0: O què?
1: El que sí que es busca és que sigui una elaboració pròpia. Això sí.
0: Això sí.
1: Ens hem d'anar de quintes games, de...
3: I algú que representi, no?, cada local, no? Que puguis anar un dia i trobar-t'ho, allò que has tingut a l'etapa.
0: Clar, el Bar Ferrocarril, per exemple, se m'acut, així ràpid. El Bar Ferrocarril proposava una bruixeta de carn a la brasa amb una torrada i allioli. I estava brutalment bo.
3: Exacte.
4: Era senzill, però és el que fan ells.
0: I, evidentment, no votaves una creativitat o no votaves allò
4: però el sabor...
0: Però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no? Quan el veus dius, serà la llioli del Mortero, això.
1: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
4: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
1: Exacte.
4: Una miqueta, això.
0: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, la seva carta és això. És posar carn allà, marinar-la i
4: ja està.
0: I ens va semblar boníssim. Uh-huh. A banda que sents l'olor brasa des de la meitat de la rama del Ferrocarril. Sí. Allà dius això.
4: Ja ens estem acostant.
0: Que ja ho estic notant, no?
3: Sí, bueno, i també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin... coses repetides.
4: Home, això es va aconseguir.
3: Per això que això ho hem fet, ho hem intentat.
4: Havia un parell de canalons o així, no, però eren diferents, sí, totalment diferents.
2: Exacte, sí.
4: Vull
2: diferents.
4: Dir que també pot ser el mateix, però elaborat
3: exacte,
4: diferent.
3: Sí.
0: Què creus que ha connectat també del Sandro Freud? Que t'ho he preguntat abans i t'ha sido por la tangente, Cristian.
1: Que ha connectat... Es que no ho sé.
0: Hombre, algo habrás hecho bien.
1: Sí, a veure, el producte és bo, però això ja ho sabem.
0: O sigui, sí, correcte.
1: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser l'èxit que... El nostre èxit és més a nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores... servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre, no sé. I la tapa és sota cavall o rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
0: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
1: Sí.
0: Per no,
1: i gent que repetia,
0: tu,
1: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una
2: tapa.
0: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i en burna, us sembla que funciona molt millor que el sistema online digital, o telemàtic que fan servir el novembre, sí?
3: Jo crec que sí.
0: Va, desenvolupem una mica.
4: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
3: És el joc, no?
4: És el joc.
3: D'anar a assajar a cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
1: Exacte, és que no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, sí, et posen el segell... i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després participes en premis que els restauradors estan donant.
2: I després molt més fàcil, un tros de paper i un polígraf, sí, i ja t'has acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
0: No, bé, obrir l'app tampoc és difícil.
2: No, però un tros de paper...
3: Però jo crec que a la gent li costa més.
2: Molt més ràpid, jo penso, jo penso. Jo si fos pel telèfon, igual li votaria.
0: Nosaltres vam votar a mà.
2: I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
0: A mà.
3: Sí.
0: Vols dir que hem de tornar?
2: Jo dic si som jurat, no sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet,
0: No, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
4: Home, 10 tapes cada dijous ha sigut... guapo,
0: bé, no, ha sigut dur. Hi ha un moment...
4: Les últimes... Clar, havia una miqueta de problema és que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era, i ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona.
0: Sí,
4: acostumava a ser els primerencs.
0: Sí.
1: No, però això aprendran també, sí, i és...
4: No, però això, a mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
3: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
4: Fàcil, emplatar,
3: sí,
4: i també que si més o menys ho tens preparat...
3: Exacte, no,
4: ja
3: això,
4: està.
3: Això...
4: Si la fas des d'un principi cada vegada, malament arrai, s'hauran d'esperar molt.
3: Però l'any passat, per exemple, feia una entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
2: Clar.
3: En aquest cas, sent 2 persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
4: De la tapa i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
3: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
4: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
2: I bé que s'estava i tranquils.
3: I fresquet.
1: És que dius de terrasses, però per exemple... L'objectiu també és agafar una tapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
0: Clar, això clarament les vostres 2 tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, Però, si haguéssim volgut,
3: podies permetia...
0: que l'etapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc. Sí. No totes les etapes ho permetien, no. Això. Això també, a l'hora de la presentació, també es valora això. No es valora només estètica, valora també una mica...
4: No, diverses coses.
0: No?
4: Sí, sí.
0: Sí? Ho has fet bé? El jurat ho ha fet bé?
3: Jo crec que molt
0: bé. Bueno, tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat. Sí.
1: Quina pregunta.
0: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Mira, que els hi deixo un rato de pensar.
1: Jo personalment, la ciutadania.
0: Vaja, sí, no es podia saber.
1: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament diu molt.
4: Home, jo crec que tant un com l'altre, no?
3: Sí.
4: Perquè també els professionals doncs, sí, et valoren també.
1: Sí, sí.
4: I aquesta vegada han coincidit bastant. Exacte.
2: El millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí, sí.
0: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i en, com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
3: Exacte.
0: No?
4: Sí.
0: Perquè les tapes claríssimament les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dic Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit, perquè ell va tancar, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a festa major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable. Hagués pogut anar cada dijous jo a buscar bombons.
4: Sí,
0: no?
4: Sí,
2: cada dia també, aquests quatre bombons.
0: És que era espectacular.
3: I veies molta gent al carrer, no?, amb la busseta del Dic Bo.
0: Exacte. Suposo
3: que vas a buscar-la d'això i tu menja a la casa, tranquil·lament.
0: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
3: Exacte.
0: No? I, en canvi, el Laró... Clar, Laró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima gent.
4: Exacte. No? A mi l'únic una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
3: Clar.
4: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era...
2: perifèria
4: entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
2: Però fantàstic per ells, per voler participar, per voler ser-hi.
4: I eren molt bons.
3: Perquè la dificultat que és, oi?
2: Sí.
4: I eren molt bons.
2: És per valorar també això, no?
3: I potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs.
0: Clar, jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
3: I tant.
1: No dubtis.
4: Ja està contenta.
0: No, potser hagués anat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
4: la primera que l'última. Això ho vam comentar nosaltres.
0: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com molt més exigents.
4: I després
0: ja no tant. I l'última, depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
2: Bueno, són coses a millorar.
0: No?
2: Per les bases de l'any que ve.
3: Sí, i tant.
2: És la primera.
3: És la primera.
0: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
4: Sí.
0: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat...
4: En lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
0: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més, si surts a la valoració.
4: Sí.
0: No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
1: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou... i hauràs de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri.
4: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
1: Exacte.
4: Que, clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
1: Sí.
0: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
4: Sí.
2: No.
0: Hem rigut molt.
4: Ens ho hem passat bé.
0: Llavors, Xili, el vídeo ha fet... El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
4: No, sí. No. Oi.
3: Aquesta és bona.
0: Sí.
4: Hi ha, en sèrio?
0: Hi ha algun embarbussament, hi ha algú que salta, hi ha algú que riu molt... Hi ha un idili, també, provant el sandoforai, una mossegada del tigre, també. Robert, ho tenim, això? Sí? Mirem-ho?
4: Que dolents, això no val, eh?
0: Mirem i us ho comentem. Va, endavant. És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. I procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 tapes.
4: Tu, el nom de la tapa.
0: Ja està gravant, ja està gravant. Bé, doncs, ens han portat la canyeta.
4: I Oliver. I que no sé què dir. Jo que xic.
0: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un loc...
5: En Terrassa también tenemos algunas cositas así.
0: Esta brava y pasta farcida, freixida y cruixent. Venga.
6: Ya la faig así. Lleque.
7: Ara cap allà. Ara entres. Tira, va.
4: Aquest no, aquest no, aquest no.
0: Escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el distinto qué haces?
5: Nada.
0: ¿Cómo que nada? D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Hem passat l'equador d'aquesta segona nit, d'aquest volum, d'aquest... Veus com es va donar?
4: Això és
0: la tapa.

0: un bar.
1: Sí, ara vinc.
2: Mira quina ventolera, ué. Ué.
0: Tenim com a tapa això d'aquí.
3: Super aconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: Vale.
1: Us heu passat bé, eh?
2: Molt.
3: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Molt. Ens hem passat molt bé. Ens hem passat molt bé. I part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus aquí, el Mai i la Txili, que jo no sabia que la Txili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap aquí, cap allà!
2: Aquest clip que heu vist del, de, era l'Alfred qui conduïa, eh, pobra? I que anava... Aquí, mira! Meva.
3: I ells al darrere...
2: Grava. Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El Taco del Taco Madre, per exemple, ens ha sorprès molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè era, això és culpa de la cervesa, els patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de la tapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, a vosaltres?
4: Sí. Sí, a mi a nosaltres passa cada any, o gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant, o...
2: Gent que ve poc.
4: Sí. Bueno, vull dir, igual ha vingut fa temps, o...
2: I que aquell dijous sí, eh? Sí? Tu també?
1: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenia una miqueta oblidat, que et recordin.
5: Que et recordin.
2: No?
5: Està molt bé.
3: Home, és l'objectiu. És l'important.
1: No és vendre, és que realment no és un tema econòmic, és un tema de escolteu que estem aquí.
2: Clar, econòmicament vosaltres us en sortiu amb això de la ruta de tapes?
4: El benefici molt poc. Sí, de cada etapa.
1: En 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros.
4: Sí, exacte.
1: Has de posar personal de més. Bueno, hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
2: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig
5: que és car.
1: Sí, però amb això no podem fer res.
4: No.
2: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
4: Exacte.
2: Que el novembre anterior feia això, 4 o 5 mesos, i van fer el mateix.
5: És molt correcte, sí.
2: I hi havia tapes de ració.
3: Sí, havia tapes molt grans. Bueno, havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que sí, estaven bé.
5: 10 per cap, cuidado.
4: Sí.
5: No. Avui no estaríem aquí.
2: No,
3: 10
2: per cap.
3: No. Fèiem una, dues, pels tres.
4: Per tres.
3: Perquè, si no, no...
2: A molts pocs llocs en vam fer tres.
3: Sí.
2: Amb ells dos, sí.
3: Sí.
2: Ja us ho dic. Però és que, clar, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
3: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cada un, perquè si no ja no tastes.
2: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
4: Ja per rematar-ho,
2: sí.
4: No?
2: I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam.
4: Vinga,
2: no? Pues fas la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, sí. Però que era així, i vam demanar un cadun.
3: No el vam demanar, portar. No ens va donar temps a dir-los.
2: Ah, porta. Bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
3: Sí, I ens va portar un a cadun. I quan vam veure allò vam dir...
5: Ja vam sopar. Vam sopar.
4: En
5: quedaven 9.
4: Mare de Déu.
2: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
5: Sí.
3: Ui, sí.
2: Ahí ja està, eh? Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera de tapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
1: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
2: Hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
5: No, diguem d'una altra manera.
2: Què?
5: D'una altra manera, dona.
2: No.
3: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
2: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i s'implica el mateix, però una mica pitjor. Això és veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat de molts restaurants, això és veritat. I hem descobert molts restaurants que espero que ens deixin també convidar-los al primer, segon i postres, i que no els teníem controlats, i que a partir també de la ruta hem descobert restaurants que ens agradarà que passin pel programa, oi, Blai?
4: Sí,
1: està molt bé.
2: El Blai anava amb la llibreta, anava demanant telèfons, anava demanant, i també hem fet molta feina per aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies i ja ens direu què ens enredeu més de cara a la tardor, si és Venga. Que ens enredeu.
3: Hem de fer.
1: Sí.
3: Sí, sí.
2: Heu de fer, no?
3: No, ja...
4: Estamos en ello.
3: Experiències gastronòmiques, no?
2: Sí. No, sí, clar, comida, és lo vuestro. Sí, sí, sí.
3: Bueno, vale, però... Sí.
1: Tindreu notícies nostres.
3: Sí.
2: Molt bé, perfecte, així m'agrada. Gràcies, Cristian, que aixafa. Xilit, vols quedar? Sí, no?
3: Sí.
2: Perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical, perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula, i acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no és el mateix,
1: no és el
0: Random
1: mateix.
0: És el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
2: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et vèiem.
2: Ja feia dies, sí.
0: Hem trobat a faltar.
2: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
2: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
2: Molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
2: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord. Sí, són coses que per nosaltres van una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no? Generalment,
1: sí. És que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Amargat no pots anar. Podem afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
1: Deixa-ho estar. Deixa-ho estar.
2: Que es posaran més nerviosos.
1: Sí. Sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
1: Sí, home, sí,
0: sí,
1: i tant.
0: Doncs ja està.
1: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que
1: sí,
0: no cal que ho posem.
1: Per això, no cal.
0: No caldria.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Val. Avui la...
3: No,
0: és que us obriré un canal de YouTube, vosaltres.
3: No.
0: Guai, no. La Cristina ens parla avui d'alertes sanitàries. Sí?
2: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí,
2: i...
0: perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
2: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
2: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
2: Sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la nevera. Per tant, al final dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podies que ho fem molt malament tot, eh?
2: No, que va, segur que no.
0: Però
2: és la por que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un cuballet petit des de que ho vas dir.
2: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
2: segur.
0: Bueno, sí.
2: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: això,
2: una notificació.
0: No, alimentària,
2: sí,
0: exacte.
2: Alimentària és una notificació oficial conforme un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
2: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó seria l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ESAN amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent a diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'InfoSan, que això ho controla l'OMS, i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies, el fuet, sí. Lot 3424, no sé què, barra... Alerta.
2: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè al cap i la fi, per què surten? Recordeu que hi ha quatre perills crítics per fer una, per ser una, un, no sé, per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques, per restos de filaments o restos de no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys, que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes quatre perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials, habitualment, les pròpies empreses, amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció, hi ha la notificació amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de l'Siri, de l'Esan, d'acord? Després hi ha la retirada, s'ha de retirar dels canals de venda habituals, i a més de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no n'hi és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirant, es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït. Per tant, amb aquest seguiment, aquesta alerta va creixent, i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat, i per tant allò funciona, i hem de creure que això serveix, doncs, perquè no posem, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte, llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, a l'alerta, però es dona, i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi han moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
2: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat, i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil al súper, no, Cris?
2: I jo vaig tranquil al súper.
0: Ja està. Ja està, sí, ja tranquil al súper, jo també.
2: Tranquil al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaran, potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs. Rotllo, lots. Aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga, per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans, perquè hi hagin aquests registres, i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació de tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, és abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
2: clar,
0: no?
2: Exacte. però no seria, potser és el que més ven, però no és el més habitual. Si entreu aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant, hem d'anar més tranquils. Quan veiem això, hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això...
2: Les
0: porcines, bueno, aquí fem, aquí i les grips aviars i tot.
2: És que aquí fem una amanida, una barreja,
0: bueno, perquè la ciutadania veu alerta i ja no veu res més. Veu alerta i veu pànic.
2: No, i a més a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
2: Per tant, dius, ostres, al tanto.
0: Correcte.
2: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls, i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havien, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics a tres, els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill, perquè és una qüestió, una malaltia, són totes tres, són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diré, escolta, mi tanta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies, o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana, a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria, se's treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem, l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma, a més, sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
0: Bastant més, eh?
2: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de el que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
0: Ens hem quedat embobats escoltant.
1: Sí, sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
0: Ai.
1: No.
0: Sí, sí, sí.
1: La gent que el vol quasi cru.
2: Ui, sí.
1: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
2: Sí.
1: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
2: És així.
1: I llavors, aquí sí que podem tindre un problema, no?
2: Hem d'arreglar un termòmetre d'aquests que us vaig regalar també a vosaltres.
3: Sí,
2: la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i moltes indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No? Yeah. Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses, entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinguen aquí.
1: Sí, les temperatures són importantíssimes.
2: Exacte,
1: sí.
2: Llavors la manipulació que sigui el més àgil i ja està, perquè al final hem de reduir la possibilitat de... Però al final és veritat que la carn especialment és un producte que poc fet, molt fet, mig punt.
1: Això, el bistec, això... Així, però per exemple el xuletón o la carn que et porten la pedra aquella
2: sí,
1: i que quasi...
2: I cadascú segur
1: allà,
2: que ho fa.
1: Allà hi ha...
2: Però tornem a dir, sempre és així. Al final és un risc que assumim perquè no pots dir, mira, aquí només ho fem,
1: això,
2: ben fet.
1: Que la carn la tinguem a restauració ben vigilada.
2: Ben vigilada.
1: Amb les temperatures adequades i suposo que...
2: Hi havia un dit que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
1: Sí.
2: Vale? I d'aquesta manera doncs, assegurem, no assegurem, perquè el risc zero, torno a dir, no hi ha.
3: No hi és, no.
2: Però reduint tot el que estigui a la nostra mà.
3: Déu-n'hi-do.
0: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
1: Exacte. Ja t'he vist,
0: Perquè jo anava a llançar.
2: Bueno, jo ja venia amb la idea de... No, llançar avui, no llançar,
0: aquí,
2: Cristina.
0: Aquí m'ha sorprès, si aquí no es llença.
1: Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo no, si en aquest tota supermercat hi portat 100, hauria de tornar...
0: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
3: N'hi ha dos que estan fumats per ahir.
2: Que són menjar algú.
3: Clar.
0: Que algú acabarà.
2: O l'ha tirat, no passa res.
0: O l'ha llençat, no?
2: Sí.
0: Ja està, però bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
2: Sí.
0: No, a mi això m'ha sigut molt interessant. Si m'he de tornar a l'escalet, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo ho vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
2: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el fong, no?
0: El fong.
2: Sí. El ocupa aquell que va
0: tenir.
3: Aquell ocupa, sí.
0: Sí, després vaig veure un reels que va fer en Jordi Cruz, el famós xef. Va fer un reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo, i van ser això una mica Cristina, ja m'ho ha dit. Que m'ho digui el Jordi Cruz. Cristina ja m'ha explicat el mateix, i m'ha explicat els fils que van cap endins i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res, que tot va a la brossa.
3: Fora tot.
0: I a la brossa i baixar-la de seguida,
3: que també
0: hi ha espores.
2: Això mateix.
0: No?
2: Sí,
0: és que m'ha après tant amb la Cristina aquesta temporada.
1: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
3: Neteja aviat la...
0: Clar, perquè la cosa aquesta del verdet, pels amics,
1: sí.
0: també emet espores per l'aire. Llavors, tu no pots tallar-ne un tros...
1: Això tinc ben clar.
0: La parauleta com era?
2: Okay, perdona.
0: Els filets de plastilina, que no són... com era la paraula?
2: No me'n recordo la
0: mateixa. Lio no sé què. Era una cosa... Bueno, això que era com d'Stranger Things, saps? Que se'n va com cap endins. Aquella cosa... Quan la talles, també emet espores per l'aire. I llavors també les pots inhalar i tampoc és bo això.
2: Bueno, bàsicament també perquè, a més, com que quan estan les coses... i es posen un al costat dels altres, doncs és fàcil que...
1: És molt fàcil.
3: Déu-n'hi-do.
0: Ja està. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai mai a la vida, Xili.
1: No.
0: No tens verdet ni tens res a casa.
1: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. Quan la veiem, va directe a la brossa.
0: I ja està.
1: No, ni tallem ni res, no.
0: No.
1: És que no te la jugues.
0: I la nevera la tens buida cada 2x3. Si no, vens avui, venen tots
1: venga,
0: a dinar Calgori.
1: Que lo regalo,
0: Ja està. Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
2: Vinga,
0: Som-hi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament...
2: I què us explico?
0: Segurament et doblarem el sou, perquè ho vas fer molt bé.
2: Perfecte.
0: Val? A tu també, Xili. També per dos.
3: Dichoses d'elles.
0: Si tu i jo ja no sabem què dir.
3: No, dichoses d'elles, sense del plen.
0: Correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postres farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de l'FM. Cinquena.
1: Cinc anys.
0: Un aplaudiment, sí. Aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan l'acabem.
1: I copa de cava.
0: Exacte, ella és ràpid, la copa de cava. Ella és ràpid. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està, i hem acabat. Esperem taula que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xili Malla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el mollo si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper que tornen els diners i que tingueu molt bona setmana.
4: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Diputació de Barcelona reforçarà aquest 2026 el suport als municipis del Vallès Occidental amb una inversió de 4,1 milions d'euros en promoció econòmica i també en ocupació. Aquesta xifra se suma a la inversió d'11 milions d'euros destinada a la millora dels polígons. Són xifres que s'han donat a conèixer durant la reunió anual de la Comissió de Regidories de Promoció Econòmica i Ocupació de la nostra comarca, celebrada al Consell Comarcal. Va estar presidida pel conseller comarcal d'Impuls Econòmic i Treball, Javier García, i també va comptar amb la participació de la diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació, Ana María Martínez. D'aquests 4,1 milions d'euros previstos al catàleg de serveis, més de 1,16 aniran a parar a actuacions vinculades a la indústria i prop d'un milió als serveis locals d'ocupació com el que tenim aquí a la nostra ciutat. Un altre dels temes centrals és el programa de millora de polígons industrials 2025-2028. Al Vallès Occidental, els projectes associats aquest programa representen una inversió global de 14,8 milions d'euros, 11 dels quals els aporta la Diputació. L'objectiu és incrementar la qualitat de tots els polígons industrials, finançar inversions de l'impacte, millorar la competitivitat de les empreses i afavorir el creixement empresarial, atraient noves oportunitats de negoci i també generant ocupació, en aquest cas, de qualitat. I l'Ajuntament de Rubí ha iniciat unes obres importants de transformació del torrent de les Abelles que permetran convertir aquest espai en un gran corredor verd urbà. El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions més importants previstes per aquest 2026 a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí. Les obres permetran millorar els camins que ja existeixen i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. La intervenció incorpora també nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat molt més eficient. Finalment, es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn i es recuperaran també espais de vegetació autòctona. Doncs tornem en una hora a l'informatiu migdia a partir de les dues amb les principals notícies d'aquest dimarts, dia 9 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
2: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Dimarts 9 de juny, és setmana de play-offs, hem anat parlant. Avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga ACB de bàsquet amb un Barça-Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, que impedeix que el Barça Igualada d'hoquei patins, que ha de definir en aquest cas qui és l'altre finalista de l'hoquei lliga masculina, es pugui jugar evidentment al Palau Blaugrana. Serà a Blanes, a la ciutat esportiva de la Logueta de la Selva, on es decidirà aquest cinquè i definitiu partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada. I també avui juga el Barça de futbol sala, que buscarà ja una plaça a la final de la Lliga de la primera divisió masculina contra Movistar Inter. Ja van guanyar els blaugranes al Palau, en aquest cas dissabte. Avui juguen al pavelló Jorge Garbajosa Torrejón de Ardoz per aconseguir aquesta plaça per a la final, que també es donaria el bitllet per a la Champions de l'any vinent. Tot això i molt més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat a Barcelona per retractar-se unes molèsties musculars.
1: El capità blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units per al Mundial, va notar unes molèsties al sol i va decidir fer un viatge d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per el debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
1: Davantera nascuda als Estats Units ha ampliat el seu vincle amb el club perico per una temporada més, fins la 2027. Brownie afronta el seu segon curs a l'Espanyol, després de contribuir a aquesta temporada consolidada a l'equip a la Lliga F amb 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic en roda de premsa.
1: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el reu d'Alfaro a la banqueta, que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Balear afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagó Barrasate i de Martín de Michelis al Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
1: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana al Tenerife, en l'eliminatòria el millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la penya.
1: Els vertinegres s'enfrontaran a l'altra semifinal davant el València de Pedro Martínez, segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
1: Es tracta de la italiana Alessandra Orsili, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ha d'experiència a la Lliga Espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Orsili també ha de disputar partits d'Euroliga i Eurocup amb la Virtus de Bolonya, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'hoquei Lliga masculina a Blanes.
1: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis, que arriba empatada a 2 i ho faran a Ciutat Esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis d'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat malestar als clubs. De fet, Igualada ho ha expressat amb un comunicat en què assegurava que s'hauria pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per fer aquest desplaçament de l'afició. El partit avui a 7 de la tarda.
0: I en futbol sala, el Barça pot certificar també avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se al Movistar Inter en el segon partit de les semis, després d'haver guanyat dissabte el primer sala al Palau, 4-3. Demà juga el segon partit de l'altre semi, que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia amb avaratge per als murcians.
0: I en waterpolo, avui es juga la tornada a l'eliminatòria per la cinquena plaça a la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
1: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips, masculí i femení, que han de mantenir l'entitat de l'elit europea.
1: Són Enric Amella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: Dimarts 9 de juny, 10 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol, perquè avui la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores del Barça, a més de les que han jugat, ja ha confirmat la seva sortida del Club Orana aquest estiu, Alexia, Mapi i Iona Batlle, i les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández, pot certificar la seva presència al proper Mundial de l'estiu del 2027. La vigent campiona del món visita Islàndia i en té prou amb una victòria per aconseguir la classificació directa per a la cita mundialista que tindrà lloc al Brasil. Escoltem la capitana de la selecció, una de les jugadores del Barça, Irene Paredes.
1: Queremos ganar para clasificarnos. El partido del otro día.

0: I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que s'enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa, ja ho direm, i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Per cert, a la primera federació masculina, on esperem que no hi sigui el Sabadell l'any vinent, el Nàstic ha acomiadat avui a Pablo Alfaro, amb una roda de premsa, el seu entrenador. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
2: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuía, intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
1: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: Gràcies, Jordi. Ho seguirem, evidentment, a la nova presentació del nou tècnic del Nàstic. Per cert, a la primera federació masculina, com dèiem, el Nàstic, que en principi ha de substituir a Xisco Campos, a Pablo Alfaro. I un parell de punts de Lliga Elite amb el Valls, per exemple, per final la seva plantilla. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club ha confirmat la continuïtat d'Eric Barroso, que complirà la seva tercera temporada al conjunt blanc i vermell després d'haver participat en 29 partits durant el curs 2025-2026. També seguirà l'equip Sergi Palau, migcampista del Raurell, que afrontarà la seva quarta temporada defensant la samarreta vallenca. La passada campanya va disputar 25 partits i va contribuir amb 2 gols, consolidant-se com una peça important a la medular. Aquestes dues renovacions se sumen a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca i Antonio Santiago. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David. I també en aquesta Lliga Elit, continuïtat també a la Unió Esportiva Rubí, que ha renovat el seu entrenador, Blai Martí. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
4: L'entrenador barceloní ha acabat convencent tant a junta directiva com direcció esportiva del Rubí amb els números en el tram final de Lliga Elit, que va passar a tenir l'equip en zona de descens, 13, fins a la 6a plaça i disputar el play-off descens, amb detallets, només decantant-se cap al costat de la Pobla de Mafumet. 15 punts que van fer que la junta directiva confiés en aquest entrenador, que per primera vegada agafarà un equip en una categoria superior catalana. Fins ara s'havia mogut per equips de tercera catalana barcelonina. A partir d'ara, doncs, inicia un projecte en el qual hi ha la pressió habitual, però la que no refusa, ni molt menys perquè ell mateix també se la infringeix. Escoltem a l'entrenador Blai Martí.
5: Pressió n'hi ha perquè jo sóc així, sóc exigent i vull que les coses vagin bé, i també crec, no, que m'arriba una oportunitat en un moment en què jo sóc potser el meu moment més madur, però que jo no sóc ningú, que no he demostrat res, que al final aquests 2 mesos són 2 mesos que tenen valor, evidentment, però que és molt més complicat començar des de zero i que l'any que ve serà una temporada molt complicada per mi.
4: Projecte de qualitat en el toc de pilota, tal i com ha demostrat en aquests 2 mesos al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, i per cert, projecte en el qual s'espera la renovació de molts dels jugadors, ja que també estaven esperant a la renovació del tècnic per decidir el seu futur.
0: Gràcies, Siscu. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de l'ACB, on hi tenim, recordem, 2 catalans. Avui serà el torn del Barça, que de manera inesperada, i tot i ser 5è a la Lliga regular, tindrà el factor pista a favor en aquestes semifinals, perquè s'enfronta a un Tenerife que ve d'eliminar el Real Madrid. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer definitiu duel, que va donar el bitllet per a semifinals del Barça, dissabte a Múrcia, Nicola Provítola, que sobreaprofita aquest factor pista.
6: Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
0: Un Nicola Provítola que acaba de contractar d'aquí a poc més de 20 dies, el 30 de juny, i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res.
6: Bueno, Tenerife creo que tiene... No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que, nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo. Bueno, bien, ¿no? No fue una temporada fácil. Ojalá lo podamos terminar con una sonrisa.
0: Avui a les 8 del vespre, amb Nicola Provítola, entre d'altres, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi a les Canàries pel tercer partit que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, si calgués, que ja es disputaria dilluns. A l'altra semifinal, per cert, hi tindrem un altre equip català, la Sisa Joventut, que s'enfronta al València de Pedro Martínez, amb el factor pista, en aquest cas, en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. I al bàsquet Girona hi va fer balanç de temporada l'entrenador Moncho, que va assegurar que seguiria dirigint el primer equip masculí gironí el curs vinent, malgrat alguns rumors. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'entrenador del bàsquet Girona va fer balanç ahir d'una temporada que ha deixat el millor registre de la història del club a la CB amb 14 victòries i la 12a posició a la classificació final. El tècnic gallec considera que l'equip ha complert els objectius i ha consolidat un estil de joc reconeixible, tot i que apunta les lesions dels homes interiors com el principal factor negatiu del curs. Pel que fa als rumors que el situaven a Unicaja, Moncho va recordar que té contracte vigent amb el club gironí i va deixar clara la seva postura.
8: Sí, el que puc dir és que estic supercontent a Girona, supercontent, i hem fet una renovació setembre i aquesta és la realitat. Doncs parlar de què passarà en el futur. La meva experiència dic que l'esport professional és una cosa molt canviant, i doncs parlar de què pot ser o què no pot ser.
7: De cara al futur, Moncho Fernández va evitar avançar objectius per la propera temporada fins que el club no tingui tancades dues incògnites clau. Primer, la plantilla, i la competició continental en què participarà el bàsquet Girona, que podria estrenar-se a Europa.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, avui Barça i Igualada jugant una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina en el cinquè definitiu partit de la sèrie de semifinals que es disputarà a Blanes. Com explicàvem fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semifinals de la CB de bàsquet i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la localitat de la Selva. Escoltem sobre això el jugador de l'Igualada, Miguel Cañadillas.
9: O todo de nada, así que pues con mucha ilusión, la verdad, y muchas ganas de jugarlo. Es verdad que nos han cambiado la sede, que ahora toca ir a Blanes y eso, pero bueno, nosotros eso son cosas que no podemos controlar. Nos han dicho que están poniendo autobuses de Igualada a Blanes y que ya se han llenado dos, que es una barbaridad. Entonces gente va a ver, que gente que se desplace hasta allí, solamente con lo lejos que está y encima entre semana, pues ya es una locura que se llenen dos autobuses.
0: El club igualadí que ja va emetre un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, com sentíem, ha facilitat autobusos per al desplaçament de l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada avui a les 7 de la tarda, com dèiem, a Blanes. I en futbol sala, el Barça pot certificar avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem a l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
10: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Movistar Inter-Barça, demà jugarà el segon partit de l'altre semi, que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians. I en categoria femenina, ho hem anat explicant, el Linyola jugarà un ascens que seria històric a primera divisió femenina de futbol sala, evidentment, contra l'Estrela Gallec. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Un repte majúscul per un poble petit, però que aquesta temporada ha competit com els grans. El Linyola no va fallar el passat cap de setmana a casa, on no han perdut cap partit durant tota la temporada i van remuntar l'eliminatòria contra el San Fernando. A l'anada van perdre 5-3, però a la tornada van guanyar 5-2, una fita que les ha dotat encara més de confiança. En parla el seu entrenador, Xavi Alis.
12: Sí, tenim moltíssima confiança per enfrontar aquesta segona eliminatòria, però tenim al davant un equipàs, tenim al davant un equip amb jugadores amb molta experiència primera, un equip fet per pujar, amb moltíssim pressupost, Però bueno, nosaltres tenim una cosa que és la il·lusió i intentarem competir de la millor manera possible per intentar doncs, assolir el somni de la primera divisió. Estem a dos partits i tant de bo puguem treure un molt bon resultat aquest diumenge dels 12 equips.
11: És anada i tornada, ara juguen a Linyola i el segon partit serà el diumenge 20 a Ourense.
0: Gràcies, Julen. I abans d'acabar, en Waterpolo avui juga la tornada de l'eliminatòria per la cinquena plaça de la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea, que enfronta Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16. Avui a 3:15 la tornada a la piscina Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que es veurà les cares amb el Ferencváros a semifinals, a la primera, i el Mataró, que s'enfrontarà a l'Olympiacos grec. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
13: Les jugadores de l'Assolim Mataró ja són a Malta per disputar la final a 4 de la Champions League. L'equip entrenat per Dani Ballar debuta dimecres a la nit a la piscina nacional de Malta, al municipi de Giza. El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals de la mateixa competició d'aquesta Final Four de la Copa d'Europa. Sílvia Morell és jugadora de l'Assolim Mataró.
14: Bueno, al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga Grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot, però nosaltres sabem que fent la feina ben feta guanyarem.
13: I a la final, que jugarà divendres, s'hi trobaran el guanyador del Mataró Olympiacos amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: Gràcies, Oriol. També a Malta, per cert, en aquest cas dijous arrenca la Final Four de la Champions masculina amb el Barceloneta, que s'enfronta a semifinals al Ferencváros. I abans d'acabar, hoquei herba passa endavant del Club Deportiu Terrassa per mantenir-se la permanència a la Divisió Nord Femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
15: El Club Deportiu Terrassa dona el primer pas de cara a la permanència a la divisió d'honor femenina de hockey després de guanyar el Holaceta de manera clara i contundent per 4-1 en un partit on les agarenques, les d'Estefi Piris, van aconseguir el triomf al segon quart. Florencia Peñalba inaugurava el marcador per l'equip de les Pedritxes. Catalina Goldsmith al minut 23 marcava el 2-0. Carla Dell al 29 marcava el tercer i un estroc d'Anna Paula Riera deixava el 4-0 que seria definitiu. Caterina Biondi per al conjunt basc i esborrava el 0 del marcador per al conjunt visitant. Atenció perquè l'equip d'Estefi Piris té dues opcions. Dissabte a Getxo, la primera final, el primer match ball en cas d'aconseguir la victòria al Holaceta. Diumenge, una nova oportunitat també al País Basc, un Club Deportiu Terrassa que té a les seves mans continuar una temporada més a la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda. És dimarts, és 9 de juny i repassem els titulars d'aquesta jornada amb el David García Entrena. El coreògraf rubinenc Albert Sanz ha mort aquest dimarts. Segons ha informat l'Esbart d'en Saire fa només una estona, Sanz va ser director artístic de l'entitat durant 35 anys i, a més, va ser qui va recuperar el Ball de les Gitanes.
2: De fet, l'entitat li va fer un homenatge ara fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Sanz ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. El 1992, per exemple, la Creu de Sant Jordi, i el 93, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts, per posar només dos exemples. El 2010 va ser de la Festa Major de Rubí.
1: I el pròxim ple municipal del mes de juny servirà per aprovar de forma inicial el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal gràcies al vot favorable de veïns per Rubí, cosa que ha confirmat aquest grup municipal a Ràdio Rubí.
2: Ahir l'equip de govern va explicar els principals trets d'aquest document. El text preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. També preveu un parc central entre Pica Aguilera i la futura estació dels ferrocarrils de la Llana i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera.
1: I avui coincideixen a Barcelona una nova vaga dels docents catalans, l'inici aquest matí dels exàmens d'accés a la universitat i la visita del Papa Lleó XIV, que ha arribat a la capital catalana a 1:45.
2: Els estudiants han fet ja un parell d'exàmens, l'altre és en una hora a les 3. Pel que fa a la vaga, amb l'assistència de mestres rubinencs, els docents han fet una manifestació convocats per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. Recordem que de cara a diumenge els sindicats han convocat una altra manifestació també a Barcelona.
1: I l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat el seu informe anual sobre violència contra les dones, en aquest cas corresponent a l'any passat. Es va registrar un increment del 6,7% en el nombre de denúncies respecte l'any anterior.
2: Pel que fa a la tipologia delictiva, el Partit Judicial de Rubí ha registrat un total de 651 delictes vinculats a la violència de gènere, sent els maltractaments lleus i les lesions els més habituals. En l'àmbit comarcal s'han comptabilitzat 3.401 delictes d'aquesta tipologia.
1: Sobre el temps, avui han baixat una miqueta les temperatures respecte a ahir. Tenim més núvols, ens ho explica tot plegat a Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir, i tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: El coreògraf i director de l'Esbart d'en Saire de Rubí ha mort, Albert Sanz, ha mort aquest dimarts a l'edat de 94 anys. Segons han confirmat des del mateix Esbart d'en Saire a Ràdio Rubí, va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i en va ser director artístic durant 35, concretament des del 1955 fins al 1990. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el Ball de les Gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut, a més, diverses distincions durant la seva trajectòria. El 1992, ho explicàvem als titulars, va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació al món de la dansa, i el 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts. També ha rebut altres premis de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, també de l'Agrupació de Sardanistes, i altres reconeixements, en aquest cas s'han fet aquí a Rubí, van ser el maig de 2019 per part de l'Ajuntament de Rubí, i el juliol del 2020, quan li van atorgar el Premi Gent del Barri Gent de Rubí. La seva entitat, l'Esbart d'en Saire, també li va retre un homenatge, en aquest cas fa 7 anys, coincidint, a més, amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltarem a continuació un fragment d'aquell dia, d'aquella nit, una de les entrevistes que li vam fer des de Ràdio Rubí i que ens comentava, doncs, que va ser una gran sorpresa aquest homenatge.
0: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tan èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia a l'escola de la Regina Cardelli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir: escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no...

0: Ells, fotografies, notes de premsa i cartes que fan referència no només a l'Esbart Dansaire, la seva entitat, per dir-ho d'alguna manera, sinó també d'altres entitats de tot Catalunya. I és que, per exemple, també va ser codirector de l'Esbart Dansaire de Mollet o, al març de 1970, va recuperar també la faràndula de Sabadell.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà de forma inicial en el proper ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal va presentar ahir a la premsa els eixos principals d'aquest nou POM perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per a aquest primer pas previ al que serà l'aprovació definitiva. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir la importància del pas que faran amb l'aprovació d'aquest document després de tants anys.
2: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
0: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants a l'any 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en noves zones de desenvolupament. La més important serà la de Can Pujol. D'aquests, a més, un 60% seran de protecció oficial. Així ho ha explicat el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
3: Jo, com a titular, diria que aquest és el POUM de l'habitatge. El POUM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
0: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si és que es fa finalment. Tot aquest habitatge protegit nou que preveu el nou POUM estarà protegit per sempre, és a dir, no caducarà, com ha passat amb tots els habitatges de protecció oficial recents a l'Estat. Això podrà ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar-la. Sebastià Jornet és president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i a més és el director del POUM de Rubí i recordava que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinat de la població.
4: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No! Habitatge protegit vol dir habitatge per a tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
0: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central també des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarca al 14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera. L'actual procés del POUM va començar el 2023 amb el procés participatiu. El 2024 es va aprovar el document d'abans amb les bases i els criteris generals i ara, en el ple de juny de 2026, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és de 45 dies i ha decidit allargar-lo fins als 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el pròxim mandat.
1: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I demanem fets, no miracles, és el lema, és l'objectiu dels docents catalans que avui han tornat a fer vaga, coincidint amb l'arribada del papa Lleó XIV a Barcelona i, a més, coincidint també amb el primer dia de la selectivitat. Avui aquesta vaga i la manifestació a Barcelona estava convocada pels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, la CNT i el COS. De fet, la manifestació ha començat després de les 9 per deixar arribar els alumnes, els estudiants, en aquest cas a la Universitat Universitat per poder fer aquestes proves. A les 11 començava la manifestació

0: estació que ha recorregut els carrers del centre de la capital catalana, des de la plaça Espanya fins a arribar al Parlament. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga d'avui en un 3,5%, això a primera hora, encara falten saber les dades aquesta tarda, i a més, a tot això cal afegir que el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha parlat avui de totes aquestes qüestions al voltant de la vaga dels docents, ho ha fet als matins de TV3, i ha dit que el govern té la intenció de desplegar aquest preacord signat amb els sindicats majoritaris del sector educatiu. Escoltem el que deia el president aquest mateix matí.
1: I nosaltres hem fet un esforç molt important amb una proposta molt rellevant, amb molts recursos per millorar l'educació, i el que li vull dir és que nosaltres seguim amb mà estesa i amb la voluntat de desplegar un acord que creiem que pot ajudar a millorar l'educació a Catalunya. No? També el meu respecte per tots els docents, per la seva tasca, la meva comprensió de els canvis que hi ha hagut en l'àmbit de l'educació, i assenyalar que és una prioritat del govern. No? La consellera està en contacte amb els diferents representants i, en fi, mà estesa i respecte per naturalment, pel dret de vaga, però també demanar respecte perquè pugui acabar el curs bé.
0: Dèiem que les protestes d'avui coincideixen amb l'inici de la selectivitat. 45.821 estudiants han començat aquestes proves. És una xifra rècord d'alumnes matriculats, un 3,6% més que l'any passat. Ja han fet l'examen de llengua castellana i literatura, també han fet el de llengua estrangera i escollida, i a partir de les 3 es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat. Hem d'afegir que per primera vegada alguns tribunals de la selectivitat disposen de detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Les notes dels exàmens que acaben aquest dijous se sabran el 23 de juny, dia de la revetlla de Sant Joan. I tot això que estem explicant, a més, coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV, fa un parell d'hores, de fet, que ha arribat a Barcelona per aquesta visita oficial. Els feligresos de les parròquies rubinenques participaran a títol personal en algunes d'aquestes celebracions. És el cas de la Rosa Maria Arís i el Josep Anton Clua, presentadors del programa Presència Cristiana de Ràdio Rubí, que avui han passat pel Rubí al dia per analitzar aquesta visita del pontífex catòlic. Arís ha explicat què significa una visita papal pels catòlics.
2: Pels catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
0: Lleó XIV ha fet una primera eucaristia a la catedral de Barcelona i aquest vespre participa en un acte lúdic i de pregària conjunta a l'estadi Lluís Companys. Demà s'espera que visiti Cambrians, l'abadia de Montserrat i que inauguri al vespre la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. L'acte coincideix, a més, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El programa Presència Cristiana d'aquest diumenge farà un resum d'aquesta visita del Papa. Lleó XIV, de fet, continua dijous aquesta visita oficial a l'Espanya, a les Canàries, on es tractarà el tema de la immigració.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe anual sobre violència contra les dones, el corresponent a l'any passat. Es tracta d'un document que recopila dades clau sobre denúncies, delictes, ordres de protecció a la comarca, on, per cert, l'any passat es va registrar un increment global del 6,7% en el nombre de denúncies respecte al 2024, fregant les 3.000 denúncies. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, ha mostrat una evolució molt significativa, amb un augment de prop del 70% en les denúncies registrades. Amb aquesta pujada, Rubí se situa amb la taxa d'incidència més alta de la comarca, registrant prop de 65 denúncies per cada 10.000 dones, per sobre de Terrassa i per sobre de Sabadell. Tot i així, el tècnic de l'Observatori Comarcal, Enrique Ortega, ha demanat prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades, ho ha fet aquest matí al programa Rubí al dia.
4: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment, que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però en la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir, i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
0: Pel que fa a la tipologia delictiva, el Partit Judicial de Rubí ha registrat un total de 651 delictes vinculats a la violència de gènere, sent els maltractaments lleus i les lesions els més habituals. A l'àmbit comarcal s'han comptabilitzat 3.401 delictes d'aquesta tipologia, d'aquestes característiques. Un dels punts crítics de l'informe és la denegació d'ordres de protecció. A nivell comarcal, el 57% de les ordres sol·licitades van ser denegades i aquí a Rubí la situació és lleugerament diferent. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, mostrant un percentatge de denegació inferior al que és la mitjana de la comarca i també de tot Catalunya. Tornem a escoltar a Enrique Ortega, de l'Observatori Comarcal.
4: I aquesta percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior i és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
0: L'informe també posa en valor la feina dels serveis d'informació i atenció a les dones, el SIAT. Durant el primer semestre de 2025 es van realitzar més de 10.500 atencions a la comarca, de les quals unes 1.200 van ser per casos directes de violència masclista. Des de l'Observatori recorden que la línia telefònica d'atenció, el 900 900 920, és totalment gratuït, confidencial i està actiu les 24 hores del dia per a aquelles dones que ho necessitin. Parlem d'una altra qüestió, del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny, en aquest cas dissabte, perquè la ciutat, l'Ajuntament, acull una desena d'activitats emmarcades dins d'aquest dia. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de les persones refugiades. Ho ha explicat a Rubí al Dia la tècnica del Servei de Cooperació, Clara Xifrà.
5: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades per aquest dia en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les oranetes, a càrrec d'Alia Morenita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb entitats de la nostra ciutat, tal com ha explicat també la Clara Xifra.
5: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquest àmbit, i també tenim per primer any també una entitat, Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més evidentment d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Doncs precisament es tracta d'un dels plats forts del programa, que compta amb aquesta participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, que és la conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat. Tindrà lloc aquesta xerrada demà mateix a les 6 de la tarda a l'Ateneu i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per a les Persones Refugiades, Josep Casajoana.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I amb la pujada de les temperatures dels darrers dies i l'estiu gairebé a tocar, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar principalment a pilota i les places també s'omplen de rubinencs i rubinenques que volen gaudir de les terrasses i del bon temps a l'aire lliure. Avui a Rubí al Dia, les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal ens han acompanyat per explicar-nos com afavorir aquesta bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer. Escoltem en aquest cas a la Mireia Solana.
6: Nosaltres treballem més sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Uh-huh. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, a fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
0: De fet, les agents cíviques insisteixen, a dir que els infants doncs, han de continuar gaudint del joc a l'aire lliure i per tot això el consistori aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicat a algunes places de Rubí, potencia entre els més petits altres tipus d'activitats més respectuoses amb la resta de veïns i veïnes de la ciutat. Escoltem ara la Glòria Vidal.
7: Des de l'Ajuntament, a les èpoques d'estiu, ja el Juguem i Respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs, jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a la plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de bueno, unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs, jocs de tota la vida.
0: Els horaris dels espais Juguem i Respectem varien segons l'època de l'any. Ara, fins al 19 de juny, estaran disponibles de 5 de la tarda a 8 del vespre. I d'altra banda, seguim parlant de l'Ajuntament de Rubí, perquè ahir començaven unes obres importants, unes obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental de la zona. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. Ens amplia aquesta informació la nostra companya, la Pamela Martínez.
8: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure per a la ciutadania. Les obres permetran millorar els camins existents i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. També es renovaran els accessos principals i s'habilitaran noves zones d'estada, observació del paisatge i activitat física. La intervenció incorpora, a més, nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat eficient que adaptarà la intensitat de la llum a la presència de persones amb l'objectiu de reduir el consum energètic i la contaminació lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I la penya flamenca Calixto Sánchez de Rubí acomiada la seva programació abans de les vacances d'estiu. Farà dissabte, que és dia 13, amb una ballada flamenca a la seva seu, al carrer Orso número 2. L'esdeveniment, que començarà a les 7 de la tarda, promet una intensa jornada de música i de ball en directe, amb entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament. Com és habitual en les seves trobades, la penya flamenca comptarà amb la presència d'un grup convidat d'una altra localitat. En aquesta ocasió serà el Corro Ciero al Alba de Sabadell. N'ha parlat Manolo Martín, que és el president de la penya Calixto Sánchez.
9: Lo bueno es que nosotros, todas las veces que hacemos velada, invitamos a un coro diferente. Y este de aquí, pues no recuerdo yo de cuándo han venido la anterior vez, pero creo que son muy buenos, ¿eh?
0: La ballada també servirà d'aparador per als artistes de la pròpia entitat. El cant pujaran a l'escenari veus reconegudes com Estrellita de Granà, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes, José María Gómez, Las Hermanas de Casa Lola i Cristóbal del Marquesado, acompanyats de la guitarra de Juan Gallardo. I el ball anirà a càrrec del grup Esencia Flamenca i Azahara Cantero. L'acte estarà presentat per Rosario Sánchez i per el mateix Manolo Martín. Després d'aquesta cita dissabte, la penya ja es prepara per la seva participació a la Festa Major de Rubí, prevista per aquest mes de juny, abans de reprendre el format de vetllades al seu local ja el mes d'octubre.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Anem cap a la informació comarcal, concretament a Terrassa, i parlem de la piscina de Vallparadís, perquè ja ha obert la seva temporada de bany i ho ha fet uns dies abans del que estava previst. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
10: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
11: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa dic, anem a la piscina.
12: Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que la abran antes.
13: Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
10: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
0: I també a Terrassa el veïnatge pot gaudir de nous contenidors de càrrega lateral a la Maurina. En té tots els detalls el Josep Maria Codina, també del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: L'empresa de neteja Ecoequip renova fins a 100 contenidors de la Maurina per adaptar-los a la recollida lateral més neta, efectiva i eficient segons els seus responsables. En poc més d'una setmana s'instal·laran les bateries de contenidors de les diferents fraccions en 20 ubicacions diferents al barri de Terrassa. Mentre algunes bateries renoven sense canviar de lloc, d'altres estrenen ubicació. Un repartiment en l'espai públic que té com a prioritat minimitzar les molèsties dels veïns, segons ha explicat el tinent d'alcalde de Neteja i Residus, Xavier Cardona.
15: La inversió que es fa en aquesta implantació és de 95.000 euros, és una inversió considerable. A partir d'aquí, doncs, altres barris com la Cogullada, Canaurell, també anirem millorant, perquè al final el que estem fent amb aquest nou sistema de recollida és augmentar un 70% la capacitat de recollir els residus.
14: El sistema de càrrega lateral s'implantarà a tota la ciutat perquè gairebé dobla la capacitat de recollida, és més silenciosa i higiènica i la fa un treballador per camión. 23 barris de Terrassa ja funcionen amb la recollida de càrrega lateral i en 10 més s'ha implantat de forma parcial.

0: Dos quarts de tres, pràcticament. Moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4, torna el David García amb la informació local, que resumirà a partir de les 8 a l'informatiu vespre. I com sempre, radiorubi.cat i també les nostres xarxes socials per estar ben informats. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
2: Bon dia, són dos quarts de tres.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
5: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
2: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
5: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
2: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
5: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
6: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
7: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
5: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
8: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
2: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
10: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
4: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
10: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
11: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
10: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: I tot plegat, gràcies, Ester, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
12: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
13: Me parece muy emocionante el... Se ve muy sencillo, muy cercano.
14: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
15: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
16: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
12: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrar des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
17: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
12: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
2: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
20: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
19: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
5: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
21: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
23: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
22: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
24: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
3: Notícies en xarxa.
2: Els docents han tornat avui a fer vaga i, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
1: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
6: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
0: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
5: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
2: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
8: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
25: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
26: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
27: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
7: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
2: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
28: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
29: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
30: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hagués pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
31: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
32: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
33: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
28: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
4: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
9: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguán, coordinadora d'Osona Biocircular.
10: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
9: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
11: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
9: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
2: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
5: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
2: sortir d'aquest torrament com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Fta, Perrate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
12: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
13: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
12: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zaperrate, Sibaritas, La Maria o Xipre.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina.
14: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Tales.
0: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
14: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
14: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
8: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
6: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
14: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí i creador del Ball de Gitanes ha mort aquest dimarts a l'edat de 94 anys, segons s'han confirmat des del mateix Esbart a Ràdio Rubí. Sanz va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i en va ser el director artístic durant 35 anys, concretament del 55 fins al 90. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el Ball de Gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria, com la Creu de Sant Jordi al 1992 o la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts del Ministeri de Cultura l'any 1993. La seva entitat, l'Esbart, li va fer un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament escoltarem a continuació un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per ell.
2: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
1: Fa 12 anys, Sanz va decidir donar el seu arxiu personal a la ciutat, que es conserva a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un fons que té cartells, programes, partitures, fotografies, notes de premsa i cartes que fan referència no només a l'Esbart de Rubí, sinó també a altres entitats de tot Catalunya.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Amb la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a tocar, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar principalment a pilota i les places també s'omplen de persones que volen gaudir de les terrasses i el bon temps. Aquest matí, al Rubí al Dia, les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal ens han acompanyat per explicar-nos com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
1: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del joc a l'aire lliure i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, es potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuosa amb la resta dels veïns i veïnes que no pas als jocs de pilota. Els horaris d'aquest programa varien segons l'època de l'any. Ara, fins al 19 de juny, estan disponibles de 5 de la tarda a 8 del vespre.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, el Rubí aposta per la continuïtat a la banqueta. Toni Bravo Rodríguez.
4: Blai Martí seguirà la banqueta la pròxima temporada. El club aposta per mantenir el projecte després d'un any competitiu en el que l'equip va acabar 6è de Lliga Elit, a només un punt per sota de les places del Sant Mauro i el Prat, i amb una promoció d'ascens que va deixar bones sensacions. Pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjó, el tècnic Richard Jiménez ja treballa en la confecció de la plantilla del curs vinent. L'objectiu és clar, lluitar per l'ascens a Primera Catalana. L'equip va acabar desè, 37 punts, però el club vol fer un pas endavant, reforçar totes les línies per ser competitiu des de la primera jornada. I tanquem amb boxa. El club boxeo Rubí ha sortit molt satisfet de la vetllada del cap de setmana, amb 3 victòries, 3 derrotes dels seus 6 representants. L'entitat destaca el nivell dels joves i la resposta del públic, que va tornar a omplir les graderies del carrer Ciclisme.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Observatori Comarcal ha publicat l'informe anual sobre violència contra les dones corresponent a l'any passat. Aquest document recopila dades clau sobre denúncies, delictes i ordres de protecció al Vallès Occidental, on s'ha registrat un augment global del 6,7% en el nombre de denúncies respecte a l'any anterior, fregant les 3.000 actes. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, ha mostrat una evolució molt significativa, amb un augment de prop del 70% en les denúncies registrades i situant-se en la taxa d'incidència més alta de la comarca, registrant prop de 65 denúncies per cada 10.000 dones, per damunt de Terrassa i Sabadell. Tot i així, el tècnic de l'Observatori Comarcal, Enrique Ortiga, demana prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades. Ho ha fet aquest matí en un programa, en una entrevista al programa Rubí al dia.
2: I aquest percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior. I és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
1: Un dels punts crítics d'aquest informe és la denegació d'ordres de protecció. A nivell comarcal, més de la meitat, el 57% de les ordres sol·licitades van ser denegades. Concretament, a Rubí, la situació és lleugerament diferent. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, mostrant un percentatge de denegació inferior a la mitjana de la comarca i de tot Catalunya.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La penya flamenca Calixto Sánchez acomiada la seva programació regular abans de les vacances d'estiu. Aquest dissabte, l'entitat organitza la seva última vetllada flamenca de la temporada a la seva seu del carrer Orso número 2. L'esdeveniment, que començarà a les 7 de la tarda, promet una intensa jornada de música i ball en directe amb entrada totalment lliure i gratuïta fins completar l'aforament. Manolo Martín és el president de la penya.
3: Lo bueno es que nosotros, todas las veces que hacemos velada, invitamos a un coro diferente. Y este de aquí, pues no recuerdo yo de cuándo han venido la anterior vez, pero creo que son muy buenos, ¿eh?
1: Martín, a qui tot just sentíem, juntament amb Rosario Sánchez, seran els encarregats de presentar la vetllada. L'acte servirà de parador pels artistes de la pròpia entitat. Així, pujaran a l'escenari veus com la d'Estrellita de Granà, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes, José María Gómez, Las Hermanas de Casa Lola i Cristóbal del Marquesado, entre altres.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I informació esportiva cobrim amb la decisió de la Unió Esportiva Rubí de mantenir el seu projecte esportiu. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí ha confirmat que Blai Martí continuarà dirigint el primer equip després d'un curs notable amb l'eliminatòria d'ascens a tercera ref i una sisena posició a la Lliga Elite, només un punt per sota de Sant Mauro i Prat. El club aposta per donar continuïtat un projecte que ha demostrat solidesa i ambició. A l'Olímpic de Can Fanjó, el tècnic Richard Jiménez ja ha començat a planificar la temporada vinent amb un objectiu explícit: construir una plantilla per lluitar per l'ascens a primera catalana. L'equip, recordem, va tancar el curs en desena posició, 37 punts, però és que l'entitat vol fer un salt qualitatiu important. I en boxa, cap de setmana intens per al Club Boxeo Rubí, que ha valorat molt positivament la participació dels seus 6 pugils. El balanç final ha estat de 3 victòries, 3 derrotes, en una vetllada que ha tornat a demostrar el bon moment de l'entitat i la força del públic local.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
5: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
1: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
7: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
9: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
10: Bon dia. Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'Escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques

0: En Terra, saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
1: Gràcies, bon dia. Molt bé.
0: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta Assemblea General que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'Assemblea General allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi, una cooperativa d'influència a tot és la conca. I, bueno, l'anuari, els resultats, és l'anuari de l'any passat, anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixar en constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i, en definitiva, els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i això ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics i la Comissió Europea no està reaccionant en aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant. I, entre d'altres, pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint. Està patint el vi negre, està patint el vi base cava i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
0: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen, les cooperatives guanyen dimensió i també genereu 5.000 llocs de treball.
1: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat. Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir i vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem, diverses cooperatives estan en processos de fusió i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives, tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunta més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. Hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servia de res si no puja la facturació de venda. I amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem per a que això sigui així, el nombre de cooperatives puja i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic. Aquí som tots I aquí hi ha...

0: gent molt, molt, molt, molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
1: Però, cota bueno, de mercat jo, a on? Global? Local?
0: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
1: Ahà.
0: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè teòricament, no, pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online. I aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcioni més. Però bueno, és un projecte que va començar en 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix i també hi ha moltes expectatives perquè creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment del sector, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació, i aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
1: No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
0: Sí, no és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones,
1: no.
0: Que ja fa molt temps...
1: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
0: Sí, que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys hi ha tres dones, tothom està molt content, se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre, i això és un treball pues, de cara al futur, i d'aquí jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant. Fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
1: Déu-n'hi-do, de totes i tots, hi éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
0: Sí, va ser l'assemblea, fèiem repàs, i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona.
1: Sí.
0: I més l'assemblea que diríem que ha trencat, ha estat amb mort d'èxit, perquè de màxima assistència. A nivell de socis i a nivell de cooperativa, érem 215 o 216 per socis i sòcies, i una d'allò de 80 i pico cooperatives, aproximadament. Vull dir...
1: Per tant, Ramon, podríem dir que... Sí. Que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quina és la cooperativa més antiga? 130?
0: La cooperativa més antiga són 128, 129.
1: Mm.
0: I n'hi ha dos, que ara diré una i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà. Sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
1: sí?
0: I la cooperativa de Pont d'Armentera. Diuen que som aquí perquè un paper, però bueno, és una anècdota més, però és veritat. I entre el 50 i 55% aproximadament, que sí. Ja tampoc tinc les dades exactes, són centenàries,
1: sí.
0: I si mirem de l'any de fundació cooperatives que tenen 55, 60 anys i més, Pues ja anem en un percentatge del 70-75%.
1: D'acord. I cooperatives recents? És a dir, ara el que feu és més crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
0: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum, i el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per a alguns problemes que avui en dia ens presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural podria i comencem a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació de posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant, sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda. Però, bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions, tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader? No. No, perquè tampoc és l'objectiu. L'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en la seva franja d'activitat. I les unes iran en un comerç molt més proper, perquè són d'una dimensió concreta, però altres iran en una comercialització del seu producte a nivell mundial. I per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió. I això és el que estàs fent. Crear cooperatives noves. Des de l'àmbit agrari, no.
1: D'acord, d'acord. Al revés, fer-les grans i fer-les col·laborar.
0: Exacte. El procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes s'estan donant d'alta com a socis de la federació. I que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària. Bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit. És una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar. I un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, doncs en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa.
1: Sí.
0: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues al món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant pues, diferents projectes que no ho podem fer sols.
1: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista, del qual hem de treure pit, i tant.
0: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
1: Que passeu bon dia. Adéu-siau.
0: Igualment. Adéu, adéu.
2: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
3: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida, juntament amb la gent d'Almenar. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. I el diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
2: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: Bon Pili, dia, gràcies. Com estàs?
5: Bé, bé, molt bé. Sí. Acalorada.
1: I tant.
5: Però bé, sense colar el d'estiu, sense avisar.
1: Com habitualment, eh?
5: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
1: Això passa així. Avui parlem de la banalització dels haikus.
5: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant. Perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés d'editoriament progressiu a causa de la seva occidentalització. El venir cap aquí, pues, clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica. I també s'acceptava la utilització, bueno, s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir. Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'acudit, d'ocurrència per anuncis, de missatgers de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
1: vers. És una altra cosa, no?
5: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que, clar, és difícil perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però, clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè, clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica, que ja ho explicarem una mica més tard, perquè si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient. i amb aquesta essència dels haiku per no trencar en la profunditat del pensament. O sigui, és una reivindicadora contemporània de la mètrica clàssica del haiku. I amb aquesta senyora ens quedarem avui i llegirem uns quants versets seus.
1: Però m'ha agradat molt aquesta idea que has plantejat de la banalització i que ara ja és una altra cosa, no? Que també s'ha de tenir en compte que, quan, que s'ha d'anar a l'arrel, que després es converteix en una altra cosa quan ja s'ha deteriorat tant. Sempre... Que no passa res convertir-les en una altra cosa.
5: Exactament, però no cal dir-li haiku, digue-li la paraula que tu vulguis. És que som així de llestos quan sabem una mica d'algo i ens pensem ja que som nostres. Especialistes, no? Bueno, pues... De moment encara, millor que no.
1: Va, quins haikus ens portes avui d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
5: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
1: Amb el aguare.
5: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dies m'acaricien. L'estiu desperta.
1: Preciós.
5: Pues veus, no té rima, a més, pues, 5-7-5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Llegirem un altre que diu així... Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
1: Per favor.
5: La branca forta, servil de fruits i fulles, alberg de merles. Veieu tots quina bona estructura tenen,
1: que bonic.
5: Sí, són molt macos, eh?
1: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
5: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, uh-huh. I qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès això. Que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien, el Carles Riba ho feia, i la Montserrat uh-huh. Abelló també. Eren poetes actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica. Uh-huh. Sí.
1: Doncs, Rocío, moltes gràcies.
5: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
6: Ràdio Rubí.
7: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
9: Molt bé, i tu, Lluís?
8: Molt bé, acabant el curs.
9: Acabant el curs. Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
8: Déu-n'hi-do, quin final de curs, Manel.
9: Sí, sí. Els docents, a tope.
8: Mare meva.
9: Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
8: És que és així.
9: Total, i hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
8: que
9: s'estan repetint a dia d'avui.
8: Que no passin algunes,
9: total,
8: diria
9: total,
8: jo, eh?
9: Total. Esperem que acabi bé,
8: sisplau. Sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius, perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
9: Sí.
8: Per les persones LGTBI, al mateix temps, augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant.
9: Mm-hmm.
8: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que acostumem a tenir aquí durant les temporades del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
9: Doncs perfecte. Si vols, anem per feina.
8: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
7: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 Espanya
9: ha aparegut, fa quatre dies,
8: per primera vegada al capdamunt, número 1. No guanyem moltes coses, eh?
9: Ja, és veritat que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
8: Això està bé guanyar-ho.
9: Sí.
8: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
9: Uh-huh.
8: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés, que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%, sí. França ja un país veí 60%, molt per sota d'Espanya. Mm-hmm. ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no? De com havia retirat com la pàtria potestat a famílies, per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no, naturalment, en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no? Perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic, discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Gando o plataformes com Feministes per la Justícia, no, qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix, pues, està molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no? Presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
7: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
8: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
6: Hola a los dos, què tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
8: Moltes gràcies per ser aquí aquesta vegada en directe també amb nosaltres. I et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map d'ILGA Europe i què mesura?
6: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina a diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, la garantía, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
9: Uh-huh. Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què s'ha millorat o què és el que ens han valorat a favor per estar dalt de tot el rànquing?
6: Pues por un lado se menciona la legislación garantista que existe en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, pero también la proyección, es decir, cómo las distintas instituciones, en este caso el gobierno estatal y también las comunidades autónomas, se plantean estos asuntos de los derechos LGTBI de cara al futuro, ¿no? Y cómo esos planteamientos permiten vislumbrar un futuro con más derechos y con más garantías para el colectivo LGTBI.
8: Mm-hmm. Llavors, podríem dir que no és un lideratge simbòlic. Ocupar la primera posició té conseqüències a la vida de les persones o de les primeres posicions,
6: sí.
8: Vull dir.
6: Sí, pero es un poco lo que comentabais, ¿eh? que es verdad que en este caso tiene mucho que ver con la legislación y con las normas, no tanto con la realidad que pueden vivir las personas LGTBIQ+, en las calles. Es decir, la sensación de inseguridad o el hecho de que se hayan incrementado los delitos de odio, como creo que comentabais también, como consecuencia también de la validación de esos discursos de la extrema derecha, bueno, pues esto no está bien, porque lo que se valora en este ranking es la legislación y el papel de las administraciones, tanto presente como futuro, pero no la realidad de las calles.
8: Uh-huh. S'estan produint diverses eleccions arreu de l'Estat i el bloc de dretes segueix guanyant terreny en diferents formats, no? No potser com es preveu, bueno, com preveuen des d'aquesta banda, però segueix guanyant terreny al bloc d'esquerres. Podem parlar, per exemple, últimament d'Andalusia o d'Extremadura, no? Quina afectació preveus que tindrà això de cara a definir els nombres al Congrés de cara a l'any vinent, per exemple?
6: De cara, perdona?
8: Al 2027.
6: Sí,
8: que són
6: sí.
8: Generals.
6: Sí, bueno, lo que hemos visto, por un lado, es tres citas electorales, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la extrema derecha ha crecido muchísimo a costa del Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular adelantó las elecciones en estos tres territorios con la intención o pensando que se iba a poder desprender de la extrema derecha. No ha sido así. Se ha hecho más dependiente de la extrema derecha, lo cual esto va a condicionar las políticas también en materia LGTBIQ+ y de igualdad. Y bueno, de cara a lo que... Y en Andalucía es verdad que la extrema derecha no ha crecido tanto, pero bueno, el PP está casi cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y también condiciona el futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿eh? Lo condicionará la extrema derecha y también sus políticas. Hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a las elecciones generales de 2027, pues bueno, yo sí que creo que esto debería ser una llamada de atención para las fuerzas de izquierda, pues para que no dejasen pasar la oportunidad, no sé si de ir unidas o de al menos buscar unos proyectos comunes para que ese avance de la ultraderecha que se ha producido en esas citas electorales de las que hablábamos, pues en el caso de repetirse a nivel estatal, que yo tengo dudas porque a nivel estatal las dinámicas y los marcos son diferentes, bueno, pues para contrarrestar, ¿no?, ese crecimiento de la extrema derecha.
8: I creus que hi ha un moviment que busca aquesta unió de les esquerres? Perquè estem sentint... No? Ara em fallen els noms, però estem sentint...
9: Rufián, no?
8: Rufián, exacte. Volia parlar de Rufián, exacte. Però Rufián no s'acaba de consolidar.
9: Clar, són més aviat rumors de moment, no?
8: Sí,
9: és a dir, vosaltres percebeu, Íñigo, que hi ha una força que sortirà de tot això, de tots aquests rumors, d'aquestes entrevistes, que de fet quan s'entrevisten aquests líders polítics parlen d'aquesta unió potser temporal o per les properes eleccions. Creus que s'acabarà consagrant d'alguna manera? Hi haurà una alternativa d'esquerres que permeti, doncs, d'alguna manera, poder plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta?
6: Bueno, de momento hay cuatro patas, diría yo. Por un lado es la del PSOE, que es, digamos, el partido de la socialdemocracia y bueno, que también ha aprobado algunos de los principales avances en materia de LGTBIQ+, e igualdad. Por otro lado está Podemos, que en principio va por su lado. Es cierto que en Andalucía ha concurrido junto a Izquierda Unida, etcétera, pero no ha salido bien y las relaciones entre ellos no son buenas. Ha quedado claro durante la campaña, no han compartido actos prácticamente ninguno. Y luego, por el otro lado, está lo que podríamos llamar un paso adelante, que es así como están llamando a las convocatorias que están realizando. Hace poco lo hicieron en Barcelona, el pasado fin de semana, que es, digamos, una suerte de alianza, pero que todavía no se ha materializado, que uniría a Izquierda Unida, Los Comuns, Más Madrid y lo que quede o lo que suerte, lo que sea del movimiento Sumar, ¿no? Y la cuarta pata sería la que comentabais, ¿no? Esa suerte de proyectos encabezados por Rufián, primero con Emilio Delgado, luego con Irene Montero, etcétera, pero que no acaba de materializarse en un proyecto concreto, ¿no? Y yo creo que de momento están esas cuatro opciones, lo cual son casi más que en las últimas elecciones generales.
9: Claro.
6: Yo creo que todavía hay tiempo para reconfigurar el espacio, para ver cómo, bueno, pues si realmente hay alianzas o al menos un compromiso de proyectos conjuntos una vez se vote, pero de momento las cosas están así y la división de la izquierda de momento es clara.
9: Clar, de fet, tu anàvem a dir, Íñigo, que sí que és veritat que hi ha novetats i que hi ha possibles unions o aliances que es podrien fer, però de nou estem parlant de fins a quatre opcions diferents. I justament el problema que té l'esquerra és aquesta, que està molt fragmentada mentre la dreta sí que ha aconseguit mobilitzar-se, no?
6: Eso es, eso es. El tema es que por la parte de la derecha hay únicamente en estos momentos dos opciones, que son el PP y Vox. Es cierto que tanto en Cataluña como en Euskadi hay más opciones políticas a la derecha, pero en principio a nivel estatal serían esas dos. Y en la izquierda, pues es lo que decíais, ¿no? Estarían esas cuatro opciones encima sin concretar. Bueno, es cierto que la del PSOE y la de Podemos sí que está un poco más concretada, pero esa alianza de Sumar y los partidos de Sumar y esa suerte de proyecto de Rufián está por concretar. No se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Yo creo que todo esto genera en el electorado progresista pues una suerte de sensación de que ya está todo perdido y que es muy difícil de recuperar, porque el electorado progresista es mucho más crítico que el conservador normalmente. Y bueno, estas cosas las tiene muy en cuenta a la hora de ir a votar, pero sí, uno de los grandes retos es saber cómo se configura la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral y sobre todo de cara a unas elecciones generales.
8: I parlant d'aquesta fragmentació, en els últims anys, però jo crec que sobretot en els últims mesos també, han aparegut, en els últims anys, per exemple, et podria dir, no?, aquesta fragmentació que ha produït el moviment trans dins o no binari dins del feminisme, però hi han aparegut altres que qüestionen determinats consensos, no? A l'entradeta del programa parlàvem del Yo sí te creo o d'aquests consensos del feminisme que tinc la sensació que últimament s'estan esmicolant una mica, s'estan resquebrajando un poco i s'està vivint potser una batalla cultural dins aquest espai. Tu què penses d'això?
6: Yo lo que creo es que hay una reacción y que simplemente los responsables de la reacción son los reaccionarios. Se nos está intentando todo el rato decir bueno, que si hay esa reacción es porque se ha ido demasiado lejos o porque se ha abierto demasiado el concepto de la diversidad, se nos ha llamado woke, que yo sigo sin saber exactamente a qué se refieren, porque si es la defensa de los derechos humanos, pues sí,
10: ahí estamos.
6: Sería eso. Pero eso, yo sí que creo que hay una reacción que sí que está consiguiendo tener protagonismo. Pero yo creo que es un error en caer en su propio posicionamiento de que esa reacción se produce por haber ido demasiado lejos. No, es una reacción de normalmente de colectivos privilegiados que quieren seguir manteniendo esos privilegios. Y sé que uno de esos debates será dentro del feminismo, ¿no? Y lo habéis mencionado, lo mencionabas tú, Luis, respecto a las personas trans, etcétera. Insisto, es un problema de personas reaccionarias que digamos que limitan los derechos humanos y que no quieren que se amplíe a todo el colectivo. Y yo creo que deberíamos enmarcarlo ahí. ¿Cómo afectará esto de cara al nuevo ciclo político? Bueno, pues lo estamos viendo. Es cierto que la subida de la extrema derecha, pues en principio es bastante notable. Yo tengo dudas de que en unas elecciones a nivel estatal esto se vaya a materializar igual, porque la gente no vota igual en Cataluña o en Euskadi o en Galicia cuando se vota a nivel estatal. Pero bueno, es un escenario que está ahí, sí.
8: Si et concreto una miqueta més, em surten noms com Juan Soto Ibars, per exemple, o Raque Ogando, no? que a mi és una persona que durant aquesta temporada i la passada pues m'ha anat com marejant una mica, en el sentit de que a vegades en tenia certes postures de crítica al discurs feminista, però hi ha hagut moments que he pensat, ostres, és que a vegades no sé si li estàs fent el joc a discursos com molt reaccionaris, no? Perquè es parla molt de la presumpció d'innocència, per exemple, o d'anar massa lluny amb el jo sí te creo en certs punts, no? I no sé si aquesta situació vosaltres l'esteu vivint també de la mateixa manera, no? Però em fa l'efecte que estan creant com una sort de, bueno, de discurs que acaba fragmentant o dient-nos que la realitat la realitat de les dades, per exemple, no és la que ens diuen, no? Quan parlen, per exemple, de les denúncies falses, no?
6: No sé. Sí, claro, es que me estás poniendo un ejemplo, el de Soto Ibars, que es claramente, es que no sé si habéis podido leer el libro, pero es que es un libro lleno de datos falsos, que es directamente un libro que es mentira lo que cuenta, pero que a partir de ese libro ha conseguido tener muchísima repercusión, sobre todo en el colectivo de los hombres heterosexuales machistas y homófobos, y bueno, claro, tiene sus consecuencias, porque además hay terminales mediáticas que les dan voz, ¿no?, a este tipo de discursos, insisto, basados en datos falsos. El libro no hay por dónde cogerlo. No hay una página que recoja datos verdaderos. Y es un libro sobre denuncias, supuestas denuncias falsas de violencia machista, ¿no? E imaginaos el mensaje que se traslada a esas mujeres que están dudando entre si denunciar o no, cuando se les está diciendo que a través de estos libros, ¿no?, se les está diciendo que sepáis que puede que no os creamos, porque mirad todas las denuncias falsas que hay, ¿no? Y son datos falsos, es fake lo que se dice, es mentira, literalmente. Entonces, bueno, lo único que nos queda es decir eso, ¿no?, que es mentira, o sea, que no son datos reales y que se puede contrastar. Aquí en la Asamblea de Madrid hubo una diputada de Más Madrid que cuando invitaron a Soto Ibars, bueno, le enseñó el libro y como las 100 primeras páginas
8: marcado,
6: tenía todo anotado, y dijo, mira, ella va a las 100 primeras páginas, es todo falso, no voy a seguir leyendo. Pero bueno, es que al final hay que desmontar estos discursos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es una forma. Y luego me preguntabas si hay parte de verdad en la percepción de estos discursos, y vuelvo de nuevo a lo que comentaba antes. Quien quiere asumir estos discursos porque le beneficia, porque forma parte de ese bloque reaccionario en contra de los derechos humanos, pues lo va a utilizar y estos datos van a influenciarlo. Ahora, si lo que quieres hacer es un ejercicio riguroso y enterarte bien de lo que pasa, pues te darás cuenta de que son datos falsos. Pero sí que yo creo que en la percepción de la ciudadanía tiene cala. Un efecto. Además, sí, cala, y sobre todo porque estos mensajes se difunden especialmente a través de redes sociales que atraen a los jóvenes, como TikTok o Instagram. Yo no tengo ni TikTok ni Instagram, pero un día se me ocurrió hacérmelo y me quedé asustado de la de mensajes que me recomendaban vinculados a la extrema derecha y estos discursos machistas y homófobos, sin yo haber hecho nada. No es una cuestión del algoritmo, porque yo no había hecho nada. Nada más entrar, lo primero que se me recomendaban eran todos estos mensajes, ¿no? Y yo creo que todo esto también influye, sí, claro. Influye.
9: Íñigo, parlant també i passant per la plana internacional, quines coses que passen internacionalment a dia d'avui et preocupen o caldria que li prestéssim atenció?
6: Bueno, pues por un lado, la, digamos, inseguridad que da tener a una persona como Donald Trump en la Casa Blanca, que lo mismo un día te dice que te va a poner un arancel del 50%, como al día siguiente te dice que te lo quita, como al día siguiente bombardea Teherán y al día siguiente apoya que se bombardee el Líbano. Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? También a la derechización en parte de Latinoamérica, ¿no? Hemos visto en los últimos días cómo en Colombia, de forma sorprendente, la primera ronda de las elecciones presidenciales lo ha ganado un dirigente ultra, ¿no? Y lo mismo en El Salvador, lo mismo en Argentina, lo mismo en Chile, etcétera, ¿no? Es verdad que hay algunas esperanzas como México y otros lugares, pero en principio todo eso no nos está condicionando, ¿no? Y a nivel europeo yo creo que la falta de unas estrategias comunes en la Unión Europea, que se hacen cada vez más difíciles por el crecimiento de los nacionalismos, de los nación-estado, me refiero, que impiden, por ejemplo, algo que debería haber sido básico, como la creación de un ejército internacional, pues abre también más incógnitas en un contexto en el que estamos viendo cómo a nuestro alrededor está habiendo, bueno, pues ataques indiscriminados completamente fuera de la legalidad internacional, como puede ser de Gaza o lo que os hablaba ahora del Líbano, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el escenario es bastante complejo, claro. Respecto a uno de los temas que nos preocupa a nosotros, el tema de la igualdad y los derechos LGTBIQ+, bueno, pues con el avance de todas estas extremas derechas, podemos augurar que estos derechos también se van a ver afectados, ¿no? Y sobre todo, muchas veces por parte de las derechas hay un mensaje, ¿no? Que es de que sí, no sé de qué os quejáis, nosotros os dejamos hacer, pero no molestéis, ¿no? Yeah. No molestéis con las mujeres, no molestéis con vuestras reclamaciones de igualdad, las personas veis qué más queréis si os habéis casado, ¿no? Y hay una suerte de ocultar esas realidades también en los currículums escolares, allí donde Vox gobierna, donde con el PP se nos ha borrado de los currículums escolares, no se estudia la diversidad de la sociedad, no se estudia que hay diferentes maneras de amar, diferentes maneras de ser, y todo eso tendrá consecuencias en el futuro, sin ninguna duda.
8: I per acabar, llavors podríem dir que hi ha risc de retrocés real, com en països que hem vist, com Itàlia, que anomenàvem fa una estona, o França, o creus que a l'estat espanyol els drets estan prou consolidats?
6: Bueno, yo sí que creo que el caso de Italia es paradigmático y que bueno, es muy llamativo, ¿no? Que en el seno de la Unión Europea hay un país como Italia, con esas leyes tan regresivas, con esos grandes problemas de homofobia, que tienen mucho que ver con el hecho de que la sociedad se identifique con el catolicismo y que el catolicismo no acepte estas realidades. Yo creo que el caso de Italia es extremo, porque es verdad que a nivel legislativo está completamente vacío. Yo sí que creo que a nivel legislativo, en principio, creo que ni a Vox ni al PP le interesan esos retrocesos, insisto, en principio, pero sí que va a haber retrocesos como los que os comentaba, ¿no? Cuando Vox llega a las instituciones, lo primero que pide es que las leyes de igualdad o las leyes LGTBI, bueno, desaparezcan de la realidad educativa, o que la protección en las comunidades autónomas se vea reducida. Yo creo que a nivel estatal las leyes trans y el matrimonio, etcétera, se van a mantener, pero claro, tanto la ILGA como otras organizaciones a nivel estatal llevan años diciendo que esto no es suficiente, que son necesarias medidas contra la discriminación, que son necesarias medidas contra la LGTBI-fobia específicas, contra los delitos de odio, etcétera. Todo esto no se va a hacer si PP y Vox llegan al gobierno. Lo cual no sé si son retrocesos, pero sí que son de nuevo zancadillas, digamos, a nuestras libertades, ¿no?
8: Doncs Íñigo, moltíssimes gràcies de nou per passar-te pel Col·lectius en Xarxa i convidadíssim totes les vegades que vulguis.
9: Sí, tant. Moltes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer.
9: Que vagi bé.
8: Gràcies, adéu.
9: Nosaltres, Lluís, ho deixem aquí i
8: marxem amb música. Mira, marxem amb la Leida Murphy de Chica Sobresalto.
9: Molt bé, doncs cançó recomanadíssima. Gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
8: Que vagi bé, adéu.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí i creador del Ball de Gitanes ha mort aquest dimarts a l'edat de 94 anys, segons han confirmat des del mateix Esbart a Ràdio Rubí. Sans va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i en va ser el director artístic durant 35 anys, concretament dels 55 fins al 90. Al llarg de la seva vida, Sans va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el Ball de Gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria, com la Creu de Sant Jordi al 1992 o la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts del Ministeri de Cultura l'any 1993. La seva entitat, l'Esbart, li va fer un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament escoltarem a continuació un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per ell.
2: Vaig de sorpresa, sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
1: Fa 12 anys, Sans va decidir donar el seu arxiu personal a la ciutat, que es conserva a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un fons que té cartells, programes, partitures, fotografies, notes de premsa i cartes que fan referència no només a l'Esbart de Rubí, sinó també a altres entitats de tot Catalunya.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Amb la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a tocar, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar principalment a pilota i les places també s'omplen de persones que volen gaudir de les terrasses i el bon temps. Aquest matí, al Rubí al Dia, les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal ens han acompanyat per explicar-nos com afavorir la bona convivència i media entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més, sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Uh-huh. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
1: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del joc a l'aire lliure i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, es potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuosa amb la resta dels veïns i veïnes que no pas als jocs de pilota. Els horaris d'aquest programa varien segons l'època de l'any. Ara, fins al 19 de juny, estan disponibles de 5 de la tarda a 8 del vespre.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, el Rubí aposta per la continuïtat a la banqueta. Toni Bravo Rodríguez.
4: Blai Martí seguirà la banqueta la pròxima temporada. El club aposta per mantenir el projecte després d'un any competitiu en el que l'equip va acabar 6è de Lliga Elit, a només un punt per sota de les places del Sant Mauro i el Prat, i amb una promoció d'ascens que va deixar bones sensacions. Pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjó, el tècnic Richard Jiménez ja treballa en la confecció de la plantilla del curs vinent. L'objectiu és clar, lluitar per l'ascens a Primera Catalana. L'equip va acabar desè, 37 punts, però el club vol fer un pas endavant, reforçar totes les línies per ser competitiu des de la primera jornada. I tanquem amb boxa. El club boxeo Rubí ha sortit molt satisfet de la vetllada del cap de setmana, amb 3 victòries, 3 derrotes dels seus 6 representants. L'entitat destaca el nivell dels joves i la resposta del públic, que va tornar a omplir les graderies del carrer Ciclisme.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, l'Estel May Luis de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM aquí a Ràdio Rubí. Prepara't que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Vértigo.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida, literalmente. O sea, me he abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy, con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
0: El descrius com el teu diari personal, fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient de que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de com el que portava a dintre, i em vaig adonar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posi en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
2: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
0: A l'ADN, no? Sí, sí. A l'ADN. I tens sí. ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, eh? O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
2: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leona Lewis, bueno, artistazos.
0: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
2: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
0: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt, eh? Sí. O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
0: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut sí. de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
0: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment, i sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que... té com aquestes dues bandes.
2: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? Perquè t'ha superat una mica,
1: sí.
2: Com l'emoció...
1: Bueno, realment les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos literalment bastant bloquejada de que sentia com moltes coses perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Però és complicat, també.
0: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. Es que al final es autobiográfico lo que hago, entonces...
0: Ahora se ha de buscar la nueva inspiración.

0: No?
1: Sí, sí, total.
2: I què et provoca aquest vertigen, aquest vèrtigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Pff, moltes coses. Vèrtigo del paso del tiempo. Vèrtigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
0: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
0: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno, digamos en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
2: Sí, tal qual. Pues ha de compartir, no?
1: Sí.
2: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
2: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
0: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
0: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Uau,
0: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cartelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten, i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per a mi.
0: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
0: I del disc, de
1: sí.
0: Vertigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
0: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps, vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
2: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe, ens inspira moltíssim.
1: Sí.
2: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
2: A capella, que ja sabem sí. Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
2: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro,
2: que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
2: Àlex, a veure si ens indica si podem ser, sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quieres aturar el micro, però...
2: I espera, això ho gravem, eh? Sí.
0: Com t'agrada, Carmen?
2: La Cuca em diu, grava.
0: Com
2: sí,
0: t'agrada
2: sí.
0: Això, a tu?
2: M'encanta.
0: A mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agrada les cançons en directe.
2: Tal qual, o sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
0: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: Luego
0: espai. I als nostres oients.
1: Vale, pues a ver... Vale.

0: al destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Ala.
2: Uah. Així, tal qual. Pim-pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir,
2: Sí, sí,
3: podria ser
2: sí.
3: com un resum de la
2: Ai.
3: temporada, no?
2: Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Ah, parlava la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa,
3: Total.
2: també.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, contàvem, no?, que ens queden dos programes més, no?, que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta
1: sí.
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
1: Sí,
3: no?
1: Total. No, claro. Aunque bueno, de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque aunque las cosas no estén yendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, eh? Que, no? Eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
2: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant sí. això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
1: Sí, però al final no, eh? Se me ha impuesto el destino, però no pasa nada.
2: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí. a mi m'agraden les exclusives, o sigui que
1: claro.
2: ens pots avançar alguna cosa, no?
1: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí. I això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Así que estáis todos invitadísimos.
2: ¿Es gratuita la entrada?
1: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el random, crec que és una cosa simbòlica.
2: I a quina hora sí. és? El dia 21?
1: El 21 de juny a les 7, en teoria. A les 7.
2: Ah, interessant, eh?
3: Buscarem.
1: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal. Perquè...
2: No, ens ho passes i nosaltres sí. ho comentem aquí al programa.
3: Vale.
2: Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí.
2: sí. I com reps? Que quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
1: Ai, estic encantada. És que... o sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors, pues, estic molt contenta de tocar aquest vídeo.
2: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
2: Aquesta és bona, Carmen.
3: Has actuat també a festivals en la nom com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
1: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
1: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco un directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sigui experiència encima d'un escenari, quanto més, millor.
2: Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
1: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí. no? més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
2: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
1: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona i, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també com que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
2: I pel públic també, el rep diferent.
1: Sí.
2: Jo sempre dic que has parlat de Ratmetaz i en la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
1: Sí.
2: Llavors és per mi superimportant com a públic.
1: Total.
2: Sí, no sé si tu ho reps igual,
1: sí,
2: però jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
1: A mi m'encanta.
3: a qui l'inspira també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem claro. Soles. Quin equip tens al darrere?
1: Pues mira, jo sí, treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid. I el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match. I diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte. A nivell producció musical em refereixo. I també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo soc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes. O per exemple, jo que sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repente dic una idea i l'altra persona diu una altra i em desbloqueja a mi alguna cosa al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de sobte jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
3: Com ens enriquim si estem sí. obertes? Perquè a vegades, no? Si sí, estàs sí, tancada sí. No entra res allà, no? Però si ens obrim,
1: total,
3: no? Sí. Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projectis, que projecteu...
2: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
3: Què t'agradaria?
2: Somiem amb tu.
3: A un any vista? O vinga, fem un any vista i a 10 anys
2: vista? Any vista, vinga.
3: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
1: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima. Sí,
2: doncs vinga, un any vista projectem.
3: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què?
1: Ja d'aquí 10
3: anys. Estic anant lluny,
1: eh? Estic anant lluny. Uà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Para mí eso sería... Es que, claro, 10 años ya tendré 34.
2: ¡Re, una
1: Entonces,
2: nena! Una nena.
1: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
3: Bueno,
2: feina,
3: que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens
2: ha
3: inspirat, al final. Sí, sí, total.
2: Clar, és que al final, aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
3: Que s'estan obrint camí.
2: Exacte.
3: I la Joana sembla ser, Joana Cras, que t'estàs obrint
1: camí. Bueno, poc a poc.
3: Ens queden que un 2 minuts. Jo et vull preguntar
1: sí.
3: per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere. Uh-huh.
1: Sí.
3: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
1: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
3: Sempre, sí, chisme,
1: Home,
3: chisme.
1: Esto
3: encanta.
1: Era casa de mi ex.
3: Vale.
1: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
2: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
1: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... Es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día es que igual. Sea.
3: Sí, sí.
1: Me gusta mucho cómo hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
3: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Kras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Kras, i també a regalar flors.
1: Claro que sí, són precioses.
3: Encara que no hi hagi un dia festiu. El motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
2: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Kras. Sí,
3: és el combo.
2: Que és la combinació perfecta.
3: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
2: Home, i tant.
3: Sí?
2: No podem marxar sense escoltar un tema que és Vértigo.
3: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspira't d'aquí un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
1: Per favor. Ojalá venga y dirá.
3: D'aquí Déu, i d'aquí Déu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
2: Vean que ens ha parat el destí.
3: Que ens ha parat el destí. Sí. I si
2: que no,
3: no
2: ens foti a nosaltres.
3: Que li fotin el destí. Tu.
2: Exacte, exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies.
2: I et continuarem escoltant, eh?
1: M'ho he passat molt bé, merci.

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM. Anem a Reus per parlar amb David Hidalgo, que publica el seu nou llibre de 17J. Bona tarda, David, el tenim per videotrucada. Comprovem que tècnicament estem connectats. David, ens escoltes? Et veiem, eh?
1: Alto y claro.
0: Molt bé.
1: Alto y claro.
0: Ja està, tenim aquí de nou, li deia la Cuca, a la meva companya, li recordava que ja havíem tingut el David Hidalgo, l'havíem tingut aquí per parlar del teu projecte audiovisual, i avui doncs ens sorprens amb un canvi de registre per parlar de la teva novel·la, un thriller polític que hauran de resoldre els espectadors / lectors.
2: Tenim moltes idees, últimament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què va passar exactament, David, aquell 17J, i què et va empènyer a tu com a periodista tancar-te a escriure aquesta història?
1: Bé, doncs, com a periodista, t'he de dir que jo no soc periodista, realment. Jo soc guionista, soc director de cinema i publicitat i soc realitzador audiovisual i de continguts, a part de divulgador d'intel·ligència artificial, videomàrqueting i de més. La meva realment façana de periodista és només d'observador de la realitat, però no sé, és com fins i tot m'ha resultat una mica pedant, no? Això, dir-me a mi mateix com observador de la realitat. Però, bueno, d'alguna manera sí que sempre que escric o creu, me baso molt en la realitat, d'acord? El que passa és que després sempre li dono una volta bastant ficcionada, no?, a tot plegat, perquè al final el que vull és entretenir, en última instància. No vull tampoc fer proclames polítiques, tot i que aquesta novel·la té molt de política i vull pensar també que té molta part discursiva, però sobretot que farà que molta gent que la llegeixi s'hi senti identificats, identificades, no? Però bé, la motivació principal d'aquesta novel·la realment era fer una història que en aquest clima que tenim de descontent polític, que és majoritari, no?, vagi més enllà de les banderes, dels partits polítics, de les proclames, no?, i que al final vagi a l'essència de l'ésser humà, que és al final que, bueno, totes les persones volem prosperitat, totes les persones volem sentir també que tenim uns dirigents que es preocupen per nosaltres, que volen el nostre benestar, i estem veient que després, a l'hora de la realitat, no és del tot així, que al final cadascú mira pels seus propis interessos, que surten mil trames de corrupció i, d'alguna manera, s'ha generat un clima que ja va més enllà del descontent cap a certes polítiques. És un descontent sistèmic, és cap a tot el sistema que ens envolta, no? Mm-hmm. I és una mica el que volia reflectir i també parlar una mica d'aquesta era que tenim ara de viralització, de tendències, no?, i barrejar-ho tot al final en un còctel, que al final és un thriller polític d'intriga, no?, que sobretot el que pretén és intrigar, mantenir el lector enganxat, no?, a cada capítol, a cada pàgina, i explicar una història potent.
2: Mm-hmm. Hi ha molta documentació, no?, darrere d'aquest llibre, perquè parlar amb testimonis de fets tan complexos i remoure records, que de vegades ens fa molt de mal, no deu haver estat gens fàcil, no?
1: Doncs mira, és que de fet, clar, per aquest llibre al final s'ha d'entendre la trama per realment entendre d'on parteix tota aquesta documentació. Jo al final he creat una història que és què passaria. I això és una pregunta que tothom es podria fer, no?, en algun moment. Què passaria si tu tinguessis segrestat i lligat a una cadira al president del govern, no? Què li diries, què li faries, com el tractaries, no? I a partir de llavors jo ho he portat més lluny. El president del govern, que és un president fictici, Gerardo Salerno, té 60 minuts per davant, ja que està segrestat per una parella, ell i ella, que van disfressats amb màscares de xais, amb masks, sí. I bàsicament el que té 60 minuts. Té tres opcions, d'acord? La primera és confessar, ja que està acusat de molts delictes de corrupció, dels quals ell diu que no és culpable. Bueno, si confessa, no serveix com a prova contra ell en un judici, però sí que, d'alguna manera, tota la seva carrera i les possibilitats de ser reescollit en les reeleccions se'n van a Norris, anem a dir. La segona és defensar-se, i com hi ha un comptador de vots, ja que és una retransmissió a la Dark Web, és un streaming online, el judici que mai tindran tribunals i que li fan ell i ella, és un judici online, hi ha un comptador de vots, i no ser inculpable. Si surt innocent i ell s'ha defensat i ha demostrat amb proves i demés, surt lliure i a sobre, diguéssim, beneficiat políticament. Però si surt declarat culpable, doncs ell i ella l'assassinaran en directe. Li faran una execució online.
0: Wow.
1: Clar, aquesta és la trama del llibre. Mm. I realment, per poder justificar una història així, clar, estem partint d'un món fictici on d'alguna manera s'ha de ser versemblant però no necessàriament realista, però és veritat que tot i que jo controlo les regles, volia tenir unes bases mínimament versemblants i realistes. És a dir, hi ha, per exemple, certs procediments policials, no? Hi ha informació també una miqueta tecnològica. Per exemple, l'altre dia, rellegint el primer capítol, em vaig adonar que té molta terminologia electrònica, no? I digital, però és necessari perquè si tu ja estàs creant un univers on, vale, amb aquest tallafocs estan prevenint que els hackegin la IP, no? Per exemple, o una VPN, etc. Si tu ja planteges un món amb unes bases i està tot bastant documentat, després ja és alimentar-lo amb els teus detalls. I políticament també hi ha molta documentació, perquè d'alguna manera m'estic inspirant en la història general d'Espanya, especialment durant la democràcia, en els casos tant de corrupció com fins i tot alguna catàstrofe natural. O sigui, realment és un llibre que parla de moltes inquietuds de la població i dels voltants.
0: I més enllà dels grans titulars polítics o judicials, David, quin és el missatge humà que t'agradaria que s'endugués al lector quan tanqui l'última pàgina del llibre, de 17J?
1: És una molt bona pregunta. És un llibre que al final la gran pregunta que fa és: en aquesta situació, i tu què faries? I no només és una pregunta que és el que cadascú pensaria, no? En plan, si tu fossis el segrestador, no? No, és que també arriba al final del llibre i realment pots entendre l'ésser humà que hi ha al darrere del president. Ell és l'antagonista de la història, però pots entendre certes coses. No, potser no les compartiràs, però com a mínim te dono totes les peces i tota la informació perquè entenguis a cadascun dels personatges. I per tant, la gran pregunta és: en aquesta situació personal que té cada personatge i la seva realitat personal, tu què faries?
0: És a dir, que et poses en la pell ben bé d'aquesta persona a la qual s'està jutjant.
2: I tant.
0: I donem el poder al poble.
2: I
0: al
2: podem
0: final
2: jugar
0: és qui jutja.
2: Amb aquesta realitat i aquesta ficció, em sembla una cosa molt innovadora. T'haig de dir que m'estan agafant ganes ja de tenir el llibre entre les meves
0: sí,
2: mans.
0: Sí, el que passa és que tenim la tauleta de nit, que moltes vegades
2: sí,
0: ja no
2: així.
0: Caben més llibres, però, no, però aquest també s'hi sumarà.
2: I tant,
0: aquest
2: i tant.
0: Segur que s'hi sumarà.
2: David, jo li comentava a la Carmen que t'espero aquí a l'estudi, perquè a mi el que m'agrada és mirar la gent als ulls i poder preguntar i que aquesta entrevista ens doni una mica més de joc, eh?
1: Sí, no, jo estaria encantadíssim d'anar un dia a Rubí, als vostres estudis. Quan em convideu, doncs fem que passi i jo estaria encantadíssim, la veritat.
0: D'entrada, tens prevista alguna presentació, signatura de llibres per aquí, per la zona? Zona, vull dir, Barcelona...
1: Doncs mira, jo ja vaig fer un parell de presentacions, una a l'Hospitalet de Llobregat a Torre Barrina, l'altra a Montcada i Reixac, al Café Colón, i ara ho pauso una miqueta, perquè bàsicament estic veient que les presentacions costa una miqueta que les persones hi vagin, vale? A part s'apropa l'estiu, estem al voltant de Sant Joan, ara vindrà el juliol, l'agost... Llavors segurament el que faré ara serà donar forma a unes presentacions que siguin una mica xules, vale? Que siguin unes presentacions o fins i tot més enllà de presentar el llibre, que també jo crec que és prou potent, però més enllà d'això també donar contingut de valor a les persones que vinguin, vale? Que s'emportin un coneixement de com s'ha fet aquest llibre, de fins i tot que entenguin el context que hi ha al darrere. Aquest projecte era un projecte de pel·lícula inicialment i després ja ho vaig convertir en una novel·la perquè tingués realment molt més suc, molt més cos, poder desenvolupar la història sense limitacions de pressupost, de temps, etc. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest procés creatiu m'agradaria poder compartir-lo amb cara i ulls, no? Llavors, jo crec que a partir del setembre sí que tornaré a fer presentacions i demés, i conferències. I, bueno, si succeeix doncs, qualsevol, ja sabeu que estareu avisadíssimes.
2: Prenem nota de tot això. Al setembre, inici de temporada, potser series un bon convidat per començar la temporada amb aquesta energia i amb aquesta vibra. I jo crec que això de sèrie per a Netflix, això pinta molt bé.
0: Pinta molt bé també, sí.
2: Que sí? David, jo...
1: Manifestem-ho, m'encantaria.
2: Mira, hem manifestat amb la Joana el seu projecte per d'aquí un any, o sigui que tu d'aquí un any també el mateix, eh? Projectant cosetes tan xules.
0: Seria Netflix.
2: David, queda pendent que vinguis, que ens veiem i et convidem a que et quedis perquè tenim una recomanació molt xula, ara, pel vale. Final del programa, que jo crec que t'agradarà.
1: Doncs aquí em quedo.
2: Com us comento avui, a les recomanacions portem una proposta que ens ha robat el cor i unes quantes rialles. Nena! Què us sembla quan dic nena?
0: Amb moltes as i amb exclamacions.
2: Molt, molt així, molt nena, eh? Molt, sí. Molt d'èmfasi. Doncs és una comèdia creada i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa el focus i el valor en les persones cuidadores. Una obra que fa riure, fa pensar i recorda que cuidar i deixar-se cuidar és cosa de tots. Benvingudes al programa.
3: Moltes gràcies.
2: Jo, aquest binomi... Jo he vist algun tràiler, eh? He tingut l'oportunitat de veure algun teaser de l'obra i realment, ostres, és una realitat pura i dura, eh? Com va néixer aquesta idea?
3: Doncs mira, aquesta idea va néixer de que nosaltres vam estar en una sèrie de televisió i vam estar 3 mesos treballant juntes i ella cuidava sa mare, jo de la meva, i aleshores, a les hores dels dinars, era com com està la mama? Com està... No? I com estàs cuidant a la teva mare? Sí, jo també. I com que les dues tenim aquest humor que tenim, doncs ens rèiem de... Ah, avui la mama m'ha dit això, la mama... I aleshores, doncs, bueno, quan vam acabar vam dir això tenim que portar-ho al teatre i posar-ho en humor.
4: Sí, perquè són moltes les nenes que hi ha, eh? Moltíssimes.
3: Moltíssimes.
4: No vull dir la paraula patir, perquè tampoc és patir, però sí que és una etapa dura la de cuidar les mares grans, perquè nosaltres també ja som grans, encara que estem estupendes, perquè avui dia la gent envelleix molt bé, però clar, no deixem de ser persones grans que cuidem de persones grans, i la mama tot el dia està dient nena, nena! I clar, vam dir, el títol no vam dubtar ni un moment en quin seria, no?
2: Sí. Ho teníem clar.
4: Sí, la tenim traduïda al castellà, allà, amb la qual el títol funciona igual.
3: Sí, sí.
4: I bueno, hi vam posar fil a l'agulla, vam escriure a 4 mans i ha sigut meravellós el procés. Fa un any que es va estrenar a Reus, no?
3: A Reus, sí.
4: A Reus, justament, al Teatre Montuny.
2: Aquestes connexions ens encanten.
4: Ai, Reus, perquè jo he sentit que estàveu amb Reus.
0: M'encanta, sí.
4: I bueno, i ara justament, doncs, bueno, va agradar, es va difondre i ara ho hem portat al Teatre Montaner, que ara és Teatre Montaner, i aquest diumenge acabem temporada i si tot va bé, ens han dit que seguirem i tenim bolos i coses que anireu sentint
3: sí, sí.
4: Por ahí.
0: Com ho feu per barrejar, per ajuntar aquest missatge amb la comèdia? Perquè té un missatge molt important al final.
4: Perquè és... la...
3: Sí, digues.
4: No, digues, carinyo. No, dic que el riure, la comèdia, creiem que és l'única sortida al dolor, a la tensió, a moltes emocions, no? I sí. Nosaltres, és el que deia ella abans, el sentit de l'humor ens ha salvat.
3: Ens ha salvat, sí, perquè, a més, en els assajos, que d'això ja ho havíem dit quan estàvem escrivint-la, podia alguna de les dues faltar, i va faltar la meva mare en els assajos abans d'estrenar. I la veritat ha sigut terapèutic, també, perquè, vull dir, el fet de posar en la meva boca les paraules de la meva mare, perquè jo faig de la meva mare, ella fa de la seva, jo faig d'ella, ella fa de mi, jo faig de mi, ella fa d'ella... Vull dir, fem uns canvis així, sí. Però clar, el fet de posar el que sempre deia ma mare i, bueno, no? I passar-ho amb humor... ha sigut una bona teràpia, encara que després hi ha el dol, lògicament.
4: Però ha fet un dol, jo sempre dic que ha estat una campiona l'Angie, perquè ha fet un dol en carne viva, eh? O sigui, és de dir, vinga, va, pobreta, se'n va anar i vam reemprendre els assajos i vam seguir i la seva mare parla per boca d'ella. La meva encara està viva i hi ha dies que arribo a casa i sembla que estigui al teatre, eh? Vull dir, jo estic a casa i igual, el mateix. Li dic el mateix que dic al teatre, vull dir que pràcticament la meva mare seria una bona intèrpreta, també.
2: Portar-la a l'escenari.
4: No, ja està acostumada. No, és que de fet que hi ha anat a programes i a coses. Però vull dir...
2: Home, vosaltres sou d'una saga important.
4: Sí, ella ara, perquè la pobra no pot caminar, però de cap està perfecta, eh?
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: I ella també era actriu?
4: No, però amb els anys...
3: No, però són molt teatreres. Són molt teatreres.
4: Molt pel·liculera,
3: sí,
4: ma mare. Ma mare és pel·liculera.
3: I aquestes coses ho fan de tant manera que ens toca. Vull dir,
4: sí,
3: així,
4: no? Diu unes coses que bueno... Clar, ens ha fet el guió una mica. Les dues ens han fet el guió, però nosaltres ho hem portat a l'humor i sobretot que s'identifiqui, no? Que s'identifiqui l'espectador o espectadora. No volem denostar els senyors, que també cuiden, eh?
3: Sí,
4: però aquí és una cosa molt femenina que els hi toca sempre a la nena de la família. El meu germà m'ajuda molt, la seva germana també en té, però qui ha estat al peu del canó som nosaltres. Sí, sí, no?
2: Això és un patró que ja el tenim. Ara que has parlat d'espectadors, espera un moment que posarem un vídeo
4: sí.
2: I veurem què opinen els espectadors.

0: hi ha molt
1: de la realitat. És la realitat que van amb comèdia, que està superdivertit.
2: Són espectaculars, és una cosa que anava i genial. També toca el cor i carrer mundial.
3: Aquestes nenes són fantàstiques.
1: Molt de veritat, també toca aquesta comèdia que també és la
4: és un homenatge a les mares, a un reconeixement a les que cuiden les mares, tot amb bon humor i molt bé.
5: Meravellós, us pixareu i us emocionareu.
4: Nena!
5: Nena!
6: Doncs, nena, ens quedem amb aquest somriure del públic quan surt d'aquí, però a mi també m'agradaria comentar que és un teatre vermut. Que això també és un valor diferencial.
7: Sí, és el que ara es fa molt i és molt, està molt bé, perquè els diumenges al dematí la gent pues, surt tal i què fa, no? I si ha anat al teatre i després fa un vermutet, escolta'm, això és meravellós, saps? Perquè ja té tota la tarda per estar i fer més coses, però no sé, és una cosa, i es fa molt últimament.
8: Ara sí,
7: i em sembla que és una bona sortida pel teatre també, no? Perquè a vegades costen al teatre, i llavors el diumenge al dematí i tal, i com que és una obra també molt familiar en el sentit de que tothom té una mare que cuidar, o la cuidarà o l'ha cuidat.
8: O sigui està que... gent jove que està vivint l'experiència a casa, no? Sí. També venen adolescents ja, que diuen, ai, doncs la meva àvia està a casa i mira i tal. I aleshores arribem pràcticament a tots els públics, no? Vull dir, és que és molt, com diu ella, molt familiar. Pots fer el vermut abans, tens dues opcions, el pots fer abans, o dines després de dins, depèn, això depèn de l'hora que dinis o facis el vermut.
6: Si ets els que fas el brunch, exacte, o fas el típico mediterráneo nuestro, que ja és a les 4 de la tarda.
8: Nosaltres dinarem quan acabem la funció, ja t'ho dic ara.
7: Sí, perquè a més acabem mortes, mortes en el sentit de que ens agafa una gana després.
8: Sí, no, perquè ens ho passem molt bé. Ens ho passem molt bé, i perquè a part d'actrius som les filles, no, que fem això, i és com una barreja molt màgica.
7: Sí.
6: Doncs
7: sí.
6: Jo em quedo amb aquesta proposta perquè realment a mi lo del teatre a l'hora del vermut em sembla una proposta al·lucinant. Sí. Llavors aquest diumenge, que és l'última funció.
7: L'última funció de temporada.
6: Exacte, que no l'última, perquè jo crec que això pinta que anirà també cap a uns altres teatres nacionals.
8: Sí.
6: O sigui que tenim alguna exclusiva o no?
8: No, hi ha exclusiva. No, bueno, tenim,
9: ja està la
8: tenim,
9: cuca. Ja
8: tenim
9: la
8: cuca. Escolta, tornarem a venir.
6: Exacte, jo, nena, sí. Jo aquí quan vulguis.
8: Nena, que llavors nena... la tenim en castellà també.
9: I després que és la mania ella de buscar exclusives sempre. Sempre buscant
8: la exclusiva. No pateixis, que si tu vols una exclusiva te la donarem, tranquil·la.
6: Sí, mira, hem projectat amb la Joana, hem projectat amb el David, ara ens toca projectar amb vosaltres.
8: Sí.
6: Com
8: sí.
6: Us veieu així...
8: A curt plaç.
6: Amb elles podem fer de cara a l'octubre, no?
8: Sí, octubre clar.
9: Sí,
8: clar,
9: sí, clar. Cap a octubre és el meu aniversari.
6: Doncs vinga, doncs
8: sí, perquè a l'octubre tenim funcions també.
9: Sí, que em regalin, que em regalin.
7: De moment a Paraulades hi ha tres, i bueno, una a la Muntaner i sí, dos per
8: altres
7: llocs.
8: Pobles que encara no podem dir, sí, perquè encara no han firmat, però que ja estan. I home, si podem venir a Rubí a fer-ho. No?
7: Oi, escolta'm, per nosaltres...
6: Ara en sabeu que tenim el casino.
8: Estrenadíssim.
6: Que la Joana canta el dia 21.
7: Home, el 21, doncs això notat.
6: O sigui, que jo crec... Mira, podem fer aquesta proposta,
8: podem
6: fer
8: la també, que... En qui s'ha de parlar? En qui s'ha de parlar?
6: No ho sé, jo no ho sé. Jo no sóc d'aquí.
8: Ah.
6: A mi m'han adoptat.
8: Dona, doncs mirarem a veure en qui s'ha de parlar i venim al Rubí, també. Va,
9: aquí, al casino, a la sala, també. La sala potser, no sé si és més complicat, però el casino, jo crec que ara
6: Carmen,
9: acaba d'obrir les portes.
6: Sí.
8: Tenim algun altre casino de proposta i són molt xulos.
7: Són
8: espais
7: sí,
8: molt
7: tenim
8: macos.
7: Tenim una proposta, és veritat.
8: Per actuar.
7: I
8: nosaltres
7: xulos,
8: ens adaptem a tots els espais.
9: I vosaltres estàveu explicant que... aquesta obra feu diferents rols o diferents papers. Com ho feu per canviar de personatge diverses vegades?
8: Doncs mira, d'una manera molt teatral, molt ràpida, no per això fàcil, però vista. El públic en cada moment... Bueno, hi ha una petita foscor, però el públic veu en cada moment com ens transformem.
7: Sí, però hi ha moments que ni això. Vull dir que
8: passem.
7: La llum oberta, fem un canvi... lleuger de vestuari...
8: Bueno, molt petitet,
7: de vestuari,
8: molt petit.
7: De complement, i ja és l'actitud.
8: Canvia la veu, canvia
7: no?
8: el cos, canvia tot. Sí, això sí, és un treball actoral també molt xulo.
7: Sí, superxulo.
8: Que el públic hi entra des del Des del primer gag, no? Mm.
9: Mare i filla s'acaben confonent moltes vegades i això és una pregunta rebuscada, també.
8: Com vols dir, confonent?
9: És a dir, en aquests canvis que aneu fent també de rols i moltes vegades a la vida som filles i després critiquem a vegades les mares i t'acabes convertint una mica en certa manera
7: t'assembles a la teva mare. De fet,
8: a la vida real,
7: jo he estat cuidant 20 anys a ma mare i jo era la mare de la meva mare.
8: Exacte.
7: Aquí és així. Quan un assumeix el rol de cuidadora de les nostres mares, no? Al final acabes sent la mare de la mare, li fas de tot. Sí. La canvies, l'ajudes, vas al banc, tot ho fas i la cuides.
8: La mare és vulnerable. És
7: supervulnerable.
8: Un altre fill que tens, no?, com petit. Que, de fet, ho diem a l'obra, això. Hi ha un moment que jo ho dic.
7: Que no és com un fill, perquè un fill el pots dominar una mica més, però la mare té com
8: aquell
7: estatus de mare que sempre, com que tenen el cap molt bé,
9: volen
7: seguir seguint les mares.
9: Diuen que s'agreuja, no?, lo bo i lo dolent.
7: Sí, a més es tornen com els nens, que es tornen molt egoistes, que només pensen en elles, que... Però, bueno, és el que hi ha i el que d'alguna manera acceptem perquè nosaltres hem sigut fills i hem sigut nens petits.
9: I s'ho mereixen i els hem de tornar. Jo em sembla perfecte que ara visibilitzeu, perquè a mi, per desgràcia, m'ha tocat viure-ho fa poquet.
7: Veus.
9: I em vaig sentir molt identificada perquè per mi va ser molt dur, perquè em va arribar de cop, la meva mare va marxar fa un any, i d'una manera molt repentina, molt ràpida, i em va tocar viure un moment com el que descriviu en l'obra de teatre, i realment a mi em va venir com de sorpresa dir, ostres, és que això ningú m'ho havia explicat.
8: No devia ser molt gran, la teva mare.
9: No, tenia 75.
8: Per això. Però bueno, ja... Clar, és que avui dia...
7: La meva se'n va anar amb
8: 98
7: anys.
8: I la meva en té 88, que em farà ara 89, que ja està organitzant la festa d'aniversari, a veure qui ha de venir i qui no ha de venir.
9: L'organitzem ràpid, eh?
8: Sí, no, ella ja està. Ara, això sí, diu que no arribarà, que es morirà, ja fa 20 anys que s'ha de morir, vull dir això, aquestes coses.
7: Sí, aquestes coses que fan les mares, de dir, ai, és que voldria arribar a la comunió del meu net. Voldria arribar al casament del meu net. Voldria arribar i sempre arriba, no?
8: A tot arreu.
9: Aquesta sí que està fotent el destí, eh?
8: La meva mare sempre ho diu també. No m'agradaria morir-me, la meva és més pessimista, eh? Ella sempre utilitza paraules pessimistes. Sí. No em voldria morir, li deia el meu germà, sense veure't casat, fill meu. No em voldria morir sense veure't un fillet, fill meu. No m'agradaria morir a mi sense veure que la teva filla té un nen. No m'agradaria... I l'altre li va dir, mama, tu el que no et vols és morir. Saps? Vull dir, però bueno, es fan riure a vegades i el que volem, disfrutem molt quan el públic riu.
7: I sobretot també, sobretot també valorem molt la feina de les cuidadores externes, que nosaltres com a actrius alguna vegada, pues els nostres ella, el seu company o la meva germana s'ha pogut quedar i tal, però a vegades, o sigui, no es pot compaginar la feina i tal, i tens que cridar amb una cuidadora externa que les cuiden com a verdaderes filles.
8: Són àngels,
7: I són àngels.
8: Els nostres, per almenys, són àngels.
9: Per això us comentava que és molt important visibilitzar aquest tema, perquè normalment... També us haig de dir que l'humor... Tu parlaves de que és una eina, de mecanisme, un mecanisme de defensa, però l'humor també és seriós.
8: Oh, i tant.
7: No,
8: sí,
7: molt seriós.
9: Utilitzem-lo ja d'una manera pràctica per canviar les coses de la nostra societat que està tan malament.
7: Totalment, no? És l'única manera que pot arribar de manera que li arribi la gent, perquè quan és molt es fa soporífero, no? Vull dir, i aleshores és com, no, tenim que donar-li la volta i que la gent se n'enteri, però que se n'enteri de... O sigui,
8: i que marxin no, cap a casa. Quan marxen cap a casa, sempre ens ho diuen, marxem amb ganes de cuidar-les, i això que han vingut ja una mica cremades, no?
7: Sí, això és molt maco, quan et diuen això, no? M'ho he passat molt bé i tal, i el que ara me'n vaig amb ganes d'estar amb ma mare i cuidar-la, no? I és com, uau, està guai, no? Perquè nosaltres també... A més, és que és molt lícit també allò de dir aquella frase que diem en algun moment, que hi ha moments que dius, és que jo ma mare la mataria.
8: Sí, és que ho diem. No?
7: perquè ho diem.
9: Com amb els fills, no?
7: Però, clar, això no entra en el nostre cap, però és que sí, és bo també treure-ho, això, perquè és una realitat.
8: És lícit, totalment. Jo hi ha moments que la mataria, però ho sé que no la mataria físicament, però la faria callar, l'ofegaria una mica, després que, saps? Vull dir,
6: coses
7: d'aquestes. Sí, l'estimes tant que no, perquè, clar, però és que jo a vegades que l'escanyaria, saps? És com, i a vegades és tens una dualitat, no? Perquè dius, l'estimo tant que vull que estigui bé, però jo també vull estar bé. És com... És una cosa que és el peix que mossega la cua.
9: M'encanta trencar aquests tabús, perquè ho estem fent aquí, l'inspirat.
6: Bueno, nena... Calma, acabem ja.
8: Ai, que
6: estem acomiadem a les nenes.
9: Sí.
6: Recordem, Teatre Muntaner, aquest diumenge, a les 12:30.
7: A les 12:30 del migdia.
6: Sí, que, de veritat...
8: Teatre de vermut, no es pot entrar en vermut dins el teatre, perquè...
6: No.
8: Però sí, és l'hora del vermut.
6: Sort que ho has dit.
8: Us esperem i amb moltes ganes de venir aquí.
7: Exacte, sí.
6: També us apuntem, a l'agenda?
7: Nosaltres també ens ho apuntem, què creus?
6: David, com veus, aquesta recomanació no te la podies perdre.
8: Ah, doncs igual ens coneixeix de Reus, no?
0: Sí, soc de Reus, sí.
8: Però de tota la vida, RTV?
7: RTV.
8: No.
0: De RTV.
8: Ah, és que Reus de tota la vida és la nostra consigna. Bueno.
0: Ah, vale. Sí, és que jo crec lo de Reus, París, Londres...
8: Sí,
0: tot això,
8: bueno, no, però bueno, és igual. Som de Reus o estàs a Reus o el que sigui.
7: Sí,
8: jo
7: no soc de Reus, però com si fos.
8: Ella també està adoptada.
0: Bàsicament, història curta. Jo em vaig criar a França. Vaig venir amb 8 anys, llavors vaig estar a Reus, vale, durant molts anys, i després ja m'he vingut a viure a Barcelona per feina, però, bueno, bàsicament, sí.
8: A Reus enganxen, no sé tu què t'ha passat a Reus.
9: I al Teatre Fortuna.
0: De fet, he estat poquets dies visitant la meva família i fent un vermutet.
8: Molt bé.
6: Doncs amb aquesta alegria, Joana, t'esperem. El dia 21 estarem pendents de tu,
9: Sí.
6: Moltes gràcies. Ha sigut un programa, de veritat. Hem trencat barreres, com sempre.
9: Maite Buenafuente, Angie Savall, moltíssimes gràcies per venir
8: a vosaltres.
6: Moltes gràcies, us esperem ben aviat.
9: Adéu.
6: Esteu convidadíssims.
8: Felicitats pel programa i gràcies.
7: Moltes gràcies.
6: I a vosaltres us veiem aquí, bueno, ens veiem, adéu David, ens veiem i ens escoltem i ens sentim.
9: Dimarts que ve.
6: Dimarts que ve aquí.
9: I vinga, nena, no t'enrotllem més.
6: Vinga, que tot està bé.
9: Vinga.

0: Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí i creador del Ball de Gitanes ha mort aquest dimarts a l'edat de 94 anys, segons s'han confirmat des del mateix Esbart a Ràdio Rubí. Sanz va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i en va ser el director artístic durant 35 anys, concretament del 55 fins al 90. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el Ball de Gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria, com la Creu de Sant Jordi al 1992 o la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts del Ministeri de Cultura l'any 1993. La seva entitat, l'Esbart, li va fer un homenatge fa 7 anys coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament escoltarem a continuació un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per ell.
3: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
2: Fa 12 anys, Sanz va decidir donar el seu arxiu personal a la ciutat, que es conserva a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un fons que té cartells, programes, partitures, fotografies, notes de premsa i cartes que fan referència no només a l'Esbart de Rubí, sinó també a altres entitats de tot Catalunya.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Amb la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a tocar, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar principalment a pilota i les places també s'omplen de persones que volen gaudir de les terrasses i el bon temps. Aquest matí, al Rubí al Dia, les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal ens han acompanyat per explicar-nos com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
4: Nosaltres treballem més, sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
2: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del joc a l'aire lliure i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, es potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuosa amb la resta dels veïns i veïnes que no pas als jocs de pilota. Els horaris d'aquest programa varien segons l'època de l'any. Ara, fins al 19 de juny, estan disponibles de 5 de la tarda a 8 del vespre.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, el Rubí aposta per la continuïtat a la banqueta. Toni Bravo Rodríguez.
5: Blai Martí seguirà la banqueta la pròxima temporada. El club aposta per mantenir el projecte després d'un any competitiu en el que l'equip va acabar sisè de Lliga Elit, a només un punt per sota de les places del Sant Mauro i el Prat, i amb una promoció d'ascens que va deixar bones sensacions. Pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjol, el tècnic Richard Jiménez ja treballa en la confecció de la plantilla del curs vinent. L'objectiu és clar, lluitar per l'ascens a Primera Catalana. L'equip va acabar desè, 37 punts, però el club vol fer un pas endavant, reforçar totes les línies per ser competitiu des de la primera jornada. I tanquem amb boxa. El club boxeo Rubí ha sortit molt satisfet de la vetllada del cap de setmana, amb 3 victòries, 3 derrotes dels seus 6 representants. L'entitat destaca el nivell dels joves i la resposta del públic, que va tornar a omplir les graderies del carrer Ciclisme.
2: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
9: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.

bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 9 de juny del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem aquesta setmana amb un especial dedicat al mercat de fitxatges, que ja comença a deixar els primers moviments de cara a la temporada 26-27. Analitzarem els rumors i els interessos més destacats, amb noms propis com Julián Álvarez, Bernardo Silva, Cucurella, Marroca o Rashford. També parlarem dels plans dels grans clubs de la Lliga i de quins fitxatges poden marcar l'estiu futbolístic. Tampoc podem passar per alt l'única notícia destacada de primera divisió. Florentino Pérez torna a ser president del Real Madrid. Analitzarem si la seva continuïtat pot aportar allò que necessita el club per posar fi a la ratxa sense títols. I acabarem el programa parlant de més futbol, que no hi pot faltar. En aquestes jornades, gran part de l'emoció es viu a les categories inferiors. Per això no les fa menys importants. A la Lliga Hypermotion, les semifinals han deixat l'empat entre el Castelló i l'Almeria, mentre que el Màlaga es va imposar les Palmes. Tot queda obert de cara als partits de tornada, que decidiran quins equips accedeixen a la final. Pel que fa als play-offs d'ascens a la Lliga Hypermotion, Pontferradina i Celta Fortuna d'una banda i Sabadell i Zamora de l'altra es disputen en eliminatòries de doble partit l'oportunitat de pujar de categoria. Analitzarem l'estat de forma dels equips i les seves opcions per aconseguir l'ascens.

0: David García.
1: Bon vespre, ha mort Albert Sans, referent de la dansa popular catalana i el responsable de recuperar el conegut Ball de Gitanes de l'Esbart de Rubí. El que va ser director i coreògraf de l'entitat durant dècades ha mort avui als 94 anys. Repassarem la trajectòria d'una figura clau en la cultura popular de Rubí i de Catalunya. Els jutjats de Rubí van tramitar l'any passat més de 600 denúncies per violència masclista, un 7% més que el 2024 i el nombre més alt a la comarca. Contextualitzarem la dada amb els responsables de l'Observatori Comarcal, els encarregats d'elaborar aquest recull estadístic. Toni Barberà, metge jubilat i fundador de Marea Blanca, ha dit aquesta tarda a Rubí que el sistema públic sanitari és vora del precipici i ha fet una crida a lluitar als carrers, tal com estan fent aquests dies els mestres catalans. Abans d'entrar en matèria, repassem la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca, quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera, i en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès, o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
1: El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí i el responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes ha mort avui als 94 anys. Albert Sans va començar a ballar a l'Esbart quan només en tenia 8 i va ser-ne el director artístic durant 35 anys, des del 1955 i fins al 1990. Al llarg de la seva vida, Sans va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar aquest ball de gitanes. El coreògraf ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. El 1992, la Creu de Sant Jordi, per la seva dedicació a l'Esbart i per les seves aportacions al món de la dansa. L'any 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or del Mèrit de les Arts. També ha rebut premis de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i de l'Agrupació de Sardanistes. El maig de 2019 va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament i el juliol de l'any següent se li va atorgar el Premi Gent del Barri i Gent de Rubí. L'Esbart va fer-li un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltem a continuació un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí aquella nit en un homenatge que per ell va ser totalment una sorpresa.
3: Vaig de sorpresa, sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Cardili. I allà cada any es ballava gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
1: La vetlla d'Albert Sans tindrà lloc al tanatori de Rubí demà dimecres de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Dijous, la vetlla es farà de 9 del matí a 3 de la tarda i la cerimònia de comiat tindrà lloc dijous a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pere. L'Observatori Comarcal ha publicat l'informe anual sobre la violència contra les dones al 2025 al Vallès Occidental. El document recopila dades clau sobre denúncies, delictes i ordres de protecció a la comarca, on s'ha registrat un increment global del 6,7% en el nombre de denúncies respecte a l'any anterior, fregant les 3.000 denúncies. El Partit Judicial de Rubí, que a banda de la nostra ciutat també inclou Castellbisbal i Sant Cugat, ha mostrat una evolució molt significativa amb un augment de prop del 70% en les denúncies registrades. Amb aquesta pujada, Rubí canvi, se situa la taxa d'incidència més alta de la comarca, registrant prop de 65 denúncies per cada 10.000 dones, per sobre de Terrassa i Sabadell. Tot i això, el tècnic de l'Observatori Comarcal, Enrique Ortega, demana prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades.
0: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment, que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Del 70%. Però en la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir, i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
1: Un dels punts crítics de l'informe és la denegació d'ordres de protecció. A nivell comarcal, el 57% de les ordres sol·licitades, més de la meitat, van ser denegades. A Rubí la situació és diferent. De les 28 ordres que es van tramitar, 13 van ser denegades, mostrant un percentatge inferior de denegació a la mitjana de la comarca. Sentim de nou Ortega.
0: I aquest percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior. Mm-hmm. I és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
1: L'informe també posa en valor la feina dels serveis d'informació i atenció a les dones, dels CIAT. Durant el primer semestre de l'any passat es van realitzar més de 10.000 atencions a la comarca, de les quals unes 1.200 van ser per casos directes de violència masclista.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mix semblant als dels Estats Units i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer lluitant, tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho ha dit aquesta tarda durant la xerrada que ha fet a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, convidat per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
5: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el sistema nacional de salut i serà tard per plorar-lo. Jo per l'edat diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
1: Per a Barberà, la llei 15/1997, que permetia l'externalització de la sanitat pública, va obrir la porta a la privatització més salvatge, diu, que ens podríem imaginar. Recentment, s'ha de dir, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària d'una nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut, que, en teoria, busca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però, per al fundador de Marea Blanca, el nou projecte tindria les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada al sistema dels grans operadors privats. Més coses. L'Ajuntament de Rubí va començar ahir les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental de la zona. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. Ens amplia la informació la nostra companya Pamela Martínez.
6: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure

0: lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.
1: Més coses. Amb la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a tocar, les dinàmiques de la ciutat, òbviament, canvien. Molts infants surten al carrer a jugar principalment a pilota i les places s'omplen de rubinencs que volen gaudir de les terrasses i el bon temps. Aquest matí, al Rubí al dia, les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal ens han acompanyat per explicar-nos com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen a Rubí en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
2: Nosaltres treballem més sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
1: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del joc a l'aire lliure i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a diverses places de Rubí, potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuoses que la pilota.
3: Des de l'Ajuntament, a les èpoques d'estiu, ja el juguem i respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs, jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a la plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs, jocs de tota la vida.
1: Aquests dies el Juguem i Respectem s'està fent entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I acabarem explicant-vos que aquest mes la ciutat de Rubí acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el pròxim dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de les persones refugiades. Així ens ho explicava aquest matí a l'entrevista al programa Rubí al dia la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifra.
5: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no? I per ampliar la mirada.
1: Entre les principals activitats del programa destaquen l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants com Les papallones i les orenetes, a càrrec de Lee Morianita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Hulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. Un dels plats forts, però, que comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, serà la conferència Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. La xerrada tindrà lloc aquest dimecres a les 6 de la tarda a l'Ateneu i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, Josep Casajoana i Pla de Llorenç. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dimarts 8 de juny. La programació de l'emissora municipal continuarà amb els esports del Cisco Lara García. No us ho perdeu.
4: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
7: Benvingudes i benvinguts.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubin. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar: a Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primavera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina: la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa: els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Sushiteca s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge amb xutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona posició, el públic ha premiat el Leró restaurant veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dic Bo amb la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: De seguida ens hi posem a la Chili Mel i no li agrada aquesta sintonia. Robert, no li agrada mai i tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Eloi Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo. Sí,
0: valoració així ràpida de la primera, de la primavera d'etapes?
1: Home, jo suposo, no, suposo no, ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants inclús a la de novembre i després parlar de 17.000 etapes no és poca cosa, déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres
1: genial.
0: Ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Chili, encara
2: bon
0: escoltant
2: dia.
0: Aquesta cançó que tant li agrada, Chili Malla, bon dia. Membre de la tertúlia de xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Chili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, no, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major d'etapes.
2: Sí.
0: Mm-hmm. No?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I que aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació.
1: Que sí, que sí.
0: Bé, ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la junta del gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs d'etapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: Ha estat bé, no?
3: No, no, ha sortit molta gent. Ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres ja només com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en la de l'any
3: clar,
0: que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més gran,
0: eh?
3: Sí.
0: Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Espera, saludem el Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres etapes, què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera d'etapes?
4: Pues...
0: Ara es miren amb aquella cara, si no es veieu, ens hauríeu de veure, amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ho ens estàs preguntant.
3: No. A veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havia de fer, què havíem de fer, què havia de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que el complicat ha sigut fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament, què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
1: Es tornen a mirar, oi?
3: Sí.
0: Es tornen a mirar, sí, tenen una cara...
4: És que realment encara no ens hem juntat així com a junta, com
0: no,
4: per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un coses a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restauradors, a veure com els hi ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no.
0: Cristian, tu t'ho esperaves que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
3: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta d'etapes.
0: Més o menys quan has fet?
3: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous.
3: Sí, cada dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes.
0: Sí, sí.
3: Però sí que estem a la mitja, sí que m'esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure què és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això perquè hi hagi moviment. I han respost superbé.
4: Sí.
3: O sigui, la gent, el poble estava ple de gent.
1: I des del primer dia.
3: Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que em diuen, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart, que s'irà, no? I realment ho esteu dient.
3: Sí, sí.
4: És una bona època, també, no? Fa bon temps, el dia llarga...
0: Bueno, buscàvem l'efecte Terrassa, buscàvem l'efecte bon temps, i crec que això estava aconseguit.
3: Solet, sortir una miqueta, que tornés l'aire, que el novembre està bé, però fa fred. I es fa de nit molt d'hora.
4: Sí.
3: I aquesta és primavera.
0: Cristian, quan vas venir a presentar aquesta ruta en nom del gremi, vam parlar de, bueno, busquem una ruta que tingui un cert nivell gastronòmic, que tinguem això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja trobo passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit, heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
3: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar. Però és una, potser és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte

0: És senzill,
1: que no cal.
0: Era senzill, però és el que fan ells.
2: I, evidentment, no votaves una creativitat o no votaves d'allò... Mm-hmm.
0: Però el sabor... Votar,
2: però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no?
0: No,
2: quan el veus, dius, serà la llioli del Mortero, això.
3: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
0: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
3: Exacte.
0: Una miqueta, això.
2: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, sí. La seva carta és això. És posar carn allà, marinar-la i
0: ja està.
2: I ens va semblar boníssim. Uh-huh. A banda que sents l'olobrasa des de la meitat de la Rambla del Ferrocarril. Sí.
0: Ja ens estem acostant.
2: Que ja ho estic notant, no?
1: Sí, bueno, sí. I també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin... coses repetides.
0: Home, això es va aconseguir. No.
1: Per això, que això ho hem fet, ho hem intentat.
0: Havia un parell de canelons o així, però eren diferents. Sí. Totalment diferents.
4: Exacte, sí.
0: Vull
4: diferents.
0: Dir que també pot ser el mateix, però elaborat
1: exacte.
0: Diferent.
1: Sí.
2: Què creus que ha connectat també del Sandro Freud? Que t'ho he preguntat abans i t'has ido por la tangente, Cristian.
3: Que ha connectat... Es que no ho sé.
2: Hombre, algo habrás hecho bien.
3: Sí, a ver, el producte és bo, però això ja ho sabem.
2: O sigui, sí, correcte.
3: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser el nostre èxit és més a nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores, servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre. No sé... I la tapa és sota gallo rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
2: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
3: Sí.
2: No,
3: i gent que repetia,
2: tu,
3: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una tapa.
2: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i amb urna us sembla que funciona molt millor
1: que
2: el sistema online digital. O telemàtic que fan servir al novembre, sí?
1: Jo crec que sí. Sí.
2: Va, desenvolupem una mica això.
0: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
1: És el joc, no?
0: És el joc.
1: De assajejar a cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
3: Exacte, no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, et posen el segell i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després... participes en premis que els restauradors estan donant.
4: Això és molt més fàcil. Un tros de paper i un polígrafo. Sí. I veia tot acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
2: No, a veure, obrir l'app tampoc és difícil.
4: No, però un tros de paper...
1: Però jo crec que la gent li costa més.
4: Molt més ràpid. Jo penso, Jo penso. Jo, si fos pel telèfon, igual li votaria.
2: No, home, no. Nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar
4: això...
2: a mà. Sí. Nosaltres vam votar
4: a mà. I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
2: Vols dir que hem de tornar?
4: Jo dic si som jurats. No sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet,
2: No, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
0: Home, 10 tapes cada dijous ha sigut... guapo,
2: Ha sigut dur,
1: Hi ha
2: hagut un moment
0: les últimes... Clar, havia una miqueta de problema que... És que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era. I ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona.
2: Sí,
0: i acostumava a ser els primerencs.
2: Sí.
3: Però això aprendran també i és...
0: No, però això, a mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
1: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
4: Vale.
0: fàcil emplatar, sí. I també que si més o menys ho tens preparat,
1: exacte, no,
0: ja
1: això,
0: estàs.
1: Això.

0: si la fas des d'un principi cada vegada, malament arrai, s'hauran d'esperar molt.
1: Però l'any passat, per exemple, feia una entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
2: Clar.
0: Clar.
1: En aquest cas, sent dues persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
2: Sobres.
3: De la tapa.
0: De la tapa i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
1: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
0: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
2: I bé que s'estava ben tranquils.
1: I fresquet.
4: És que dieu de terrasses, però per exemple... L'objectiu també és agafar una etapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
3: Clar, això clarament les vostres dues tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, eh? Però si haguéssim volgut, permetia... que la tapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc. Sí. No totes les tapes ho permetien, això. Això també, a l'hora de la presentació també es valora això. No es valora només estètica, valora també una mica...
0: No, diverses coses.
3: No?
0: Sí, sí.
3: Sí? Ho hem fet bé? Menjar. El jurat ho va fer bé?
1: Jo crec que molt
3: bé. Bueno, tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat. Wow.
4: Quina pregunta.
3: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Espera, que els hi deixo un rato de pensar.
4: Jo personalment, la ciutadania.
3: Vaja, sí, no es podia saber.
4: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament, diu molt.
0: Home, jo crec que tant un com l'altre, no?
1: Sí.
0: Perquè també els professionals et valoren, també.
4: Sí, sí.
0: I aquesta vegada han coincidit bastant.
2: Exacte. El millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí, sí.
3: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
1: Exacte.
3: No?
0: Sí.
3: Perquè les tapes, claríssimament, les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dick Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit, perquè ell això... tanca, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a festa major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable. Hagués pogut anar cada dijous jo a buscar bombons.
0: Sí.
3: No?
0: Sí.
2: Cada dia també, aquí... aquests quatre bombons.
3: És que era espectacular.
1: I veies molta gent al carrer, no?, amb la busseta del Dick Bo.
3: Exacte.
1: Suposo que vas a buscar la d'això i tu menja a la casa, tranquil·lament.
3: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
1: Exacte.
3: No? I, en canvi, el Leró... Clar, l'Aró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima
0: gent. No? A mi l'únic que una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
1: Clar.
0: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era... perifèria entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
2: Però fantàstic per ells, per voler participar, per voler ser-hi.
0: I eren molt bons.
2: Perquè la dificultat que és, oi? Sí.
0: I eren molt bons.
2: És per valorar també això, no?
1: I potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs.
3: Clar, jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
1: I tant.
4: No dubtis.
0: Ja està contenta.
3: No, potser hauria anat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
0: que l'última. La primera que l'última. Això ho vam comentar nosaltres.
3: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com molt, no?, com molt més exigents.
0: I després
3: ja no tant. I l'última, depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
2: Bueno, són coses a millorar.
3: No?
2: Sí. A millorar per les bases de l'any que ve.
1: Sí, i tant. Sí.
2: És la primera.
1: És la primera.
3: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
0: Sí.
3: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat.
0: En lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
3: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més si surts a la valoració. Sí. No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
4: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou lliures de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri.
0: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
4: Exacte.
0: Que clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
4: Sí, sí.
0: Sí.
3: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
0: Sí.
2: No.
3: Hem rigut molt.
0: Ens ho hem passat bé.
3: Llavors, Xili, el vídeo ha fet... Ah, ja el vídeo. El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
0: No.
3: Sí.
0: No.
1: Olé.
0: Sí. Oi.
1: Aquesta és bona.
3: Sí.
0: En sèrio?
3: Hi ha algun embarbussament? Hi ha algú que salta?
0: Ah.
3: Hi ha algú que riu molt? Hi ha un idili també provant el Sando Furai, una mossegada del tigre també. Robert, ho tenim això? Sí? Mirem-ho?
0: Que dolents, això no val, eh?
3: Mirem i us ho comentem. Va, endavant.
5: És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta de tapes. Rubí estrenar aquesta primavera de tapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 tapes per 4 euros i mig cadascuna. I procedim ara

0: Doncs anem a, ens han portat la canyeta?
1: I Oliver.
2: I que no sé què dir.
0: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un loc de Pozzoca.
3: En Terrassa també tenim algunes cosites així.
0: Tabrada i pasta farcida, freixida i cruixent. Vinga.
1: Ara cap allà. Ara ell. Tira, va. Aquest no, aquest no, aquest no.
0: Escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el distinto qué haces?
4: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
1: Ayúdame a mí.
0: D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Hem passat l'equador d'aquesta segona nit, d'aquest volumen, d'aquest... Veus com es va donar?
1: Això és l'etapa.

0: d'anar a un bar.
1: Mira quina ventolera, ué! Ué!
0: Tenim com a tapa això d'aquí.
2: Superaconsellit, hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: Us heu passat bé, eh?
1: Molt.
2: Sí, ens hem passat molt bé.
1: Molt. Ens hem passat molt bé. Ens hem passat molt bé. I part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus aquí, el Nay i la Chili, que jo no sabia que la Chili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap allà!
1: Aquest clip que heu vist era l'Alfred qui conduïa, eh? Pobre, i que anava... Aquí, mira!
2: I ell se'n darrere. Grava.
1: Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El Taco del Taco Madre, per exemple, ens ha sorprès molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè això és culpa de la cervesa, els patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de l'etapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, a vosaltres?
0: Sí. Sí, a mi, a nosaltres passa cada any. O gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant.
1: Gent que ve poc.
0: Sí. Bueno, vull dir, igual ha vingut fa temps o... No.
1: I que aquell dijous sí, eh? Sí? Tu també?
3: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenia una miqueta oblidat, que et recordin.
4: Que et recordin.
1: No?
4: Està molt bé.
2: Home, és l'objectiu. És l'important.
3: No és vendre. És que realment no és un tema econòmic, és un tema de... Escolteu, que estem aquí.
1: Clar, econòmicament, vosaltres us en sortiu amb això de la ruta d'etapes?
0: El benefici molt poc, sí, de cada etapa.
3: A 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros, has de posar personal de més. Hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
1: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig
0: que és car.
3: Sí. Però amb això no podem fer res.
4: Bueno.
1: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
0: Exacte.
1: Que el novembre anterior feia això, 4 o 5 mesos, i van fer el mateix.
4: És molt correcte, sí.
1: I hi havia tapes de ració.
2: Sí, hi havia tapes molt grans. Bueno, hi havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que sí, estaven bé.
4: 10 per cap, cuidado,
0: Sí.
4: No. Avui no estaríem aquí.
1: No.
2: Fèiem una, dues, pels tres.
0: Per tres.
2: Perquè, si no, no...
1: A molts poc llocs en vam fer tres.
2: Sí.
1: Amb ells dos, sí.
2: Sí.
1: Ja us ho dic. Però és que, clar, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
2: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cas un, perquè si no ja no tastes.
1: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
0: Ja per rematar-ho.
1: Sí. No? I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam.
0: Vinga,
1: no? Pues fas la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, però que era així, i vam demanar un cadun.
2: No el vam demanar, portar. No ens va donar temps a dir-los.
1: Ah, bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
2: I ens va portar una cadun. I quan vam veure allò vam dir...
4: Perquè vam sopar. Primer vam sopar.
0: Sí.
4: I quedaven 9.
0: Mare de Déu.
1: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
4: Sí.
2: Ui, sí.
1: Ahí ja està, Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera d'etapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
3: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
1: Hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
4: Diguem d'una altra manera.
1: Què?
4: D'una altra manera, dona.
1: No.
2: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
1: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i s'implica el mateix, però una mica pitjor. Això és veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat de molts restaurants, això és veritat. I hem descobert molts restaurants que espero que ens deixin també convidar-los al primer, segon i postres, i que no els teníem controlats, i que a partir també de la ruta hem descobert restaurants que ens agradarà que passin pel programa, oi, Blai?
0: Sí, està molt bé.
1: El Blai anava amb la llibreta, anava demanant telèfons, anava demanant, i també hem fet molta feina per aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies i ja ens direu què ens enredeu més de cara a la tardor, si és Venga. Que ens enredeu.
2: Hem de fer.
3: Sí.
2: Sí, sí.
1: Heu de fer, no?
2: No, ja...
0: Allí, Estamos en ello.
2: Experiències gastronòmiques, no?
1: No, sí, clar, comida, és lo vuestro. Sí, sí.
2: Bueno, vale, però... Sí.
3: Tindrà notícies nostres.
2: Sí.
1: Molt, perfecte, així m'agrada. Gràcies, Cristian, que això fa... Xilit, vols quedar? Sí, no?
2: Sí.
1: Perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical, perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula... I acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, ah, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no, no és el mateix, el Random és el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
1: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et veiem.
1: Ja feia dies, sí.
0: Hem trobat a faltar.
1: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
1: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
1: Molt bé, molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
1: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord. Sí, són coses que per nosaltres són una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no?
2: Generalment. Sí, és que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Podem afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
2: Deixa-ho estar. Deixa-ho
1: estar. Que es posaran més nerviosos.
2: Sí, sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
2: Sí, home, sí, sí, i tant.
0: Doncs ja està.
2: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que
2: sí,
0: no cal que ho posem.
2: Per això, no cal.
0: No caldria.
2: No.
0: No?
2: No.
0: Val. Avui
3: vale,
0: la...
3: Res.
0: No, no, és que és... Us obriré un canal de YouTube, vosaltres.
3: No.
0: Ai, no. La Cristina ens parla avui d'alertes sanitàries. Sí?
1: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí, i... perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
1: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
1: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
1: Sí, sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la nevera. Per tant, al final dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podies que ho fem molt malament tot, eh?
1: No, que va, segur que no.
0: Però
1: és la por, que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un cuballet petit des de que ho vas dir.
1: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
1: segur.
0: Va, sí.
1: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: Això,
1: una
0: notificació, no, alimentària.
1: Sí, exacte. Alimentària és una notificació oficial conforme a un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
1: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó seria l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ESANC amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'InfoSan, que això ho controla l'OMS i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies, el fuet, sí. L'OT 3424, no sé què, barra, Alerta.
1: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè al cap i la fi, per què surten? Recordeu que hi ha 4 perills crítics per fer una, per ser una, no sé, per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques per restos de filaments o restos de no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes 4 perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials habitualment, les pròpies empreses amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció, hi ha la notificació amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de Siri, de l'ESAN, d'acord? Després hi ha la retirada, s'ha de retirar dels canals de venda habituals, i a més, de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins a on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca, amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no n'hi és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirar es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït. Per tant, amb aquest seguiment, aquesta alerta va creixent i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat i per tant allò funciona i hem de creure que això serveix, doncs, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte. Llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, de l'alerta, però es dona i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi ha moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
1: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil al súper, no, Cris?
1: I jo vaig tranquil al súper.
0: Ja està. Ja està, si ella va tranquil al súper, jo també.
1: Vaig tranquil al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaran potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs. Rotllo, lots. Aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans, perquè hi hagin aquests registres i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació a tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
1: clar,
0: no?
1: Exacte. però no seria, potser és el que més ven, però no és el més habitual. Si entreu aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant, hem d'anar més tranquils. Quan veiem això, hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això... De les
1: sí, això
0: pestes, de les porcines, bueno, fem, i les grips aviars i tot.
1: És que aquí fem una amanida, una barreja
0: bueno, perquè
1: perillosa,
0: la ciutadania
1: no?
0: Veu alerta i ja no sí, veu sí, res sí. més. Veu és alerta i veu pànic.
1: No, i a més a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
1: Per tant, dius, ostres, al tanto. Mm-hmm. No?
0: Correcte.
1: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més a més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havia, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics. Els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill. Perquè és una qüestió, una malaltia, són totes tres són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diràs, escolta, mi tanta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies, o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana, a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria, se'ls treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem o l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma a més sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
0: Bastant més, eh?
1: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de lo que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
0: Ens hem quedat embobats escoltant.
2: Sí, sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
0: Ai.
2: No.
0: Sí, sí, sí.
2: La gent que el vol quasi cru.
1: Ui, sí.
2: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
1: Sí.
2: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
1: És així.
2: I de llavors, fet, aquí sí que podem tindre un problema,
1: hem d'arreglar un termòmetre d'aquest que us vaig regalar
3: sí,
1: a vosaltres.
3: Sí.
1: Sí, la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i molts indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No?
2: Yeah.
1: Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses, entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinc aquí.
2: Sí, no. Les temperatures són importantíssimes.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Llavors, la manipulació que sigui el més àgil i ja està, perquè al final hem de reduir la possibilitat de... Però al final és veritat que la carn especialment és un producte que poc fet, mig punt.
2: Això, el bistec, això. Així. Però, per exemple, el xuletón o la carn que et porten la pedra aquella
1: sí.
2: I que quasi...
1: I cadascú segur que ho fa.
2: Allà hi ha...
1: Però tornem a dir, sempre és així. Al final és un risc que assumim, perquè no pots dir, mira, aquí només ho fem, ben fet.
2: Que la carn la tinguem a restauració ben vigilada.
1: Ben vigilada.
2: Amb les temperatures adequades. I suposo que...
1: Hi havia un dit, que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
2: Sí.
1: Vale? I d'aquesta manera doncs, assegurem, no assegurem, perquè el risc zero, ho torno a dir, no hi ha.
4: No hi és, no.
1: Però reduïm tot el que estigui a la nostra mà.
4: Déu-n'hi-do.
0: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
2: Ja t'hi vis.
1: Perquè jo anava a llançar. Bueno, jo ja venia la idea de... No, llançar avui, no llançar,
0: aquí,
1: Cristina.
0: Aquí m'ha sorprès. Sí, aquí no es llença.
2: Sí. Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo
0: no, no, si
2: en aquest
0: tota
2: supermercat he portat 100, hauria de tornar...
0: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
4: N'hi ha dos, que estan fumats per ahir.
1: Que s'ho han menjat algú.
0: Que algú acabarà.
1: O l'ha tirat, no passa res.
0: O l'ha llançat, no?
1: Sí.
0: Ja està, però bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
1: Sí.
0: No, a mi això m'ha sigut molt interessant. Si m'he de tornar a les calés, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
1: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el del fong, no?
0: El fong.
1: Sí. L'ocupa aquell que va
0: tenir. Aquelles coses
4: que... Aquell ocupa, sí.
0: Sí, després vaig veure un reels que va fer en Jordi Cruz, sabeu? El famós chef.
4: Vale.
0: Va fer un reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo. I van ser això, la meva Cristina ja m'ho ha dit. Que m'ho digui el Jordi Cruz. Cristina ja m'ha explicat el mateix i m'ha explicat els fils que van cap endins i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res. Que tot,
4: no.
0: Va a la brossa.
4: Fora tot.
0: I a la brossa i baixar-la de seguida,
4: que
0: també hi ha espores.
1: Això mateix.
0: No?
1: Sí,
0: és que m'ha après tant amb la Cristina aquesta temporada.
2: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
4: Netejar aviat la...
0: Clar, perquè la cosa aquesta del verdet, mo, pels amics,
2: sí.
0: També emet espores per l'aire. Llavors tu no pots tallar-ne un tros
2: Això ho tinc ben clar.
0: La parauleta com era?
1: Okay,
0: els filets de plastilina, que no són... com era la paraula?
1: No me'n recordo la
0: Valesa. Lio no sé què. Era una cosa... Bueno, això, que era com de Stranger Things, saps? Que se'n va com cap endins. Aquella cosa. Quan la talles, també emet espores per l'aire. I llavors també les pots inhalar i tampoc és bo això.
1: Bueno, bàsicament també perquè a més que, com que quan estan les coses... i es posen al costat dels altres, doncs és fàcil que...
2: És fàcil,
1: és molt fàcil.
4: Déu-n'hi-do.
0: Ja està. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai molt, mai, a la vida, Xili.
2: No.
0: No tens verdet ni tens res a casa.
2: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. I quan la veiem, va directe a la brossa.
0: I ja està.
2: No, ni tallem ni res, no.
0: No.
2: És que no te la jugues.
0: I la nevera la tens buida cada 2x3, i si no vens avui, venen tots
2: venga,
0: a dinar calgori,
2: venga. Que lo regalo.
0: Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
1: Vinga,
0: som-hi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament... Però...
1: I que us explico?
0: Segurament et doblarem el sou, perquè ho has fet molt bé.
1: Perfecte.
0: Val? A tu també, Xili. També per dos.
4: Dichoses d'elles.
0: Si jo ja no sabem què dir.
4: No, dichoses d'elles. Sí,
0: correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postres farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de la FM. Cinquena.
2: Un aplaudiment.
0: Un aplaudiment, sí. El aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan la
2: acabem. I copa de cava.
0: Exacte, ella és ràpid, el copa de cava. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està. I hem acabat. Esperem taula que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xili Malla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el mollo si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper que tornen els diners i que tingueu molt bona setmana.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. To be mad about the boy. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui, per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can't Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols, el primer en llançar el senzill, però cal dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim del Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 997 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Long Play.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal a dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure en un moment de gran tensió interna abans de que la formació es dissolgués. Està inclòs en l'àlbum d'aquesta mateixa formació publicat en el 71 que portava per nom Pendulum, on també hi trobàvem un gran èxit, Hey Tonight.

Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Burt Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs sí, senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador, en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 65, del trio nord-americà de Walker Brothers, que va agafar la cançó i la va reinterpretar amb una producció èpica inspirada en el conegut mur de so Wall of Sound, i aquesta gravació va ser un èxit absolut i va arribar en el número 1 de les llistes del Regne Unit i també del Canadà, sonant aquí tota aquesta música a la ràdio.

Sonant a la ràdio Homely Girl, una dels grans clàssics de la música soul gravat originalment pel grup vocal nord-americà The She Lights el desembre del 73. Aquesta cançó va ser el seu tercer i últim senzill del seu sisè àlbum d'estudi anomenat de forma homònima The She Lights. Tot i que la versió d'aquest grup és la fundacional, la cançó va rebre una segona vida massiva a finals dels 80. Va ser el grup britànic The Rick i UB40 que en va fer un cover l'any 1989 per al seu disc Labour of Love 2. La seva adaptació al ritme reggae va ser un èxit aclaparador a tota Europa i va tornar a portar la cançó a les llistes d'èxits globals.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilty és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilty és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilty. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Especial i Lady, és una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques a principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brown, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brown, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari inclosa en un àlbum que portava per nom Hitting Spliffs, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

Música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller. És una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Sewing Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz, pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fiskorp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dona títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista també dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 99.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa Long Play.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Not Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça amor interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Record Undies, on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final del Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
4: Són les 11 de la nit.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
5: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 9 de juny del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem aquesta setmana amb un especial dedicat al mercat de fitxatges, que ja comença a deixar els primers moviments de cara a la temporada 26-27. Analitzarem els rumors i els interessos més destacats, amb noms propis com Julián Álvarez, Bernardo Silva, Cucurella, Marroca o Rashford. També parlarem dels plans dels grans clubs de la Lliga i de quins fitxatges poden marcar l'estiu futbolístic. Tampoc podem passar per alt l'única notícia destacada de primera divisió. Florentino Pérez torna a ser president del Real Madrid. Analitzarem si la seva continuïtat pot aportar allò que necessita el club per posar fi a la ratxa sense títols. I acabarem el programa parlant de més futbol, que no hi pot faltar. En aquestes jornades, gran part de l'emoció es viu a les categories inferiors. Per això no les fa menys importants. A la Lliga Hypermotion, les semifinals han deixat l'empat entre el Castelló i l'Almeria, mentre que el Màlaga es va imposar les Palmes. Tot queda obert de cara als partits de tornada, que decidiran quins equips accedeixen a la final. Pel que fa als play-offs d'ascens a la Lliga Hypermotion, Pontferradina i Celta Fortuna d'una banda i Sabadell i Zamora de l'altra es disputen en eliminatòries de doble partit l'oportunitat de pujar de categoria. Analitzarem l'estat de forma dels equips i les seves opcions per aconseguir l'ascens.

La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats adreçades a tots els públics, organitzades per l'Ajuntament o bé per entitats locals. Ahir es van presentar totes aquestes activitats i el pregoner serà el periodista rubinenc Ivan Hidalgo. I avui torna a haver vaga en el sector educatiu. A partir de les 11 del matí comença la manifestació dels docents a la plaça Espanya sota el lema "Demanem fets, no miracles". L'Assemblea de Docents de Rubí també hi serà present. Sortiran de la ciutat a 9:45. I el pròxim 20 de juny es commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament de Rubí i diverses entitats han preparat una àmplia programació que durarà tot aquest mes de juny. I en esports, avui parlarem de la Unió Esportiva Rubí i de la seva renovació.

0: Doncs abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer la previsió meteorològica, també com estan les carreteres catalanes. Comencem pel temps. Saludem com cada dia Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimarts, amb moments de núvols que sobretot aquest matí aniran deixant alguna pluja a les comarques de Lleida i aquesta tarda més cap a les de Barcelona i Girona, sobretot nord barceloní, per tant, a cavall del Vallès Oriental, Osona, Mollanès, també el Lluçanès, i també l'interior gironí, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, és on esperem que pugui ploure una mica més aquesta tarda. No gaire quantitat d'aigua, no pas grans tempestes, però sí núvols més abundants. El temps una mica més obert l'anirem tenint cap a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre, on el vent, sobretot aquest matí, serà més insistent. Temperatura suau, càlida, però no pujarà tant com la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa?
0: I anem a veure com se circula ara mateix a les carreteres catalanes cap al RAC. I saludem el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives. Parlem d'una avaria a la AP2 a l'altura de Soses en direcció Saragossa i l'altra a la C-59 a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord cap a Caldes de Montbui, totes dues, doncs en aquest cas deixen un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim retencions amb molta intensitat als voltants de Barcelona i també arreu del Vallès. Cues en tot el nus de la Trinitat que a hores d'ara doncs afecten també de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Com dèiem, al Vallès ja hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en direcció Girona, en sentit nord, hi ha retencions des de Rubí i Sant Cugat fins a Cerdanyola. També tenim retencions a la C-58 des de Sant Quirze, des de Terrassa i Sabadell fins al nus de la Trinitat. També en sentit sud, a la C-17 hi ha Parets del Vallès, hi ha un quilòmetre de lentitud, i també cap a Barcelona, lentitud habitual de 2 quilòmetres intermitents a l'altura de Caldes de Montbui. Per altra banda, a la C-16, pels túnels de Vallvidrera, tenim lentitud habitual de manera intermitent, sobretot en l'últim tram cap a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats en una trentena d'espais. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura Marta Oliva van presentar ahir aquestes activitats i els espais on es faran de la Festa Major d'enguany. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir que la festa seguirà l'estructura tradicional perquè funciona molt bé i agrada a la ciutadania, però incorporant nous espais i noves propostes. La primera edil ha explicat que les activitats per a joves es traslladaran a altres espais de la ciutat per la impossibilitat de fer-les a la plaça Salvador Allende.
1: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça. La plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
0: Martínez també ha remarcat que la seguretat de la ciutadania és una de les prioritats del govern. En aquesta mateixa línia, la primera d'ell ha assegurat que el consistori està preparat per les inclemències meteorològiques que es puguin produir durant els 4 dies de Festa Major i s'habilitaran espais per refrescar-se o es canviaran horaris i ubicacions si fa moltíssima calor. En total hi haurà, com dèiem, una trentena d'espais dedicats a aquestes activitats. El casino s'incorpora a la festa amb visites dramatitzades, algunes actuacions del Random i la campanya Rubí al cor a la terrassa d'aquest equipament. El pavelló esportiu de Cova Sorera, estrenat a l'abril, acollirà la gala del Gaer. I finalment, els espais expositius de la ciutat acolliran visites guiades i sessions de cinema, una de les novetats de la festa. A banda d'aquestes activitats, aquest any s'incorporen propostes innovadores d'entitats com un taller d'astronomia o, per exemple, també una exposició de vehicles de Rubí Motor. Ana Maria Martínez convidava ahir la ciutadania a gaudir d'una festa diversa i per a tots els públics.
1: Convidar tothom a gaudir d'aquesta festa major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui, també com sempre, una festa major participada i a gust de tothom.
0: Com ja ve sent habitual, les activitats de Festa Major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per nens i nenes que s'adaptarà a infància amb alta sensibilitat. I una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts de l'Amfiteatre del Castell i el Casino seran de pagament amb un preu públic que anirà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. També ho explicava ahir Ana Maria Martínez.
1: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
0: Parlant de concerts, la nostra companya, la Paula Iglesias, ens resumeix tota la programació musical d'aquesta Festa Major.
2: El compte enrere per la Festa Major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i The Tallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní The Tallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta Festa Major, amb els espais habituals dinamitzats per l'Associació Jazz Rubí, l'Associació Rubí Rock i la Societat Blues Rubí.
0: I les entitats de cultura tradicional no faltaran aquesta cita amb la Festa Major. Hi haurà, lògicament, ballada de gitanes, ballada de sardanes, també la colla de gegants hi participa i els castellers, que també faran la seva actuació. Canviem de tema. Parlem avui de la vaga, de la nova vaga dels docents, 5 dies després que el col·lectiu rebutgés amb una consulta el preacord d'educació en Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. Tot plegat coincideix amb l'arribada del Papa avui a Barcelona, que està prevista aproximadament cap al dos quarts d'una de la tarda. A les 11 hi haurà aquesta manifestació a la plaça Espanya sota el lema Demanem fets, no miracles. No miracles, volíem dir. Els sindicats han fet una crida a col·lapsar avui Barcelona. Tot i això, han acordat començar aquestes mobilitzacions més tard del que és habitual, a mig matí, com dèiem, a les 11, per no afectar la mobilitat dels estudiants que avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Recordem que els sindicats han anunciat una altra manifestació, però en aquest cas serà diumenge als Jardinets de Gràcia. De tot això en parlava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegurava que l'executiu encara té ganes d'abordar els temes de fons de l'educació i feia una crida a la responsabilitat dels sindicats que estan en vaga. A més, Dalmau feia referència a l'escola inclusiva.
3: Jo crec que el govern, honestament, ha dit quins són els límits que té l'escola inclusiva. Hem de veure si hem d'obrir noves places d'educació especial, que ha format part, diguem-ne, del primer acord que vàrem arribar. I hem arribat fins on hem arribat. I tenim els docents al carrer i una part del sistema educatiu amb gent emprenyada, no? I, per tant, penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí, en aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, més treball. El govern ha posat noves places de reforç en matèria d'educació inclusiva, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial, fins i tot perquè hi ha pares que volen poder accedir a places d'educació especial.
0: Hem de dir que per part dels sindicats està previst que hi hagi una reunió aquest dijous entre l'USTEC i el departament després de les darreres reunions celebrades la setmana passada. I aquest mes la ciutat acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Així ho ha explicat la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifrà.
4: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia.

0: solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquests àmbits. I tenim per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també s'han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
1: Precisament, un dels plats forts d'aquest programa, que ja ha començat, per cert, comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica. Serà la conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat. La xerrada es farà demà, que és 10 de juny, a partir de les 6 de la tarda a l'Ateneu, i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, Josep Casajoana i Pladell Llorenç. Podeu consultar aquesta informació sobre el Dia Internacional de les Persones Refugiades, sobre la seva programació, al web de l'Ajuntament, a rubi.cat.

0: Anem cap a la informació esportiva. Comencem amb la renovació al capdavant de la Unió Esportiva Rubí i un projecte que vol agafar molta embranzida. Toni Bravo Rodríguez.
1: La Unió Esportiva Rubí ja té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada. L'entrenador Blai Martí ha renovat el seu compromís amb el club després d'un curs competitiu en què l'equip ha disputat el play-off d'ascens a tercera ref i ha acabat 6è de Lliga Elite, només un punt per sota del Sant Mauro i Prat, quart i cinquè classificats. La continuïtat de Martí permet al Rubí mantenir l'estabilitat d'un bloc que ha crescut clarament en el tram final de Lliga. Més futbol. Al programa Esports al dia d'aquest dimarts comptarem amb la presència de l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez, que aquesta temporada ha tancat la segona catalana en desena posició. Analitzarem amb ell un curs de transició i els reptes que té el club per tornar a mirar amunt. I tanquem amb boxa. El Club Boxeo Rubí ha valorat molt positivament la vetllada del cap de setmana amb 6 representants locals i un balanç final de 3 victòries, 3 derrotes. L'entitat destaca el nivell dels seus joves i el gran ambient que es va viure a les instal·lacions del carrer Ciclisme.

El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. Aquest document preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant el darrer any. El 2025 es van tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. I ahir van començar les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. I en esports, el futbol serà avui el protagonista amb la Unió Esportiva Rubí i amb la seva renovació.

Aquest primer projecte d'ordenació urbana municipal, que es porta a ple en 40 anys, s'aprovarà en principi inicialment en el proper ple del mes de juny, que es farà el 22 de juny, que és un dilluns, gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal, de fet, va presentar ahir a la premsa els eixos principals d'aquest nou POUM perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per aconseguir aquest primer pas. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir la importància del pas que faran amb aquesta aprovació del document després de

0: tants anys.
1: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
2: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants fins al 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en zones de desenvolupament, la més important a Can Pujol. D'aquests, 5.300, un 60% seran de protecció oficial. Així ho explicava ahir el tercer tinent d'alcalde, Andrés Medrano.
3: Jo, com a titular, diria que aquest és el POUM de l'habitatge. El POUM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
2: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si és que es fa. Tot aquest habitatge protegit nou que preveu el nou POUM estarà protegit per sempre, per tant, no caducarà, com ha passat amb tots els habitatges de protecció oficial recents a l'Estat. Això podrà ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar-la. Sebastià Jornet és el president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i director d'aquest POUM de Rubí. I ahir recordava que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinat de la població.
4: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No, habitatge protegit vol dir habitatge per a tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
2: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarcal 14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la riera de Rubí. L'actual procés del POUM va començar el 2023 amb el procés participatiu. L'any següent, el 2024, es va aprovar el document d'avanç amb les bases i els criteris més generals. I ara, en aquest ple de juny que dèiem, que es farà el 22 de juny, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial, això sí. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost, perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és de 45 dies i s'ha decidit allargar-lo fins als 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el proper mandat, perquè recordem que en un any, al maig de 2027, hi ha eleccions municipals. No deixem de parlar d'habitatge, en aquest cas parlem del servei d'habitatge de la nostra ciutat, perquè ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant l'últim any. Segons les dades facilitades per ProUrsa, la ciutat va tancar l'any passat, va tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior, per tant, respecte al 2024. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una mica més de 2.700.000 euros, un 22,6% més que el 2024. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies aquí a Rubí per fer front als preus de l'habitatge, especialment el jovent i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer aquí a la ciutat s'ha situat en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció, d'ajuda, hagin de destinar una part desproporcionada dels seus recursos a l'habitatge, en aquest cas a pagar el lloguer del seu pis. Escoltem a Carlos Aguila, que és el gerent de ProUrsa.
5: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum,
0: el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, de els increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
2: La pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència, especialment aquelles que estan destinades a evitar la pèrdua de l'habitatge en casos ja molt crítics. Parlem, per exemple, que el 2018 es van gestionar 31 prestacions d'aquest tipus d'urgència especial i l'any passat van ser un total de 88. També han crescut els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials en comparació amb els 388 de l'any anterior. I per adaptar-se a la nova legislació estatal i optimitzar també els recursos, l'Ajuntament ha iniciat, a més, una modificació de les bases reguladores d'aquests tipus d'ajuts. Actualment es troba obert el període de consulta pública a través del portal de participació ciutadana. Ho explica el Jesús Sanz, que és tècnic d'habitatge.
5: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, doncs s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, ProUrsa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges uh-huh. que entrin a la borsa de mediació del lloguer social.
2: Així mateix, des de ProUrsa s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys, que impulsa la Generalitat, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones aquí a Rubí. L'Ajuntament de Rubí va començar ahir les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental d'aquesta zona. Ens amplia la informació la nostra companya, la Pamela Martínez.
6: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure per a la ciutadania. Les obres permetran millorar els camins existents i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. També es renovaran els accessos principals i s'habilitaran noves zones d'estada, observació del paisatge i activitat física. La intervenció incorpora, a més, nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat eficient que adaptarà la intensitat de la llum a la presència de persones amb l'objectiu de reduir el consum energètic i la contaminació lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.

0: I la informació esportiva que arriba centrada en la Unió Esportiva Rubí, que aposta per l'estabilitat però també pel creixement. Toni Bravo Rodríguez.
1: Comencem amb la renovació de Blai Martí com a entrenador de la Unió Esportiva Rubí. El tècnic continuarà liderant el projecte després d'una temporada en què l'equip ha disputat aquesta fase d'ascens. 600 de Lliga Elite, només un punt del Sant Mauro i Prat, i amb una eliminatòria de promoció que ha confirmat el creixement del grup. El club aposta per la continuïtat per consolidar el salt competitiu d'aquest últim any. També avui, Esports al Dia, ens visitarà l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez. L'equip ha acabat desè de segona catalana, 37 punts, lluny de les primeres posicions, però amb una base sòlida per reconstruir el projecte. Repassem amb ell les claus d'una temporada irregular, els objectius de futur, i en boxa, balanç positiu per al Club Boxeo Rubí després de la vetllada de dissabte. Els 6 púgils locals van oferir un gran nivell, van tancar la jornada amb 3 triomfs, 3 combats perduts, en un ambient que va tornar a omplir les graderies i a confirmar el bon moment de l'entitat.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
3: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
2: Inspira't!

0: És moment ara de conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts 9 de juny, també com se circula les carreteres catalanes, però comencem pel temps. Saludem a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimarts, amb moments de núvols que sobretot aquest matí aniran deixant alguna pluja a les comarques de Lleida i aquesta tarda més cap a les de Barcelona i Girona, sobretot nord barceloní, per tant, a cavall del Vallès Oriental, Osona, Mollanès, també el Lluçanès, i també l'interior gironí, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, és on esperem que pugui ploure una mica més aquesta tarda. No gaire quantitat d'aigua, no pas grans tempestes, però sí núvols més abundants. El temps una mica més obert l'anirem tenint cap a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre, on el vent, sobretot aquest matí, serà més insistent. Temperatura suau, càlida, però no pujarà tant com la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa?
0: I del temps a les carreteres catalanes, saludem el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes problemàtiques que a hores d'ara doncs, circulen amb força intensitat. Parlem de dues avaries, una a la AP2 a l'altura de Soses en direcció a Saragossa, que talla encara un carril de circulació i provoca 1,5 km de retencions. Per altra banda, la C-59 també deixa una avaria a Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit nord cap a Caldes de Montbui també talla un carril de circulació. Per altra banda, tenim encara retencions amb intensitat, tot i que siguin en punts habituals. Al Vallès tenim cues en tota la B7 entre el tram de Montornès, del Vallès i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Tot plegat també tenim retencions als voltants de Barcelona des del nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

La Festa Major d'aquest any oferirà 250 activitats adreçades a tots els públics entre el 26 i el 29 d'aquest mes de juny. Ahir es van presentar a roda de premsa aquestes activitats de la Gran Festa de Rubí i es va anunciar el pregoner, que serà el periodista rubinenc Ivan Hidalgo. I avui torna a haver vaga en el sector educatiu català. Després de la jornada de divendres passat, a les 11 del matí, hi haurà avui la manifestació dels docents, en aquest cas a la plaça Espanya a Barcelona, sota el lema "Demanem fets i no miracles". L'assemblea de docents de la nostra ciutat també hi serà present. De fet, falta una horeta perquè surtin. Està previst que surtin d'aquí de Rubí a 9:45. I el pròxim 20 de juny es commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament i diverses entitats han preparat una àmplia programació que durarà durant tot aquest mes de juny. I pel que fa a la informació esportiva, avui ens centrarem en la Unió Esportiva Rubí i en la seva renovació.

0: Major 2026 oferirà 250 activitats en una trentena d'espais. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura Marta Oliva van presentar ahir aquestes activitats i els espais on es faran de la Festa Major d'enguany. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir que la festa seguirà l'estructura tradicional perquè funciona molt bé i ha agradat a la ciutadania, però incorporant nous espais i noves propostes. La primera edil ha explicat que les activitats per a joves es traslladaran a altres espais de la ciutat per la impossibilitat de fer-les a la plaça Salvador Allende.
1: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça. La plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
0: Martínez també ha remarcat que la seguretat de la ciutadania és una de les prioritats del govern. En aquesta mateixa línia, la primera d'ell ha assegurat que el consistori està preparat per les inclemències meteorològiques que es puguin produir durant els 4 dies de Festa Major i s'habilitaran espais per refrescar-se o es canviaran horaris i ubicacions si fa moltíssima calor. En total hi haurà, com dèiem, una trentena d'espais dedicats a aquestes activitats. El casino s'incorpora a la festa amb visites dramatitzades, algunes actuacions del Random i la campanya Rubí al Cor a la terrassa d'aquest equipament. El pavelló esportiu de Cova Sorera, estrenat a l'abril, acollirà la gala del Gaer. I finalment, els espais expositius de la ciutat acolliran visites guiades i sessions de cinema, una de les novetats de la festa. A banda d'aquestes activitats, aquest any s'incorporen propostes innovadores d'entitats com un taller d'astronomia o, per exemple, també una exposició de vehicles de Rubí Motor. Ana Maria Martínez convidava ahir la ciutadania a gaudir d'una festa diversa i per a tots els públics.
1: Convidar tothom a gaudir d'aquesta Festa Major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui també, com sempre, una Festa Major participada i a gust de tothom.
0: Com ja ve sent habitual, les activitats de Festa Major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per nens i nenes que s'adaptarà a infància amb alta sensibilitat. I una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts de l'Amfiteatre del Castell i el Casino seran de pagament amb un preu públic que anirà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. També ho explicava ahir Ana Maria Martí.
1: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
0: Parlant de concerts, la nostra companya, la Paula Iglesias, ens resumeix tota la programació musical d'aquesta Festa Major.
2: El compte enrere per la Festa Major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i The Tallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní The Tallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta Festa Major, amb els espais habituals dinamitzats per l'Associació Jazz Rubí, l'Associació Rubí Rock i la Societat Blues Rubí.
0: I les entitats de cultura tradicional no faltaran aquesta cita amb la Festa Major. Hi haurà, lògicament, ballada de gitanes, ballada de sardanes, també la colla de gegants hi participa i els castellers, que també faran la seva actuació. Canviem de tema. Parlem avui de la vaga, de la nova vaga dels docents, 5 dies després que el col·lectiu rebutgés amb una consulta al preacord d'educació en comissions obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. Tot plegat coincideix amb l'arribada del Papa avui a Barcelona, que està prevista aproximadament cap al dos quarts d'una de la tarda. A les 11 hi haurà aquesta manifestació a la plaça Espanya sota el lema Demanem fets, no miracles, volíem dir. Els sindicats han fet una crida a col·lapsar avui Barcelona. Tot i això, han acordat començar aquestes mobilitzacions més tard del que és habitual, a mig matí, com dèiem, a les 11, per no afectar la mobilitat dels estudiants que avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Recordem que els sindicats han anunciat una altra manifestació, però en aquest cas serà diumenge als Jardinets de Gràcia. De tot això en parlava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegurava que l'executiu encara té ganes d'abordar els temes de fons de l'educació i feia una crida a la responsabilitat dels sindicats que estan en vaga. A més, Dalmau feia referència a l'escola inclusiva.
3: Jo crec que el govern, honestament, ha dit quins són els límits que té l'escola inclusiva. Hem de veure si hem d'obrir noves places d'educació especial, que ha format part, diguem-ne, del primer acord que vàrem arribar. I hem arribat fins on hem arribat. I tenim els docents al carrer i una part del sistema educatiu amb gent emprenyada, no? I, per tant, penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí, en aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, més treball. El govern ha posat noves places de reforç en matèria d'educació inclusiva, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial, fins i tot perquè hi ha pares que volen poder accedir a places d'educació especial.
0: Hem de dir que per part dels sindicats està previst que hi hagi una reunió aquest dijous entre l'USTEC i el departament després de les darreres reunions celebrades la setmana passada. I aquest mes la ciutat acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Així ho ha explicat la tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament, Clara Xifrà.
4: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades per aquest Dia Internacional de les Persones Refugiades destaca l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les oranetes, a càrrec de Li Morenita, i la xerrada de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi, tal com ha explicat la Clara Xifrà.
4: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquest àmbit, i també per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Precisament, un dels plats forts d'aquest programa, que ja ha començat, per cert, comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica. Serà la conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat. La xerrada es farà demà, que és 10 de juny, a partir de les 6 de la tarda a l'Ateneu, i anirà a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, Josep Casajoana i Pla de Llorenç. Podeu consultar aquesta informació sobre el Dia Internacional de les Persones Refugiades, sobre la seva programació, al web de l'Ajuntament, a rubi.cat.

0: Anem cap a la informació esportiva. Comencem amb la renovació al capdavant de la Unió Esportiva Rubí i un projecte que vol agafar molta embranzida. Toni Bravo Rodríguez.
1: La Unió Esportiva Rubí ja té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada. L'entrenador Blai Martí ha renovat el seu compromís amb el club després d'un curs competitiu en què l'equip ha disputat el play-off d'ascens a tercera ref i ha acabat sisè de Lliga Elit, només un punt per sota del Sant Mauro i Prat, quart i cinquè classificats. La continuïtat de Martí permet al Rubí mantenir l'estabilitat d'un bloc que ha crescut clarament en el tram final de Lliga. Més futbol. Al programa Esports al dia d'aquest dimarts comptarem amb la presència de l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez, que aquesta temporada ha tancat la segona catalana en desena posició. Analitzarem amb ell un curs de transició i els reptes que té el club per tornar a mirar amunt. I tanquem amb boxa. El Club Boxeo Rubí ha valorat molt positivament la vetllada del cap de setmana amb 6 representants locals i un balanç final de 3 victòries, 3 derrotes. L'entitat destaca el nivell dels seus joves i el gran ambient que es va viure a les instal·lacions del carrer Ciclisme.

El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. Aquest document preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant el darrer any. El 2025 es van tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'anterior. I ahir van començar les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà. El projecte actuarà sobre més de 34.000 metres quadrats i tindrà una durada prevista de 7 mesos. I en esports, el futbol serà avui el protagonista amb la Unió Esportiva Rubí i amb la seva renovació.

0: Aquest primer projecte d'ordenació urbana municipal, que es porta ple en 40 anys, s'aprovarà en principi inicialment en el proper ple del mes de juny, que es farà el 22 de juny, que és un dilluns, gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí. El govern municipal, de fet, va presentar ahir a la premsa els eixos principals d'aquest nou POUM, perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per aconseguir aquest primer pas. L'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava ahir la importància del pas que faran amb aquesta aprovació del document després de tants anys.
1: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
0: El POUM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants fins al 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en zones de desenvolupament, la més important a Can Pujol. D'aquests, 5.300, un 60% seran de protecció oficial. Així ho explicava ahir el tercer tinent d'alcalde, Andrés Medrano.
2: Jo, com a titular, diria que aquest és el POUM de l'habitatge. El POUM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims, el màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
0: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si és que es fa. Tot aquest habitatge protegit nou que preveu el nou POUM estarà protegit per sempre, per tant, no caducarà, com ha passat amb tots els habitatges de protecció oficial recents a l'Estat. Això podrà ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar-la. Sebastià Jornet és el president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i director d'aquest POUM de Rubí. I ahir recordava que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinat de la població.
3: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No! Habitatge protegit vol dir habitatge per tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
0: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pic Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la comarcal 14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la riera de Rubí. L'actual procés del POUM va començar el 2023 amb el procés participatiu. L'any següent, el 2024, es va aprovar el document d'avanç amb les bases i els criteris més generals. I ara, en aquest ple de juny que dèiem, que es farà el 22 de juny, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial, això sí. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost, perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és de 45 dies i s'ha decidit allargar-lo fins als 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el proper mandat, perquè recordem que en un any, al maig de 2027, hi ha eleccions municipals. No deixem de parlar d'habitatge, en aquest cas parlem del servei d'habitatge de la nostra ciutat, perquè ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant l'últim any. Segons les dades facilitades per ProUrsa, la ciutat va tancar l'any passat, va tancar les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior, per tant, respecte al 2024. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una mica més de 2.700.000 euros, un 22,6% més que el 2024. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies aquí a Rubí per fer front els preus de l'habitatge, especialment el jovent i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer aquí a la ciutat s'ha situat en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció, d'ajuda, hagin de destinar una part desproporcionada dels seus recursos a l'habitatge, en aquest cas a pagar el lloguer del seu pis. Escoltem a Carlos Aguila, que és el gerent de ProUrsa.
4: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, de els increments de preus s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
0: La pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència, especialment aquelles que estan destinades a evitar la pèrdua de l'habitatge en casos ja molt crítics. Parlem, per exemple, que el 2018 es van gestionar 31 prestacions d'aquest tipus d'urgència especial i l'any passat van ser un total de 88. També han crescut els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials en comparació amb els 388 de l'any anterior. I per adaptar-se a la nova legislació estatal i optimitzar també els recursos, l'Ajuntament ha iniciat, a més, una modificació de les bases reguladores d'aquests tipus d'ajuts. Actualment es troba obert el període de consulta pública a través del portal de participació ciutadana. Ho explica el Jesús Sanz, que és tècnic d'habitatge.
5: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, doncs s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge a ProUrsa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges, uh-huh, que entrin a la borsa de la mediació del lloguer social.
0: Així mateix, des de ProUrsa s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys, que impulsa la Generalitat, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones aquí a Rubí. L'Ajuntament de Rubí va començar ahir les obres de transformació del torrent de les Abelles, una actuació que convertirà aquest espai en un gran corredor verd urbà i que busca millorar tant la connexió entre barris com la qualitat ambiental d'aquesta zona. Ens amplia la informació la nostra companya, la Pamela Martínez.
6: El torrent de les Abelles inicia així una de les actuacions de renaturalització més importants previstes aquest any a la ciutat. El projecte afectarà l'espai situat entre el carrer de Luxemburg, el passeig de la Riera i la Riera de Rubí, amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a connector ambiental i espai de lleure per a la ciutadania. Les obres permetran millorar els camins existents i crear nous itineraris per facilitar els desplaçaments a peu entre els diferents barris de l'entorn. També es renovaran els accessos principals i s'habilitaran noves zones d'estada, observació del paisatge i activitat física. La intervenció incorpora, a més, nou mobiliari urbà, senyalització informativa i un sistema d'enllumenat eficient que adaptarà la intensitat de la llum a la presència de persones amb l'objectiu de reduir el consum energètic i la contaminació lumínica. El vessant ambiental també tindrà un paper destacat. Es plantaran 93 arbres de diverses espècies adaptades a l'entorn, es recuperaran espais de vegetació autòctona i s'eliminaran espècies invasores per afavorir la biodiversitat i la capacitat d'adaptació de l'espai davant els efectes del canvi climàtic. El projecte també inclou la creació d'un nou mirador, la millora de les connexions amb els carrers de Luxemburg, Diamant i Perla i l'adequació de diferents espais d'ús ciutadà al llarg del recorregut. Les obres compten amb un pressupost de prop de 324.000 euros i tenen un termini d'execució previst de 7 mesos.

0: I la informació esportiva que arriba centrada en la Unió Esportiva Rubí, que aposta per l'estabilitat, però també pel creixement. Toni Bravo Rodríguez.
1: Comencem amb la renovació de Blai Martí com a entrenador de la Unió Esportiva Rubí. El tècnic continuarà liderant el projecte després d'una temporada en què l'equip ha disputat aquesta fase d'ascens. 600 de Lliga Elit a només un punt del Sant Mauro i Prat i amb una eliminatòria de promoció que ha confirmat el creixement del grup. El club aposta per la continuïtat per consolidar el salt competitiu d'aquest últim any. També avui es posa al dia. Ens visitarà l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, Richard Jiménez. L'equip ha acabat desè de segona catalana, 37 punts, lluny de les primeres posicions, però amb una base sòlida per reconstruir el projecte. Repassem amb ell les claus d'una temporada irregular, els objectius de futur i en boxa, balanç positiu per al Club Boxeo Rubí després de la vetllada de dissabte. Els sis púgils locals van oferir un gran nivell, van tancar la jornada amb tres triomfs, tres combats perduts, en un ambient que va tornar a omplir les graderies i a confirmar el bon moment de l'entitat.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: És la una de la matinada.
6: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí. Obrim aquest nou tram del Rubí al dia. Avui tractarem qüestions relacionades amb la violència de gènere i també amb la tasca que fan a la ciutat les agents cíviques. Començarem, de fet, parlant de l'informe que cada any publica l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental sobre les dades anuals de violència contra les dones a la comarca, que recull tota l'activitat judicial vinculada a aquests casos de violència de gènere a la nostra comarca i també les dades dels serveis d'informació i atenció a les dones. Ho farem amb l'Enrique Ortega d'aquest Observatori Comarcal. I avui ens visiten les agents cíviques per parlar-nos d'un tema una miqueta concret. Ens referim a la convivència entre la ciutadania, ara que ja doncs, ve la calor, ja tenim la calor aquí sobre, estem pràcticament a l'estiu, i les agents cíviques ens parlaran avui dels infants i dels sorolls, ara que juguen una miqueta més al carrer. Després, com cada dia, arriba la secció d'esports. També, abans de canviar d'hora, escoltarem una de les recomanacions musicals del Robert Fernández, sempre amb alguna proposta per descobrir. I a les 10 en punt, temps d'anàlisi, temps de tertúlia conduïda pel Toni Bravo, avui amb l'Ània García, amb el Gerard Moreno i amb el Martí Pujol, que comentaran temes com ara el pla d'ordenació urbanística, la festa major i fora de Rubí, el que és la visita del Papa a Barcelona. I precisament a partir de les 11, la Belén Tierno també parlarà avui sobre la visita del Papa a Catalunya. Està previst que arribi al voltant de 12:45 a Barcelona i a partir d'aquí començaran tots els actes. La Belén Tierno també parlarà amb la penya Calixto Sánchez sobre les seves activitats. Comencem.

0: L'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe Dades anuals de violència contra les dones, partits judicials del Vallès Occidental, corresponents a l'any passat, corresponents al 2025, un document que bàsicament ofereix informació estadística sobre les denúncies, les víctimes, els delictes, les ordres i mesures de protecció, les resolucions judicials i també l'activitat que ofereixen els diferents serveis d'atenció a les dones que tenim aquí a la comarca, el CIAT, aquí a Rubí ja sabeu que en tenim un. L'informe té com a objectiu facilitar l'accés a aquestes dades doncs, per després fer prevenció, atenció i abordatge d'aquest tipus de violències masclistes. Tenim a l'altra banda del telèfon a l'Enrique Ortega de l'Observatori Comarcal per comentar, per explicar totes aquestes dades. Molt bon dia, Enrique, benvingut com sempre.
1: Molt bon dia.
0: Si et sembla, Enrique, podem començar pel número de denúncies, ja que l'any passat, el 2025, els quatre partits judicials que tenim aquí a la comarca, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i el nostre aquí a Rubí, van rebre gairebé, falta poquet, per 3.000 denúncies per violència de gènere. Això és un 6,7% més que el 2024, Enrique. Sempre que parlem d'aquest tema, destaquem que en els últims anys han augmentat el nombre de denúncies, per moltes raons, però la realitat és que han augmentat.
1: Sí, hi ha hagut un increment en la incidència, almenys en el registre estadístic també de les denúncies per violència de gènere, com indicaves, del 6,7% respecte de l'any anterior. Aquest increment, cal tenir en compte que és una mica més moderat del que es va produir l'any 2024, però el que ens indica és que hi ha hagut una tendència alcista, no?, d'increment que es va iniciar a 5 anys, després del parèntesi que va haver-hi, no?, el 2020 en el context de la pandèmia, i que aquest increment doncs, continua, persisteix.
0: Suposo que deu ser això, evidentment, per molts factors, Enrique, però segurament el fet que hi hagi més conscienciació social, que la policia també tingui els seus propis protocols, no?, i els seus propis serveis dedicats a l'atenció a les dones i a la violència masclista, home, ajuda al final, no?
1: Sí, hi ha una pluralitat de factors que influeixen en la... Hi ha també un canvi demogràfic, canvi poblacional que també hi ha darrere, no?, increment de la població, també increment de denúncies, però sens dubte la millora dels sistemes d'informació i atenció a les dones, la millora també dels protocols d'atenció a les víctimes, la major conscienciació social també són factors a tenir en compte. No podem determinar quin pes o quin és el factor que incideix més en aquesta evolució, però sí que és cert que tots aquests factors condicionen i expliquen també aquesta tendència creixent.
0: Mm-hmm. Digues.
1: No, ja, acabat.
0: Doncs seguim parlant de denúncies, del nombre de denúncies presentades, perquè m'agradaria destacar també, Enrique, de totes aquestes dades, el Partit Judicial de Rubí, que si es compara amb l'any anterior, déu-n'hi-do el que augmenten aquí a la nostra ciutat les denúncies registrades. Ara ho estic mirant per sobre, si no m'equivoco, un 68%. És una barbaritat.
1: Sí, és un increment, però aquí s'han de fer interpretacions amb cautela, no? Uh-huh. Perquè... Primer de tot, el Partit Judicial de Rubí, que engloba tres municipis, que són Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès. És el partit judicial, un dels petits partits judicials, que aglutina al voltant de 200.000 habitants. I no hi ha jutjats, no hi ha jutjats especialitzats en violència de gènere, ni jutjat penal, ni jutjat exclusius de violència de gènere, que estan al partit judicial de Sabadell i Terrassa. Això d'entrada. En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Uh-huh. Aquest any hi ha hagut un increment, que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però en la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha... infraregistre respecte de l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats, no?, aquesta incidència. Això ha fet que Rubí, si parlem en termes d'incidència de violència de gènere, és a dir, tenim en compte la població de cada partit judicial, la comarca es presenten unes 60 denúncies per cada 10.000 dones. Rubí presenta la taxa aquest any l'any 2025, no? Presenta la taxa més elevada, no? Dels propera als 65 denúncies per cada 10.000, per sobre de Terrassa, Sabadell i Cerdanyola, que és el que té una taxa inferior. Però l'any passat, Rubí se situava entre els municipis amb la taxa més baixa. No? Mm-hmm. O sigui, aquest increment que s'ha produït, que no sabem si és un efecte estadístic del registre de les denúncies, ha fet canviar, no, la posició del partit judicial en el conjunt de Catalunya, també dins de la comarca.
0: Mm-hmm. D'aquest total de denúncies que estem comentant, Enrique, d'aquestes 2.945 denúncies presentades per violència de gènere, gairebé un 85% es van presentar o es van interposar a través d'un atestat policial amb denúncia de la víctima, i molt lluny la resta. També passa aquí a Rubí el mateix, fent una comparació, passa el mateix que a tota la comarca aquí a Rubí.
1: Sí, és la principal procedència, la via d'entrada, no, a les òrgans judicials, històricament, a la comarca. No és un element que es pugui aixecar, potser a vegades varia les xifres per a uns percentatges molt reduïts. La intervenció dels cossos policials de seguretat són la principal via d'entrada, a molta diferència d'altres tipus, com la que s'interposen directament al jutjat, no, amb un par de lesions, que és la segona més freqüent enguany. Mm-hmm. És un element estructural, no, de la problemàtica de violència de gènere i també del sistema d'atenció a les dones víctimes.
0: Mm-hmm. Estem tota l'estona parlant de denúncies, d'aquestes gairebé 3.000, una miqueta menys de 3.000, però també el que ens explica aquest informe són els delictes o el número de delictes que es vinculen a aquest tipus de violència, la violència de gènere, i en aquest cas l'any passat van ser 3.401 delictes vinculats a la violència de gènere, majoritàriament, Enrique, maltractament físic i psicològic, no?
1: Sí, és el maltractament, aquest tipus de maltractament, que és el que està recollit a l'article 153 del Codi Penal, que és aquell que no té una lesió greu, acostuma a ser el delicte principal o predominant. Al voltant de 3/4 dels delictes són d'aquesta tipologia. Des que recollim les dades, la proporció d'aquest tipus de delicte s'ha situat per sobre el 60%, i és el principal. A continuació, hi ha molta distància, ja se situen altres tipus de delictes, com el trencament de penes i mesures de protecció, que són a voltant d'un 10%, i els delictes contra la llibertat, integritat moral, intimitat, també un 10%. Si posem el focus al territori, el Partit Judicial de Rubí, pràcticament tots els delictes corresponen, no, al de lesions i maltractament lleus.
0: Mm-hmm. Que van ser, a més a més, un total de 651, els delictes vinculats amb la violència general.
1: Mm-hmm. Sí, sí, correcte. I aquestes també és un element com estructural, no? Acostumen a ser els principals delictes. També per la com s'organitza judicialment la comarca, no? Clar. Com deia abans, la Partit Judicial de Rubí té un jutjat d'instrucció i de primera instància d'instrucció, mentre que el de Sabadell i el de Terrassa tenen jutjats especialitzats de violència de gènere, i per tant la tipicitat dels delictes també és més variada, perquè també acullen molt més casos i també molt més diversitat, no, de delictes.
0: Una altra qüestió que també parlem sempre, Enrique, quan parlem d'aquest tipus d'informes, perquè sempre els feu trimestrals i després, doncs, quan acaba l'any, lògicament, publiqueu aquest, que és l'anual, és el tema de les ordres de protecció als òrgans judicials de la comarca. Normalment acostumen a ser denegades força ordres de protecció. És una cosa que sempre en parlem, perquè sempre passa.

0: presenta una proporció d'ordres denegades inferior. A diferència d'altres anys, l'any passat, de les 28 ordres de protecció que es van adoptar a Rubí, només 13, bueno, només 13, van ser denegades, no? Però menys que l'any passat, en termes percentuals. I aquest percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica. Però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior. Uh-huh. I és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades a escala comarcal.
1: M'agradaria també destacar les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista, perquè és un tema també a posar sobre la taula. L'any passat van ser 507 mesures d'aquest tipus. Explica'ns una miqueta aquest tipus de mesures, perquè també cal tenir-ho present a banda d'aquestes ordres de protecció que dèiem.
0: Clar, l'adopció de mesures de protecció, l'adopció d'ordres de protecció també porta apallada les mesures judicials de protecció.
1: Clar,
0: no? I hi ha mesures de tipus penals, que poden ser les privatives de llibertat, les ordres d'allunyament, la prohibició de comunicació, la prohibició de tornar o anar o residir en determinats llocs per part de la persona que ha agredit, no? La parella o exparella, la prohibició... Bueno, hi ha una sèrie de mesures molt, molt variada, i també hi ha mesures civils. El que té com a finalitat primordial no protegir els interessos dels fills i de les filles menors d'edat o de les persones que conviuen, no? amb la víctima de violència de gènere. I estem parlant de l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, la custòdia, la comunicació entre fills, prestació d'aliments, etc. Quan a nivell estadístic el que veiem és que en el cas de les mesures penals les més habituals són les de prohibició de comunicació i allunyament, que van juntes normalment. Estem parlant de que la meitat d'aquestes mesures que es van adoptar l'any passat, corresponen a aquesta tipologia. I en el cas de les civils, la major part són la prestació d'aliments, estem parlant del 40% de les mesures, i l'atribució també de l'habitatge. Estem parlant del 20%, al voltant d'una de cada quatre mesures.
1: Ho dèiem abans, però sí que m'agradaria destacar-ho també perquè ho destaqueu vosaltres en aquest informe, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, el SIAT, que són importantíssims. Aquí a Rubí en tenim un, evidentment a la resta de la comarca també, i són dades també a tenir en compte, perquè a tota la comarca parlo ara. L'any passat es van realitzar 10.587 atencions a dones, doncs, que es trobaven en situacions d'aquestes característiques,
0: Sí, no només durant el... perquè encara no disposem de totes les dades de tot l'any.
1: El primer semestre.
0: Només el primer semestre. O sigui, la projecció se situa al voltant, se situaria al voltant de per sobre 20.000 atencions. Com xifres similars als que es van registrar l'any passat, hi ha un increment del nombre d'atencions a les dones ateses. Val a dir que d'aquestes, de les dones ateses, hi ha una part que són per violència masclista i altra part són per altre tipus d'atenció, d'informació o d'atenció. És important posar-ho en relleu. En el cas tenim en compte les dades del primer semestre, les dones ateses per violència masclista, que es va identificar, no?, per personal tècnic dels serveis d'informació de les dones, van ser al voltant de 1.200 dones ateses en aquesta situació. I el que veiem és doncs un increment també en el nombre d'atencions i de dones ateses. I també també disposem dels serveis de la línia d'atenció, no?, contra violència masclista.
1: I és el que t'anava just a preguntar, aquesta línia.
0: Sí, que l'any passat va rebre al voltant de 1.000 trucades de persones residents de la comarca. Val a dir que el que s'observa és una tendència descendent de les trucades.

0: és una qüestió que hem de tenir en compte a l'hora d'analitzar aquest servei, que per què hi ha hagut aquest descens. Nosaltres no tenim elements per aquest, és el que està produint-se. Potser i els canals d'informació o les dones arriben a través d'altres canals d'informació, com són els propis CIA, que ja tenen aquestes consultes. Però bueno, també és un element a tenir en compte, també un nombre important de trucades relacionades amb violència masclista.
1: Si et sembla, ja per acabar, aprofitem per dir que aquesta línia és gratuïta i confidencial, que és molt important. Ho dic perquè si alguna dona ens està escoltant i vol utilitzar aquest servei, que al final és un servei, no?, aquesta línia d'atenció al 900-900-120, que sàpiga això, no?
0: Sí, que està, és un servei que està disponible i com has dit, és confidencial, gratuït i ja fa una atenció permanent 24 hores al dia.
1: Doncs Enrique Ortega, de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes xifres d'aquest informe de les dades anuals de violència contra les dones corresponent a l'any 2025. Gràcies, Enrique.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Espai. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
8: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
7: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
9: L'enjoc és...
10: Futbol.
9: Bàsquet.
10: Hoquei.
9: Handbol.
10: Waterpolo.
9: Tenis, taula.
10: Rugbi.
9: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
11: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
12: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
11: Us hi esperem.

0: Avui ens visiten les agents cíviques. Ja sabeu que contribueixen a fer una ciutat més amable, més respectuosa. Fan aquestes tasques d'informació, de sensibilització i educació per fomentar accions i conductes que, bàsicament, el que fan és afavorir la bona convivència i, a més, traslladen la importància d'això, del respecte, no?, en relació als béns públics i privats de la nostra ciutat i també, evidentment, la seva correcta utilització. La saludem en primer lloc i entrarem en matèria. Mireia Solanes, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Mireia,
1: bon
0: benvinguda. Dia. I Glòria Vidal, bon dia, Glòria.
2: Bon dia.
0: Avui parlem de coses que estan relacionades, òbviament, amb la convivència, perquè sou agents cíviques, però que estan relacionades amb el temps en el que estem. És a dir, estem pràcticament a l'estiu, per tant, fem moltes més coses a l'aire lliure, les nostres criatures també surten més al carrer a jugar, que és el que al final han de fer, perquè ens queixem de tot, eh? Si estan amb les maquinetes, perquè estan amb les maquinetes. I si surten al carrer, perquè surten al carrer. Doncs els nens i les nenes han de sortir al carrer i a vegades, i en moments puntuals, no?, es donen aquestes circumstàncies que potser no acaben de conviure bé el fet, doncs, que estiguin fent soroll o jugant a pilota amb altres persones. És una cosa que passa, eh, Mireia o Glòria, qualsevol de les dues.
1: Sí. Com tu has dit, no?, comencem ara l'època que ja fem escaloreta i sortim tots al carrer. I a l'estar al carrer, doncs això, la convivència es nota. Uh-huh. És aquí on nosaltres treballem més, sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, són nens, tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Uh-huh. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta de persones, al respecte.
0: Uh-huh. Vosaltres que trepitgeu carrer, us trobeu, o ja us heu trobat, vaja, en situacions, doncs això, no?, que igual hi ha algun nen o alguna nena que està jugant, no sé, a pilota o el que sigui, uh-huh, i acaba provocant una situació de manca de convivència. Us heu trobat ja amb aquestes coses?
2: Sí. Uh-huh. Sí, a més, això passa tot l'any, eh? Uh-huh. Ara l'estiu molt més, però durant tot l'any ens hi trobem. Hi ha uns punts, doncs, pues, places que sempre juguen. Es troben allà, juguen a futbol, bàsicament, uh-huh, i si alguna vegada hem tingut algun ensurt, alguna persona ja que s'enfada perquè uh-huh, li ha molestat amb la piloteta. O bé si estàs sentat a una terrassa, o bé perquè t'estan picant amb la pilota a la façana o una finestra. Bueno, m'he intentat fer una mica de mediació entre les dues parts perquè arribin una mica, com, bueno, pues perquè es tranquil·litzin, i és el que diu la Mireia, els nens els infants han de jugar, vull dir. I bueno, pues per això sí que des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu, ja el juguem i respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs de tota la vida, llavors... Ho tinc aquí apuntat perquè de memòria no me'n recordo, eh? A veure, els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a la plaça Constitució, i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Els horaris varien, això sí, varien depenent de l'època. Però ara, per exemple, fins al 19 de juny estan de 5 a 8. Uh-huh. Llavors es tracta de, bueno, unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines, i llavors, doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs de tota la vida, que no sigui només la pilota i el futbol. Uh-huh. No?
0: A més, pel que m'expliques, com que deixen aquestes joguines, és una manera també de fer responsable,
2: correcte,
0: no?, les criatures. Exacte. Que utilitzen, uh-huh, són conscients que les han de tornar perquè el dia següent, doncs, jugaran uns altres nens.
2: Clar.
0: O ells mateixos, si uh-huh, tornen allà, però que estiguin les joguines en perfectes condicions.
2: Exacte.
0: No?
2: Les han de cuidar. Sí, també es tracta d'això.
0: I com va aquesta... Perquè fa uns dies que ja funciona aquesta activitat, aquest juguem i respectem en aquestes places, i crec que està funcionant, perquè al final, no?, es recupera una altra vegada jugar al carrer, el que dèiem al principi, no?, que ens queixem a vegades de tot i el jugar al carrer està molt bé.
1: Sí, ja portem uns anys, no és el primer any que es fa, i va molt bé perquè els nens es relacionen entre ells. Clar. Que a vegades no es coneixen, són del mateix barri, però no es coneixen, només coneixen a la seva classe de l'escola. És una manera de fer convivència i de relacionar-se entre ells, de fer barri. Uh-huh. I a part, doncs, això també, la responsabilitat i la corresponsabilitat de dir, vale, jo estic jugant amb una joguina que la tinc que mantindre, tinc que tindre cura d'aquestes joguines i tornar-les en un bon estat. I el dia següent, si vull tornar-hi, doncs tornaré. Uh-huh. I anar fent amics. A part d'això, també, el que fem amb els que sí que hi ha nens, insisteix en el futbol, uh-huh, li diem on poden anar a jugar a futbol, perquè sí que hi ha llocs, sí que hi ha espais per jugar a futbol. Tenen el bosc de Can Oriol, a l'era, que tenen el camp de futbol, aquella esplanada que està superbé. El parc de Pau i la Natura, que també tenen un espai molt gran i molt bonic per jugar a futbol. O sigui, hi ha llocs per jugar-hi a futbol. Si és que hi ha algun nen que sí que realment... Hi ha molts futbolistes aquí a Rovira, molt bons. I clar, no s'està...
0: I surten d'algun lloc d'entrenar.
1: Ah, exacte, hi han d'entrenar. O sigui, que sí, que també els donem aquesta opció, que sí que hi ha moltes.
0: Mm-hmm. I clar, estem a l'època que estem, avui és dia 9 de juny, abans ho comentàvem fora de micro, que falta molt poquet per la celebració de la Revetlla de Sant Joan, està aquí a tocar, no només la Revetlla, sinó el dia de Sant Joan també es tiren petards, el dia 24. Mm-hmm. Porteu recomanacions... Sí. Estaran molt bé per als infants, sí, però a vegades també els adults, no? Els han d'escoltar les recomanacions, sí. No sé si esteu d'acord.
2: Aquestes recomanacions són les que donen protecció civil, és de protecció civil. Llavors, bé, són consells que són molt de sentit comú, tot i que a vegades els perdem amb l'emoció dels petards, i, no sé, per exemple, assegurar-nos, per exemple, de comprar els petards en llocs autoritzats, no comprar-los a qualsevol lloc, o no guardar els petards a la butxaca. No, és perillós portar-los sempre en una bosseta, seguir les indicacions d'aquests, no llançar-los així, vinga, va, això així i això així, no. També important, no subjectar-los amb la mà, et pots cremar, clar.
0: Que també sembla molt de sentit comú,
2: sembla
0: però
2: molt de sentit
0: cada
2: comú,
0: any passa alguna
2: tota
0: cosa.
2: Tota la llista que estic dient, sí, però exacte, sí. Però sempre, per desgràcia, passen cosetes. També es recomana no llançar els petards en contra d'altres persones, sempre... també a una distància de zones boscoses. I ja de cara a el que són les vivendes, doncs ja recollir la roba estesa, no tenir els tendalls posats... Bueno, és el que diem, una mica, doncs en general, això, el sentit comú tenir cura.
0: Vosaltres, per exemple, això, deies que és de Protecció Civil, aquests consells que sempre es recomana i s'informa sobre aquestes... Vosaltres feu també aquesta tasca, per exemple, quan aneu pel carrer i s'acosta allò, doncs això, Sant Joan, no? La Revetlla de Sant Joan, també informeu, perquè la vostra tasca principal és informar, no?
1: Sí, nosaltres també informem en Protecció Civil, portem aquests tríptics que estan aquí,
0: sí,
1: i els anem donant a posar als nens i als pares i informar-los de com funciona i que tinguin en compte que és sentit comú, ja ho hem dit abans, però que ho tinguin en compte. I una altra cosa molt important és, potser pensant en la resta, és no començar 15 dies abans a tirar petards, perquè hi ha molta gent, i també animals, que sobretot la gent, no? Que no li s'agraden els sorolls, no tenen per què estar suportant durant 15 dies abans aquest tipus de soroll que molesta molt. I de cara als animals igual. La gent que té animals sap que el dia de la Revetlla, doncs igual aquell dia el seu gos li té que donar una pastilla o el que sigui, no? Però aquell dia no té per què estar pensant que durant 15 dies abans el seu gos ja estarà nerviós perquè estan tirant petards abans d'hora. O sigui, intentar, per respecte a la resta, pues fer una mica més just pues el dia de la Revetlla un dia abans, vale, però no 15 dies abans, perquè després també ha arribat també festes majors, que tenim el piromusical, que tenim també més petards, o sigui, fer una
0: Sant
1: miqueta...
0: Pere.
1: Sant Pere, clar.
0: També fa una mica de Revetlla.
1: Sí, exacte, i són tradicions que tenen que estar ahí, per supuesto, a mi m'agraden molt, però hem de pensar una mica en la resta de persones que no li s'agrada.
0: Tu parlaves d'animals, però déu-n'hi-do, hi ha força criatures,
1: sí,
0: que no suporten,
1: sí,
0: els,
1: sí,
0: petards.
1: No, igual, criatures i persones adultes, eh?
2: Sí.
1: Hi ha moltes persones adultes que tampoc suporten els petards. O sigui, que hem de mirar una mica per tots.
0: Doncs aquests dies, no?, anireu repartint aquests tríptics que ens ensenyava la Mireia, on està tota aquesta informació. També la podeu consultar, com sempre, a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubi.cat, tota aquesta sèrie de consells, i a més també la policia també va informant, uns dies abans també va informant sobre aquests consells. Abans de dir-vos adeu i connectant una miqueta amb el que començàvem, amb el que comentàvem al principi d'aquesta època, no?, que obrim les finestres, que tots sortim més al carrer, ho hem concretat molt en el tema, diguéssim, infants, no? Ja hem explicat aquest juguem i respectem, però en general comenceu a notar, vosaltres que aneu pel carrer, que hi ha com més queixes per aquestes qüestions de convivència, per sorolls, per queixes de veïns, etcètera, etcètera? Comenceu a notar-ho ja, això?
2: No ho sé, potser no, encara potser no, eh? Jo personalment no m'he trobat allò que diguis, ostres, em crida molt l'atenció. Sí que veus molta més vida, mm-hmm. Això sí, el dia allarga més i la gent ja fa molta més vida al carrer, però les terrasses, hi ha més moviment, això sí, en general sí. Però com a queixes, com a tals... Mm-hmm. Per ara no, creuem els dits.
0: Doncs creuarem els dits, sí, que tothom sí. Estigui tranquil·let i passi un bon estiu. Exacte. I tingueu poqueta feina. Sí, que tingueu feina, però
3: tranquil·la.
0: O tranquil·la.
3: D'informar.
1: Bueno, i també tindrà una mica més de paciència, no? Perquè sí. És normal que la
0: gent... És que la paciència que... últimament no, ja. No rige les nostres vides, eh?
1: Clar.
0: Mireia, Glòria, moltíssimes gràcies, per venir a explicar-nos aquest Juguem i Respectem, que ja sabeu que podeu trobar cada tarda a diferents places. Una informació, per cert, que també podeu trobar a rubi.cat i també parlar-nos d'aquests consells per la revetlla, per viure-la també el més tranquil·la possible. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Gràcies. Vinga, gràcies.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: I després de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, que es va fer el passat 5 de juny, si recordeu, cada residu compta dedica aquest espai a reflexionar avui sobre l'impacte dels residus en el planeta, amb la participació de la Teresa Mora. El programa aborda la necessitat de prendre consciència dels nostres hàbits de consum, a més posa el focus en la problemàtica dels plàstics i, a més, comparteix algunes dades que conviden a la reflexió.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Cada Residu Compta en una setmana molt especial perquè estem a les portes de la celebració del 5 de juny, que és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, és un tema que ens interpel·la i de ple. Per això, el Cada Residu Compta avui també hem convidat a la Teresa Mora. Què tal, Tere, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Últimament estem molt tornant a les arrels de les coses, Tere, perquè encara ens falta com conscienciar-nos molt, no?
3: Sí, estem, diguem-ne, com allò una mica parats, una mica en stand-by.
2: Sí.
3: Va haver-hi una certa consciència i, diguem-ne, com un gran canvi en els últims 20 anys, però no aconseguim prendre un nivell de consciència com a globalitat, com a societat, de l'impacte en el medi ambient, del nostre consum i dels residus.
2: Quina és la situació que diries pel que fa als residus? Generem encara masses deixalles, Tere?
3: Moltes, cada dia més. És un increment constant.
2: No en som conscients, oi?
3: No, perquè no és només una qüestió d'una única cosa. Clar, és les deixalles que generem en l'àmbit electrònic, les que generem en l'àmbit de l'alimentació, les que generem en l'àmbit del tèxtil. Llavors, en el nostre dia a dia tenim molts fronts oberts i tots generen molts residus, els consums de productes d'un sol ús, l'increment que hi ha hagut del plàstic en el nostre entorn i en el nostre dia a dia. Llavors, amb això costa de tenir la visió de conjunt i ser-ne conscients.
2: Parlem d'aquest impacte en el planeta. Quins són els residus més contaminants?
3: Doncs els plàstics, et diria, Del plàstic és un dels més contaminants perquè estan presents en tota la nostra activitat avui dia, en elements que no et semblaria, la roba. Diries, bueno, jo en la roba no veig el plàstic, doncs en el plàstic la roba...
2: Hi és, no?
3: Hi és, hi ha molt de plàstic i a més no és tant el problema del plàstic sinó del microplàstic.
2: Yeah.
3: I llavors aquí entre allò que clarament veiem que consumim, que és aquella ampolla d'aigua, després hi ha en el dia a dia moltes coses. I llavors aquest seria el potser l'element que ens hauria de preocupar.
2: També ens haurien de preocupar els residus electrònics o les piles, perquè tinc entès que poden alliberar substàncies tòxiques.
3: Sí, aquest element, i ara diguem-ne que estem, no tot el cotxe és elèctric, moltes dels consums, no?, que l'electrònica i tota la part de les tecnologies ens porta, doncs aniria cap aquí. L'altre que moltes vegades també ens ha de preocupar és els residus que generen fins i tot allò, la intel·ligència artificial i tot allò que és l'impacte de les xarxes i de l'estructura que requereix tot el consum que fem de...
2: I creus que això està quantificat?
3: Es fan molts esforços per fer-ho i el que és que és com cada dia es sobrepassa. Tot allò que queda quantificat, cada dia se sobrepassa.
2: Sí, sí, sí.
3: Vale? Això és com ara, mira, encara no ho han publicat, però ho faran el dia 5, justament que tu dius, que és aquest any... Quin serà el dia que sobrepassarem
2: la capacitat de la Terra,
3: els recursos,
2: no?,
3: de la Terra.
2: Cada cop és abans.
3: Cada cop és abans.
2: És que ara ho publiquen el 5 de juny, però hauran de publicar-ho abans aviat,
3: Sí, exacte. Perquè l'any passat era sobre el 24 de juliol,
2: sí,
3: em sembla
2: sí,
3: que va
2: sí.
3: ser l'any passat.
2: Vull dir que
3: sí, es va avançant d'una manera cada any sorprenentment, no? Per tant, sí, es treballa i el que hi ha és la diversitat d'impacte que hi ha i com en aquest sentit hi ha una falta de consciència de que aquest consum que no es visualitza, que és d'alguna manera una mica fantasma, doncs com impacta.
2: L'impacte en el medi ambient és molt gran, els plàstics afecten greument la fauna marina, per exemple, molts animals confonen amb aliment i els pot provocar la mort, els abocadors tenen gasos d'efecte hivernacle, i per les persones, Tere, aquest impacte, jo crec que tampoc en són massa conscients, no? Perquè també hi ha un impacte en la nostra vida.
3: Sí, sí, bueno, ho hem comentat alguna vegada. Si tinguéssim més clar com afecta la nostra salut, potser també reaccionaríem d'una altra manera envers els residus. El fet, diguem, de com contamina l'aire, com es contaminen les aigües, com en la nostra alimentació cada dia hi ha més productes que poden incorporar determinats contaminants, o bé per la manera en la que han estat conreats, o bé per les aigües, etc. Mm-hmm. Llavors, és un impacte molt elevat, i no només sinó en malalties cròniques i en condicions que poden afectar la qualitat de vida, les condicions de vida.
2: Això seria una mica l'impacte que té també tots els gasos que es generen amb la qualitat de l'aire, que tampoc
3: el CO2, l'efecte hivernacle dels gasos que generem. Llavors hem de tenir que és no és només el residu en si, com que cada vegada que parlem, diguem-ne, de l'impacte dels residus en el medi ambient, hem de tenir en compte que l'element que hauríem d'incloure és el canvi de consum, de model de consum. Mentre que el nostre model de consum s'incrementa constantment, el volum dels residus s'incrementa proporcionalment. Llavors, en principi, necessitem ser conscient de l'impacte dels residus perquè també puguem ser conscient de que hem de canviar els nostres hàbits de consum per generar menys residus i després, posteriorment, afavorir que aquests residus es puguin com generar un cert tractament, no?
2: Fem un joc, Tere, perquè tu t'has preparat aquí un munt de dades que m'encanten. A mi m'agrada molt donar dades als oients i a les oients perquè també una mica exemplifiquen el que tu i jo de vegades sembla que ens estiguem aquí
3: inventant
2: o, mira, aquestes dues estan xerrant sobre el sexe dels àngels. Tu en tries una i jo en trio una altra. Va.
3: Molt bé, vinga, a veure.
2: Quina tries?
3: Jo trio els plàstics, veure el temps que triguen en desaparèixer. Una bossa de plàstic.
2: Una bossa de plàstic? Abans has dit molts anys, però 100 anys?
3: Més, 150.
2: Una bossa de plàstic que deixéssim al bosc trigaria 150 anys.
3: Déu-n'hi-do
2: les voltes que faria, no?
3: Sí, sí, sí. Clar, pensa que en aquest temps, a més es va com dissolent en petites fraccions. I mentrestant, quan ja siguin molt petites, doncs és quan es va filtrant a la terra i potser si l'has deixat al costat d'un camp, d'una horta, doncs anirà cap als aliments.
2: Va, aquesta te la poso fàcil. Quants quilos de residu generem a Europa cada persona al dia? És que per mi és tan bèstia aquesta dada.
3: Sí. Doncs mira, entre un quilo i mig.
2: Mira, jo t'afina... Sí, sí, sí, exactament. És que no ho trobes molt bèstia?
3: Molt. Molt, perquè tu imagina't quan tens allà, no?, els cubells que tens, amb els residus separats i demés, i vas traient i tal, i dius, no, és que amb el que treus cada... Pues sí, sí, cada dia és una mitja, però clar, qui genera molt, sort i sort que els envasos pesen poc.
2: És el que anava a dir, perquè
3: són els,
2: els envasos pesessin més, però...
3: Ja em diré, sí, sí.
2: Doncs Tere, avui ens n'anem amb aquesta dada, que crec que ens ha de fer pensar molt. Cada un de nosaltres generem, és a dir, produïm, fem, llançaríem si cada dia traguéssim la brossa al contenidor, entre un quilo i un quilo i mig de deixalles al dia.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Pensem-hi.
3: Fem una petita, que encara et diria. A mi, i ho veiem cada dia, l'ampolla de plàstic. Saps quants anys triga una ampolla de plàstic? T'ha sobtat, allò de la bossa, però allò de l'ampolla...
2: No ho sé.
3: 450.
2: Imagineu. Us estem donant moltes dades perquè us aneu a dormir i penseu una mica. Vinga, bona setmana,
3: apa,
2: Tere.
3: Adéu.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Queden 10 minuts perquè arribin les 10. És el moment de parlar d'esports de la nostra ciutat, i per això doncs ja m'acompanya el Toni Bravo Rodríguez. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pati.
0: De què parlem avui? A veure.
1: Doncs la Unió Esportiva Rubí, que té confirmat el seu projecte esportiu per a la pròxima temporada. L'entrenador Blai Martí, que va agafar les regnes de l'equip doncs en aquest darrer tram de la temporada d'aquest curs, doncs ha renovat amb el club després de que el va agafar doncs a mitja taula i ha aconseguit portar-lo a aquesta promoció d'ascens, a les eliminatòries d'ascens per a tercera ref. Però és una lliga, la Lliga Elite, que perds un partit i podies estar a baix del tot, i que guanyes un partit o guanyes dos seguits i te trobes disputant doncs aquestes eliminatòries d'ascens. No hem d'oblidar, no?, que tots els conjunts de la Lliga Elite estan en un mocador. Però el que és cert és que Blai Martí el que ha aconseguit és que l'equip creixi, doncs la direcció, el que és la Junta, li ha donat la confiança perquè continuï la temporada que ve, el curs que ve, doncs capitanejant des de la banqueta la Unió Esportiva Rubí. Una Unió Esportiva Rubí que va acabar sisena, amb, crec que són 43 punts, a un només per sota, o sigui, va acabar dels cinquens i els quarts.
0: Sí, és per tant, molt a tocar.
1: Clar, o sigui, això què significa? Que tens un empat, tens més gol a braç, doncs el millor acabes tercer. És així, no? I vam estar un tram de la temporada en què una derrota o dues podia marcar simplement estar baix, i potser en lloc de disputar l'eliminatòria de descens, estàs disputant...
0: De descens, no?
1: Exacte, la de descens. Per tant, tenim aquesta continuïtat de Blai Martí. Un altre dels entrenadors que van entrar un cop va començar el curs va ser Richard Jiménez, el de l'Olímpic. El va agafar en posicions... L'Olímpic ha estat una temporada bastant irregular, ha estat molt a prop de zona vermella, trepitjant zona vermella també durant moltes setmanes. Van aconseguir acabar doncs també a uns ens, és a dir, per la meitat de la taula, una miqueta més a baix. I avui el tindrem al programa Esports al Dia, doncs, per analitzar com ha anat aquesta temporada, per veure quins són els objectius també de la temporada pròxima, que deuria ser intentar quedar com més a dalt, millor. O sigui, han acabat a mitja taula, han tingut molts problemes, doncs hauran de lluitar per intentar confeccionar un equip que els hi doni garanties com a mínim de no haver de patir tant. A veure què passa.
0: Clar.
1: Anem a parlar de boxa, perquè tenim diversos clubs aquí a la nostra ciutat. Hi ha molts aficionats. Recordem que és un esport que ajuda molt en quant a força cardiovascular també. Doncs el Club Boxeo Rubí va organitzar una vetllada el passat cap de setmana. Hi van haver representants locals. Hi van haver 6 púgils, doncs 3 van aconseguir victòria, 3 van acabar en derrota, però que es fa una valoració molt positiva perquè hi va, com sempre, hi va anar molta gent, i que acaba sent una festa també de l'esport i dels aficionats.
0: I el que deies tu, no?, que cada vegada n'hi ha més, no?, d'aficionats i aficionats. Gent que en practica, evidentment, sí, però gent que li agrada i que va a veure, no?, per exemple, o combats de boxa o el que va organitzar el Club Boxa Rubí la setmana passada, no?
1: I que molts d'aquests són amateurs, però que tenen un nivell molt alt. També hi ha de professionals, però és que la boxa, ja sigui als gimnasos o a clubs de boxa, doncs té unes conseqüències molt positives per a la salut, i qui ho practica ho sap. Has de fer força, acaba suant, i ja sabem que força més cardio, això és un xute de salut enorme pels practicants i pel que el vulgui cuidar-se, no? I t'acabes enamorant, perquè és allò que comences a practicar, veus que hi ha una tècnica, veus que és complicat, i després, quan ho veus sobre el ring, la gent que ho fa molt bé, doncs acabes anant i acabes enamorant-te una mica més d'aquest esport.
0: Doncs, Toni, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Recordem, més informació dels esports de la nostra ciutat, els butlletins horaris, i després a partir de 2:15. Moltíssimes gràcies, Toni.
1: Fins després.
0: Ara t'escoltem a la tertúlia. Sí. Fins ara.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: I acabem, com cada dia, aquesta hora del Rubí al dia amb una recomanació musical, en aquest cas, del Robert Fernández.

Tot està bé. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Tot bé, tot fantàstic, especialment quan escoltem bona música. La recomanació musical del dia va vinculat a aquesta banda anomenada Sidecars, la banda madrilenya formada per Juancho a la guitarra i veu, Gervás al baix i el Ruli a la bateria, va publicar el seu nou treball Everest fa uns mesos, un treball del qual escoltem el senzill que li va donar nom en si, Everest. Aquest vuitè disc d'una carrera que ja va estar més de 18 anys al damunt dels escenaris és un àlbum que reflecteix a la seva manera particular d'entendre la música i la vida en si. Avançar pas a pas, aprendre de cada experiència i gaudir del camí sense presses ni dreceres. Són paraules literals pròpies dels Sidecars. En aquest treball anomenat Everest hi trobem 13 noves cançons que combinen rock i mitjos temps, mostrant un equilibri entre energia i emoció, allò que generalment caracteritza a la banda madrilenya. I us preguntareu per què sonen avui els Sidecars? Doncs ben senzill, perquè el proper dissabte 13 de juny, a partir de 8:45 de la nit, actuen a la sala Razzmatazz 1. Sí, entrades a 37 euros, encara resten algunes per gaudir dels Sidecars en viu i en directe, un dels concerts que podem trobar dins dels actes del festival Guitar BCN 2026. La recomanació del dia, gaudir d'aquest treball dels Sidecars, aquest treball anomenat Everest, on hi trobem temes com aquest i temes també com el que ara mateix us punxarem per recordar-vos que actuen a la sala Razzmatazz el proper dissabte. Entrades no molt barates, però avui en dia ja se sap com està la cosa, a 37 euros per gaudir de temes com aquest, La misma canción.

0: I és que quan passen 6 minuts de les 10 del matí, avui a la tertúlia parlarem del POM, d'habitatge, de Ficosa, de Festa Major, de... què més? De la selectivitat, de vaga a l'educació i també del Papa. Ho farem amb els nostres tertulians dels dimarts, l'Ània García, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Martí Pujol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
0: I bon dia a tots vosaltres, oients, que ens podeu trucar al 93-588-5960 per parlar d'aquests temes o de qualsevol altre que vosaltres proposeu per reflexionar aquí a la vostra ràdio pública i municipal. Us agafarà el telèfon qui està al comandament de tot el Rubí al dia aquest matí, que és José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs comencem parlant del POM, perquè és el primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys, que s'aprovarà inicialment en el pròxim ple del mes de juny, gràcies al suport del grup municipal de veïns per Rubí, segons van confirmar doncs, a Ràdio Rubí. Preveu la construcció de 7.000 nous habitatges, dels quals un mínim de 3.200 seran de protecció oficial. També preveu un parc central entre Pitxa Aguilera, la futura estació de ferrocarrils de la Llana, la construcció també de dos ponts, de quatre passeres per la Riera, i de moment doncs, el grup liderat per Toni García doncs, ja va avançar a Ràdio Rubí el seu vot favorable. Crec que podem, abans d'entrar a la tertúlia, crec que podem escoltar doncs, a l'alcaldessa Ana Maria Martínez, al tercer tinent d'alcalde, al Medrano, i a Sebastià Jornet, que és el director del POM de Rubí.
5: Què defineix el pla d'ordenació urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com a mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
6: Jo com a titular diria que aquest és el POM de l'habitatge, el POM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria